Escoltes ICAT. Swim, swim, butterfly in August, yeah. Swim, swim.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dis

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. Aquí, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
2: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia, doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara Garcia, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends. Per això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir la honestedat.
2: Exacte.
0: Està bé, està bé, està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
2: Si teniu una plaga allà.
0: No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Estan sortint, perquè fotia una calor, clar, fotia calor tropical. I entenc que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar de llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas i aparezco a tu lado, sí. Com que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen...
0: No m'ho diguis, si chas també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Ho haurem
0: ara
2: de preguntar.
0: Ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Preguntem a lingüistes,
2: clar,
0: a veure
2: aviam,
0: si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies... Sí, clar, sí. Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho.
2: S'ha de mirar
0: les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la... Amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat... no s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre Estats Units i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. Hi ha Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11 gossos. Nacho
0: no gossos en general,
2: No. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya
0: Ràdio.
2: I després una mica d'humor i... Ja ho haurem fet. I xas. Ja haurem, ja, fet xas,
0: ja haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 i inici de la segona part. Minut 50, què et sembla?
0: Ja m'informen els matiners d'aquest partit.
2: Això és la
0: fanfària
2: quan llegi gol.
0: Exactament. Espero doncs, els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Sí, fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormia amb Carola?
3: Doncs mira que l'exprimer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: Ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja dic que posa la pell de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Quin avorriment, ja t'ho dic ara. Vull dir, si ens van escollir aquí els quatre que estem a l'escola i som a l'estudi...
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava. I clar,
0: amor, és que...
3: Amor. I clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que bé, ja ho diu tot. Diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si sembla, és la seva és parella.
0: Però és que a la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat...
3: O sigui, d'amor,
0: això
3: favor.
0: És ràbia, és que és ràbia
4: no
0: continguda.
3: A més, és que com que som tan guapos tots dos
0: home,
3: i tan atractius, per favor.
0: Ho fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte. Això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport. Per tant, conclusió no escrita. En aquest Mundial, hi ha qui juga el camp i aquí juga el partit més complicat a la graderia o més divertit.
0: El més divertit.

0: divertit.
1: Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit,
0: sí, però
1: després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
0: A veure, una cerveseta allà a la graderia amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
1: Practiquem més sexe, gràcies.
0: Això,
1: Carola, fins ara.
0: A vosaltres.
1: Aquestes hores del matí, des que la gent s'espanyava, i sí, ara estic jo aquí, amb la sort que porto arrossegant.
2: Sí, hi ha aquest gent que aprofita la trampera matinera, no?
1: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí una... Vinga, seguim. Per què avui el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
1: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
0: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
1: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu.
0: Sí.
1: Tenim la veu amb l'aire condicionat i tot, que tenim la veu, home.
4: Què heu fet?
1: L'aire.
0: L'aire condicionat.
1: Estem així com trobo una mica rascadets.
0: Una mica, res. A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant a Mèxic. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
5: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
6: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch.
7: I don't mind, it's okay.
6: No, but it's for the translation.
7: Okay.
0: Ara ho sentíem, la resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que, per tant, doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas...
1: Però no ho entenc,
0: amb la de diners
1: que hi ha, no pots calcular que necessites
0: bueno, i que
1: aquests intèrprets.
0: Que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé. En fi, cosetes.
1: Guarda, 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
0: Sí, és que la Fira de la Gamba de Palamós ha batut rècords aquest cap de setmana. Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esplanada de la llotja del Port Pesquer. Oh. El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
1: Gamba.
0: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
1: M'encanten les gambes, em fotré unes gambes ara.
0: Ai, sí,
1: Un
0: tant.
1: Platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
0: Ja faríem, ja.
1: Quina gana. Així amb una bona maioneseta...
0: Oh, potser ens està escoltant algú i ens
1: ha dit... Sisplau, amb allò...
0: De sop de gambes.
1: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
0: Ostres,
1: que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
9: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
8: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
1: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta. M'encanta.
0: O gambes.
1: Sí,
0: O gambes.
1: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba, potser un dia no t'ho fas, eh? Perquè la gamba neda a poc a poc, no?
0: Sí,
1: així com... Com neda una gamba.
0: Sí, com un cuc, no? Trobo que esteu fent molt bé el gest. Tant de bons poguessin veure.
1: Som dues gambetes. Per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
0: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
10: ¿Y la infidelidad? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Llevaste mal de remordimientos?
11: En el momento que ocurría no lo llevé nada mal.
4: Para nada.
7: Espero.
10: Y a posteriori.
4: Y luego ya cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Revolín, pero sí. Mi marido tuvo una reacción buenísima y me dijo, eso no es importante.
10: Pues qué guay.
7: Pues qué maravilla reacción.
1: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment en un moment no, dic, bom, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, sí. Quan ja ho has fet, no quan ho estàs fent.
0: No, m'imagino
1: la Milà,
0: no?
1: Sí, i suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta.
0: Mira, escolta, ai, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga.
1: I estimats,
0: estaria
1: Juliet,
0: bé saber-ho, això.
1: El què?
0: Perdó, que dic, estaria bé saber-ho, això del marit.
1: Sisplau, eh? Investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
11: Avui et tornaré a veure i et cantaré al cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
0: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare.
1: Oh!
0: Però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
1: L'altra part és la seva parella, no?
0: Sí, ara Roy, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu en aquest cas que també li agrada repetir això de ser mare.
12: Yo he nacido para ser padre. No sé, me gusta. Estudié magisterio, yo también.

0: La otra parte no quiere todavía,
1: imagínate.
0: En mi caso está un poco al revés de lo que
2: te gustaría ser mamá otra vez.
3: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
4: Ah, no, la música està de fons,
3: no,
4: fatal.
3: No se sent res.
4: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
3: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't, a veure, un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
4: Molt bé.
3: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
4: 3-1. Ja està fet, això.
3: I escolteu, seguim endavant perquè encara hem d'arribar a 5:45. Aquestes hores del matí també, Lara García, volem saber quins sons deixa la ràdio.
4: Doncs el matí de... Ui.
3: Veus?
4: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens ha visitat el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
5: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahu, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor.

0: Quina bona reflexió, per cert, que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
1: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igual.
0: Com de Rizzo.
1: Rizzo i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
0: Ah, mira.
1: I aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida. És coneguda, o era coneguda, com la primera dama de la cançó. Va acabar guanyant 13 premis Grammy. Va enamorar, evidentment, tot el públic. I tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació. I fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó, es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa i aconseguia doncs que el poble... El públic.
0: Que també.
1: Ni un notes.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica. Ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dilluns 15 de juny comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda que abans de canviar de camí, sovint hem de canviar la manera de pensar-lo. Que passeu molt bona setmana.
0: Estem molt reflexius, ja m'has trucat últimament.
2: Déu-n'hi-do, molt intens.
0: Molt intens, molt intens.
2: Portem un mes que Déu-n'hi-do,
0: sí, sí. Que ens estan avisant a poc a poc, xerreu, mediteu, no us precipiteu. Estem en un moment també de final de temporada.
2: Sí, es nota això, també.
0: Això es nota. Mira la Lara.
2: No, està reflexiva.
0: Està reflexiva.
2: Jo estic esperant el dia que ens diguin, nois,
0: vacances.
2: A tope. Deixeu de pensar, nois.
0: El 3 de juliol.
2: Sí.
0: El 3 de juliol ens ho diran, això.
2: Jo crec que sí.
0: Disfruteu de la vida.
2: És igual tot.
0: I qui bufarà espelmes avui, estimada?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'exvicepresidenta espanyola, Maria Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo, que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
3: Els matiners són pura cafeïna.
0: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 4:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 6:45 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
4: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my life because today we have with us the person who has the salvation of the world in his hands. Salvation of the world.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iranià ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia, que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit, Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé.
0: Sí,
2: després
0: perfecte,
2: ja pots anar a dormir.
0: Vaig a dormir. I tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acord en reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
8: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada: 900.000 immigrants ja han demanat la regularització d'educació, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
8: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
8: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units no més busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
8: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
8: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
8: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
1: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
1: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanu Gundul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club en Wolof. De gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures, sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo.
7: Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia...
1: Has vist això i t'entusiasma.
0: Llevar-se al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
1: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
1: Nino Bravo serà un gegant de la palla municipal de València l'any que ve, el 2017, segons llegim al web de Punt Media. Farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso y una flor.

0: Doncs molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caramba, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, si vols, deixem aquí, eh? Fas la cançó.
0: La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Vist el negociet aquí. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port. Aquesta imatge amb el telefèric.
2: Sí, curiós.
1: Aquesta una. L'altra, les tres xemeneies.
2: Ah, que xulo, m'agrada.
1: Sí. I l'altra, la Fundació Miró.
2: Molt bé.
1: També.
2: Bueno,
1: sí, quedaria
0: podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat el per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que sí, sortia al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
3: Ha costat dormir, sí. Certament. El dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. I com engeguem aquesta setmana, Marta?
4: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural, que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isaac Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del sonar.
0: Ui, si més que el sonar sembla una festa tropical.
4: Pues espera, tot
0: sembla
4: el que vindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
4: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada, per primer cop, una ubicació única, serà la Fira Gran Via. No hi haurà el sonar de dia i el sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recinte i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: de sonar.
4: Exacte. Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del sonar, cosa que també està molt, molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del sonar de dia, del sonar de nit, una de bona i una de dolenta, una de freda i una de calenta, no?
4: I tant, segur que això...
0: Aquest canvi de recinte també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
4: Una dormideta també va bé, això.
0: Si senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
4: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al sonar d'aquest any. I Chinuchano, anem fent camí cap a 6:15 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carla Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
5: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda. Agafa i se'n va. Diu, ah, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós. Molt bonic.
6: Molt bonic.
7: Molt bonic.
6: Això sí.
7: Molt bonic. No?
5: Una cosa... Una mica llefiscosa.
6: Sí, sí.
5: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Solet. Guillem, molt bon dia.
8: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
9: A husky five-note blue. Blue, blue, bloom is on the
10: gold-pinnacled hair.
8: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
11: Oh, Rose. No chirping answer.
12: Jingle.
13: Jingle.
14: Jingle jaunted jingling queen rank.
8: Avau. Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies com sempre en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí engega com sempre el matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
1: Doncs mira, molt pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats. Per tant, bones notícies, però ahir ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per a la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
1: Ja veurem, ja veurem.
0: Ens han d'explicar alguna cosa?
1: Ja veurem, ja veurem. Doncs bueno, avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: Com cada dia.
1: Sí, però avui encara més.
0: Avui encara,
1: avui encara
0: per
1: més.
0: Per començar la setmana amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Viana, Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta Lara.
4: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara n'hi ha alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
1: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha un Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, estarà Lies preparada, eh?
1: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant. Ara, ara
0: a veure,
1: veurem.
0: A veure, a veure.
1: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
1: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30. I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share. 8 milions.
1: 8 milions. 30% i 8 milions.
4: Va, jo em tiro. 15 milions i 37 de share. Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
1: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
1: Un 82,9% de share.
0: Què dius?
4: Ho hem subestimat.
1: Ho hem subestimat. Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia. Estan celebrant.
0: Campària.
4: Campària normal.
1: Ah, exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
1: 82,9%, però, no però molt lluny de Xer.
4: Hosti, molt lluny de tots, nois.
1: És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1.
1: 4-1, sí, sí, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells vosaltres tres.
0: Gràcies, Mayol.
1: Fins ara.
0: Fins ara. No marxeu perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltazar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners, no marxeu, va.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
15: Bon dia. No sé nada. No sé nada, sincerament.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
15: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
12: Jordi, bon dia.
16: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
17: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
18: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
12: Que té la penya!
19: Quina il·lusió!
12: M'he engreixat una mica.
19: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
13: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
21: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
21: Sí, sí.
0: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
21: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
21: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
0: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
21: ja,
0: també.
21: Ja ho veies, ja que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
13: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
24: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé?
24: Sí, correcte.
0: A veure,
24: sí,
0: on
24: sí.
0: Són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Sí. Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat?
24: Ara.
0: Ara sí?
24: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz.
0: T'estàs agafant el micro.
24: T'estic agafant el micro.
0: Però posa't el teu, no et preocupis.
3: Torna el teu.
0: Ah, ho has de veure.
24: És que si no, no ho veig.
13: Els matiners.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us estàvem comentant, i alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre l'ofer que erosiona la convivència de la ciutadania.
25: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
26: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
25: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas, porque al final gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones políticas.
0: Poder recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3Cat. I, home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roser Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
24: Que monos tots.
0: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
2: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
5: Bueno, jo sempre saps que em penso que no em moro del tot. Deixo a molts llibres, estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarina encara menys morta. Bueno, no ben morta, però quasi morta.
2: Què és per la quantitat de dibuixos que fes? Oh.
5: Per 80 anys vaig fer uns meus llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar, aquella senyora, i s'ha acabat, eh? En canvi, el llibre té aquesta presència, eh?
2: Sí.
0: No és efímer.
5: No és efímer.
0: Meravellós, has també poder recuperar el programa, que sempre n'aprens, de la Pilarina i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
24: Una bogeria.
0: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que estira a la piscina, que jo sóc fan, eh?
24: Sí, ja l'estem esperant.
0: És que és una meravella. 93207474, el telèfon per parlar, com cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
6: Bon dia, Xavier.
0: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
6: Bueno, estem aquí encara desperts. Jo a punt d'anar a dormir, tu començant la jornada.
0: Has vist? Doncs estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
6: Pues sí. Jo em quedo d'horeta i cap a casa.
0: I escolta'm, què fas despert a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, vaja.
6: Tenim un forn de pa aquí al poble.
0: A quin poble?
6: A Sant Fruitós de Bages.
0: I com es diu aquest forn?
6: Es diu Fet de Farina.
0: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn, eh?
6: Bueno, i ara tot, no tanquen les justes 24 hores del dia.
0: Mare
6: perquè ara
0: meva.
6: Abans que marxi jo ja venen les dependentes, i ara també venen el pastisser, la pastissera, i bueno, quina fent.
0: Encarna, és un negoci familiar?
6: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
0: Déu-n'hi-do.
6: Sense estudiar-ne res. Però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
0: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci i dedicar-te al món del pa?
6: A mi sempre m'han après molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa, i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i em vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
0: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
6: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo, i evidentment sóc una mica xusquera.
0: Home, no te l'assusqueres si portes 11 anys,
24: això,
0: eh?
24: Clar.
6: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors la cosa ha anat prosperant que s'estan bé dos.
0: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
6: La veritat és que sí, perquè jo pensava que em jubili, això la Déu en dret.
0: Però... Clar. I un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant, jo també.
6: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
0: Veus?
6: Sí, perquè vam venir a treballar i, mira, els va començar a agradar i dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-se de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
0: Paletes...
6: Peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
0: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això i no ens estem adonant que potser algun dia ho trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
6: No passa ara ja.
0: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, al fornet fet de... al forn... llegit?
6: No,
0: forn fet, no.
6: Forn
0: fet de farina.
6: Fet de farina.
0: De Sant Fruitós de Bages. T'envio una abraçada, Encarna.
6: Molt bé, moltes gràcies.
0: Felicitats pel negoci. Bon dia. Adéu, adéu, adéu. El tinc per aquí. Ell té el seu propi negoci.
7: Mateix.
0: Bon dia, Cordomí. Que tens
7: bon
0: una
7: dia,
0: coseta a explicar-me?
7: Sempre dic cosetes explicar-te si cal, eh?
0: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
7: La que te vulguis, la que te vulguis.

0: pressions. A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Fins demà.
1: Bon dia, Eloi.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, bon dia, Eloi.
0: I no sent res,
3: bon
0: que,
3: dia,
0: però
3: bon
0: no
3: dia.
0: Se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, vinga, aquests contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor. Ho estava comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix. Ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona ara. És molt
0: alta.
3: Quina
0: bestiesa.
3: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o el fet que el termòmetre no hagi baixat gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva!
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores també. Hi haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
3: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana està treballant.
0: Ah!
3: Està treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé. T'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí, una mica.
0: Ui, escolta'm, entrat Ricard Ostrell, que mudat, bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No m'ha fet gràcia.
0: Però vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient.
4: Fa, sí, molta, fa calor, calor,
0: molta calor, molta calor. Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar? Sí, sí. És que clar, deu fer el Virrassà.
0: Això, devia ser del Virrassà d'aquest cap de setmana.
4: El tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies.
0: Home, pobres. Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà. Adéu-siau.
0: Doncs vinga, tot teu, t'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà. Bon dia, matiners. Sí.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Hem de parlar de teatre i de forma crítica, quasi trista, o trista directament, perquè el Jove Teatre Regina, tu el coneixies, Laia, referent...
1: Home, i tant, referent dels espectacles de públic familiar.
0: Referent d'espectacles per públic infantil, juvenil i familiar des de l'any 88, baixa el taló, si em permeteu la metàfora, perquè la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona ha decidit vendre'l.
1: Al final, Mago Pop és qui l'ha comprat o no?
0: Ah, doncs l'última info que tenim és que els propietaris de l'edifici, on devien tenir llogat el Teatre
1: sí,
0: Regina...
1: Sí, el tenien llogat i va sortir que el Mago Pop havia fet una oferta i va haver-hi la polèmica perquè una mica els del Regina deien, ostres, doncs sembla que el volen tancar, no ens permeten continuar amb la nostra activitat.
0: O sigui, el Mago Pop el salvaria si fos el comprador.
1: Ah, no, tampoc no té cap intenció de salvar-lo.
0: Ah, però què hi posarà allí?
1: No ho sé, però teatre per públic familiar, no? La companyia
2: doncs
1: resident
2: el
1: de la
2: va fora. Comprar i mantindrà Maricel.
1: Doncs aquí no sé... Jo us estic parlant de la informació que va sortir fa uns mesos. No sé en quin punt
0: voleu
1: està.
0: Voleu que ens ampliï la Marta?
1: Sisplau, que en deu saber una mica més.
0: Marta Vives.
3: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
4: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
3: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre.
5: Els experts. ICAT.

0: Ya.
1: Laia, a l'hora del compte, em deies de cuinar per un mateix, però a la muntanya.
2: Ah, exacte, m'encanta aquest compte, es diu La Fogoneta, no sóc l'única, té més de 20.000 seguidors, cuina sobre rodes, posa el subtítol, i efectivament diu receptes camper fàcils, pràctiques i sense emmerdar gaire, amb un sol fogó que té molt mèrit.
1: I què n'opinen la gent de les autocaravanes, dels que cuinen amb camper?
2: Jo crec que el mateix, perquè fan exactament el mateix, vull dir que són aquí, en aquest tema sí que són ben agremiats.
1: No tenen una cuina totalment equipada dintre de l'autocaravana.
2: Però és que aquesta cuina està totalment equipada, és un fogó, però no té res a envejar el fogó que tinguis a casa teva. És veritat que potser doncs, aquí no hi ha receptes que facin servir, no sé, doncs, robots de cuina, tòrmics, aquest tipus de coses, però per la resta quedo meravellada del que arriben a fer i, a més, no cal dir que les vistes són impressionants. A mi m'agrada molt perquè les receptes són fantastiquíssimes, fan una bona pinta increïble, però és que ja et dic, a sobre de fons tens el Pedraforca, a les muntanyes dels Pirineus, clar, així tot, gairebé que té més bon gust i tot. Si voleu, ells, totes feia mesos que estaven publicant moltíssimes receptes amb música de fons i finalment s'han decidit a fer un post, i a partir d'ara en faran més, amb veu pròpia i així aprofiten per presentar-se.
3: Bueno, va, s'ha acabat la tonteria. Ha arribat l'hora que ens poseu veu.
4: I també cara.
3: Avui us volem explicar una mica més qui som i, sobretot, com va néixer tot això.
4: La Fogoneta va començar en una conversa a la muntanya i creiem que no hi ha un millor escenari per presentar-nos.
3: Aquesta és la Sara, comunicadora, i la persona que s'amaga darrere la càmera.
5: I aquest és el Mac, el cuiner. Les seves menjades coneixeu.
3: Quan estem en ruta, ens encanta descobrir llocs nous i empapar-nos del territori.
5: Sobretot a través dels seus productes i els menjars locals.
3: I avui tocava això.
5: Ruta, bones vistes i un bon entrepà al Prat del Cadí.
6: Tenen molt bones veus, a més.
2: Tenen molt bones veus, estan muntats els vídeos que flipes, estan molt bé, els nota que elles comunicadores estan molt bé.
1: No és que els actors de doblatge catalans siguin boníssims en totes les llengües, és que la veu catalana és la més bonica.
2: Clar.
1: Ara, els oients tot el matí dient s'ha de defensar la bona feina dels dobladors catalans. No, és que la nostra veu és la millor.
2: Clar,
1: Gela, jo.
2: Sí, tant, i tant. Però és que tu vas dir, veiem què es pot fer a dalt de la muntanya amb uns ingredients X, amb una nevera d'una mida efectivament reduïda, etc. Doncs us en faríeu creus, perquè hi ha des de un xató a un pollastre al curri, a una fondue, a un ramen express, perquè hi ha molta cuina exòtica també. Fideus a la cassola, o sigui, fideus a la cassola dalt d'una camper a 2.000 metres, és que ho trobo, però és que crema catalana. Vull dir, per exemple, hi ha un dia que fan pizza sense forn. Clar, pensa que hi ha moltes coses que no tenen.
6: No, clar.
2: Però la veritat és que, per exemple, han començat una sèrie nova de posts, diguéssim, que es diu Entrepics, que són els entrepans que es fan per quan són al de la muntanya, que també ho trobo excel·lent com
6: jo
2: a nom.
6: Jo aniria amb un pa Bimbo i quatre llonces de pernil.
2: Jo sempre vaig amb el rodó i la meva tonyina i el fuet tot separat.
6: Exacte.
2: I quan sóc allà ho trec i m'ho menjo.
6: Que no falti la tonyina en
2: aquests
6: casos.
2: Doncs aquí es fan un entrepà, només et diré que

0: porta mató, cireres i alfàbrega. O sigui que és això, alta cuina.
1: És un altre nivell.
0: Però tu veus el vídeo i efectivament fan el que faig jo, és a dir, van amb una motxilleta de rep poquíssims litres i se'n van a caminar i llavors treuen allò que dius, ostres, la veritat és, a mi m'ha donat moltíssimes idees, no penso que, però és que hi ha un dia que fan les torrades de Santa Teresa, o sigui, és que és, de veritat, cuina elaboradíssima, seguiu-los, la fogoneta, a mi em cauen superbé i a més que hi ha molt bones idees d'excursions. Oi, també.
2: Els teniu a Instagram.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'Olivia Rodrigo encapçala les novetats musicals. Laia, que ens porta la cantant californiana.
1: Doncs mira, presenta avui el seu tercer treball, que porta per nom You Seem Pretty Sad for Girls So In Love, que conté unes quantes cançons que ja havia avançat i unes quantes més que Rodrigo va presentar al concert sorpresa que va oferir justament al Primavera Sound aquí a Barcelona. Musicalment, el disc recorda molt el pop rock nord-americà dels anys 90, amb cançons com aquesta que sentim de Cure, que no té res a veure amb la banda britànica, o aquesta altra Stupid Song.

0: I, mentrestant, nou material que es publica de músics al nostre país.
1: Abans de perdre-ho tot, de no sentir que et veig i esclata el món.
0: Podem dir, Laia, que Joan Dausà s'apunta a la carrera, ara és l'època de l'any, la carrera per publicar la cançó en català de l'estiu, que els nostres oients ara potser canviaran d'opinió en el nostre calendari d'advent estiueny i triaran aquesta novíssima que sentim de fons.
2: És que recordem que tenim obert el calendari d'advent d'estiu dels experts, on podeu apostar per la que creieu que serà la cançó de l'estiu. Al WhatsApp dels experts aquesta nit un oient, la Mireia Garrido, ens deia: la cançó de l'estiu sabeu que és Papi posa-la al disc del Dausà, no? I s'hi suma l'Anna, que diu: totalment. Les dues oients es refereixen a aquest nou tema que el cantant de Sant Feliu de Llobregat acaba de publicar aquesta nit al costat de Mamaduixa, dedicat a una de les seves filles, i que en Dausà presentava així a Instagram.
3: Bueno, estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir: papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'havies fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mamaduixa avui en veureu el resultat. Així que res, una abraçada molt forta. Veus el...

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, consells efectius de la Laura. Anem directament al tema que ens interessa, que és el tema de lligar. A mi em surt de vegades, Laura, al TikTok, em vaig fent scroll, dumb scroll, i em surt un tio una cara i diu, com saber si li moles a una noia? I diu, no li moles.
2: Doncs mira, a mi també no em paren de sortir ties, en el meu cas, perquè clar, mimetitzes, no? Et personalitzen el contingut amb gent que tingui la teva edat, la teva ètnia, la teva personalitat, o sigui, tot, i al final et surt com si fossis tu mateixa dient-te coses a través del teu scroll de Reels o de TikToks.
1: És a dir, a tu no surten vídeos de Lego cada dia.
2: No, a mi em surten només ties com jo explicant-me la meva vida, la meva mateixa vida, no? I llavors hi ha moltes ties que en realitat està molt bé perquè et van posant la realitat a la cara i et van dient una mica el que li diuen a en Roger, no? No t'ha mirat. O sigui, aquesta mirada no vol dir que li agrades. Aquest like, aquesta història, no vol dir que li agrades. Si no hi ha una acció, una iniciativa, no pots seguir amb aquesta obsessió i amb aquesta corrent de pensament. Llavors avui vinc a fer una mica d'autoteràpia, jo. Coses que necessitaria dir-me a mi mateixa, que m'acaben dient ties de Reels, però que jo, en realitat, me les podria dir jo sola. Jo us les dic a vosaltres, que sé que també ho necessiteu.
3: Ho has d'exterioritzar, ben fet.
2: Vale, molt bé, vinga. Doncs això, una mica com senyals que, encara que a tu sembli que són d'interès, són de desinterès, ¿vale? Per exemple, gent que en directe amb tu molt bé, molt atents, molt divertits, et fan moltes bromes, es fixen molt en coses que dius i tal, però no pensen en tu mai més. És a dir, al segle XXI, que hi ha telèfon, que hi ha WhatsApp, que hi ha xarxes socials, que hi ha moltes maneres de comunicar-se, entén-me. Tu no pots tenir un flirteig continuat en el temps amb una persona cara a cara en directe i que no hi hagi cap tipus d'indici digital de que això està passant. Més que res perquè vol dir que no hi haurà una iniciativa, tampoc. Vull dir que l'única cosa que pot passar és o que aquesta persona sigui una hippie, que també n'hi ha, que no té WhatsApp. Si hi ha no Instagram, WhatsApp. I llavors l'única cosa a la que pots aspirar és que quan tu te'l trobis cara a cara li diguis hola, vols quedar un dia sols? I et diguis sí, cosa que és molt complicada de fer. Tant de bo ser els meus avis, perquè m'agradaria que es donés aquesta situació.
4: Ostres, sí. Que fora ja. Està dient que és impossible lligar sense xarxes.
3: Sense comunicació
2: jo
3: digital.
2: Jo crec que ara mateix és
3: a dir, no
2: molt estrany.
3: És si per aquí mig no hi ha comunicació digital perquè és que no hi ha interès, no?
2: No hi ha cap cosa on tu et puguis agafar per dir, vale, doncs, després d'aquest comentari X, direm d'anar a fer una cervesa. Això t'espera que t'ho digui a la cara, cosa que ja et dic que em sembla molt romàntica i molt analògica, però no passa.
1: Jo estic d'acord i encara ho puc empitjorar. Jo ja acceptaria anar a la cita amb la mare d'ella. Allò que es feia antigament.
2: Sí, a demanar la mà.
1: No, però si així quedem, jo accepto
4: una pregunta.
1: I així la conec a ella, també, que pot
4: ser guai. Laura, creus que és impossible que passi que tu coneguis una persona o que fins i tot la vegis relativament habitual perquè coincideixis, m'ho invento, al gimnàs o a la biblioteca de manera regular i d'allà una conversa real, persona a persona, surti el anem a prendre alguna cosa.
2: Sí que pot passar.
1: Jo crec que tampoc passa tant. Moltes persones les veus un cop i com no et tornes a trobar?
2: Clar, no sé que sigui algú del teu dia a dia, de la teva rutina. Jo crec que és el cas més probable que pugui passar. Algú que realment veus gairebé cada dia, però algú que et trobes molt de tant en tant perquè és amic d'uns amics o això que diu el Roger, algú que has vist un cop o dos, us heu agradat i després no tornes a veure't, o ho dius per internet, o com ho dius?
4: I s'ha perdut allò de fer per coincidir, és a dir, si tu saps que aquesta persona doncs, té unes altres rutines X, o tu t'informes a partir d'amics comuns, doncs tu fas per passar per aquell barri, i llavors ja doncs, hi ha trobades casuals que no ho són.
2: Sí, però aquí també hi ha una mica de poder escalfar el terreny digitalment, de dir, vale, doncs, per exemple, vaig a les festes del teu barri perquè sé que hi seràs. Segurament ja, per no perdre el temps i no anar-hi el dia que tu no hi ets, ja dius, ei, avui aniré a les festes del teu barri, seràs tal, no sé què, no?
4: Sí, però jo ara parlava si en cas que no hi hagués aquest contacte digital, diguéssim, no? Tampoc és tan estrany que tu dius, mira, com que sé que ets de tal poble, doncs vinc a la festa major, li fas al teu amic comú, et fas convidar a aquella festa major que saps que hi serà aquella persona.
1: Parlant d'amics comuns, jo una vegada vaig anar fent Saltiró, un festival de música, ¿vale? Que es reuneixen moltes cliques diverses. Doncs vaig anar fent Saltiró, i quan vaig arribar només a un salt de separació de la persona per demanar-li el mòbil, em va dir, sí, ok, però és que és la meva ex i em fa cosa.
2: Molt bé, Roger, sempre tens una punteria increïble. Flipant. Després, un cop passes ja que dius, vale, doncs sí que hi ha com contacte digital de, jo què sé, doncs això, ni que sigui, doncs de tant en tant un petit indici de dir aquí hi ha material, és com et parla aquesta persona o només et respon? Perquè si només ets tu la persona que va dient ai, com estàs? Ai, aquesta setmana passaré pel teu poble, tal, no sé què. No s'hi val que només et respongui. Vol dir que és un majo i no és una persona maleducada i que et deixarà allà visto infinitament.
3: Però hi ha 0,1 interès.
2: Però no acaba de ser un indici d'interès. No. Jo sóc experta en sobreinterpretar totes aquestes aquestes coses i pensar, però si m'està dient, bueno, pràcticament m'està dient que li encanto, no? O sigui, m'està fent aquí una frase subordinada amb més de 3 punts i a part, i jo penso que aquí hi ha, bueno, un interès de la... No, simplement aquesta persona està sent simpàtica i a més li deus caure bé, perquè si hi ha una mica de joc, normalment és perquè li caus bé, però no vol dir que li agradis, ni que vulgui tenir una cita amb tu ni res.
3: Clar.
2: Jo amb això m'ho haig d'anar dient a mi mateixa, insisteixo. Després, aquesta gent que quan arribes a l'espai en comú, diguem-ne, no? O sigui, el que dèiem, vas a una festa que saps que hi haurà aquesta persona. Triga 45 minuts a saludar-te. Jo una teoria de Lulu que m'explico a mi mateixa és, pobret, està nerviós. Li agrada tant.
4: No, Laura, no. Laura,
2: no, clarament no és així, vale? Clarament és que té altres prioritats.
3: S'ha quedat tan flipat amb mi que és incapaç d'acostar-s'hi.
2: Jo aquestes merdes me les explico, quan em vull convèncer.
4: Sí.
2: De
4: jo crec que no ets l'única.
3: Està bé.
2: A veure, està bé perquè com a mi no et cau l'autoestima pel terra, saps? No és allò de dir, hòstia puta, és que no aconseguiré mai cridar-li l'atenció, no li agrado prou... No, és com li agrado tant que no és capaç de venir-me a saludar perquè, clar, pobret, no? Ara s'ha tallat. No, clarament, si triga 3 quarts d'hora a venir-te a saludar, és que li ets igual.
3: Soc massa guapa. Haig de vestir-me una mica pitjor perquè és que...
2: A veure, jo a favor teu... Va ser inaccessible.
4: A favor teu, Laura, de dir que a vegades podria passar que aquesta persona, doncs, no volgués dir que no em vegi desesperada, no? Només arriba a la festa i ja va dir...
2: Marge per fer això. Jo calculo uns 20 minuts. 20 minuts de fer-te una mica interessant i dir, ai, és que estava parlant amb una altra persona, estava com... estava al lavabo, estava... No?
3: Dos o tres entre creuaments de mirades, ja...
2: Exacte, dius, m'has vist, t'he vist.
3: Exacte.
2: No?
3: Vull dir... Hi ha una complicitat.
2: Aquí hi ha d'haver un acostament.
1: Alerta que el quart ja és raro, si no es parla, eh?
3: Sí.
1: Vull dir, no sé...
2: No, clar, a partir del quart ja no...
3: Exacte, estic d'acord.
2: Llavors ja no et pots saludar, eh?
3: No.
2: Llavors ja està prohibit. Buah, quina putada.
1: És weirdo.
2: Bueno, és com, cony, fa molta estona que ens hem vist, si no ens hem saludat fins ara és perquè som imbècils, m'entens? Vale, llavors, després, quan tu ja has superat com tots aquests indicis i penses, bueno, alguna cosa no està funcionant perquè a mi m'agrada aquesta persona, però no estic acabant de veure que el feedback sigui del tot proactiu, positiu, recíproc i tal, aquí hi ha tot un altre reguitzil de teories que jo em dic a mi mateixa per consolar-me, però que també m'he de treure del cap perquè és que és igual. Vull dir, és que encara que tingui raó fins i tot, i què? El resultat és el mateix, no? Per exemple... És que ens encantem, hi ha molta química, tal, no sé quantos, però aquesta persona no està preparada ara mateix. Perquè té molta feina, perquè se li acaba de morir un familiar, perquè pel motiu que sigui.
1: No està preparada per tu.
2: No està preparada per tenir una relació amb mi.
1: Amb
2: és com,
1: tu, sí.
2: Bueno, en general, és igual.
1: Sí.
2: Però és com... I? O sigui, el resultat és el mateix. Llavors, per molt que tu t'expliquis aquesta història, i què penses fer? Esperar-te 8 anys que estigui preparada? No, tu has de seguir fent la teva puta vida.
1: Sí.
2: Però clar, t'enganxes aquesta idea i no pots sortir d'aquí. Jo us recomano que no se us passi pel cap, i si se us passa pel cap, intenteu autodestruir el més aviat possible.
4: I és com acabaríem de preguntar-li, amb tu què t'està passant exactament? Que necessito un argument de per què no m'estàs fent cas. No?
2: Sí.
1: Jo segur que sóc el penúltim romàntic, això dels 8 anys, jo això ho he fet, però arriba un moment a la vida que dic, ja se m'acaba, ja de 8 en 8 no puc anar. Saps?
3: Ja fora. Ja,
1: home, ho dono per fet, saps?
2: És que quina pèrdua de temps, no? Vull dir, clar, tota la vida esperant.
4: No.
2: L'altre argument, bueno, és que sí, ens agradem, no ha superat a l'ex. Bueno, això encara és pitjor que l'anterior. Perquè si no ha superat a l'ex vol dir que tota l'estona tu estàs entrant en competició amb una persona que sí que ha tingut una relació amb aquest tio i per tant doncs es coneixen en un altre pla íntim, sexual, de la família, dels amics, tal. Tu no tens cap d'aquestes cartes per jugar per competir amb l'altra persona.
1: És que no és ni competició, és ridícul.
2: Sí, però bueno, sempre hi ha un punt de dir no, però quan tanqui això, quan passi el dol, doncs ja jo estaré aquí, no?, també disponible, esperant. Tot el dia a la sala d'espera, tu, no sortim d'allà. I després hi ha una altra última teoria de Lulu, que és la pitjor, en realitat, però és una altra que a mi me'n passa sovint que l'acabo pensant i dic, bueno, molt bé, potser tinc raó, però és que quin sentit té agafar-me això? Que és, pobra persona, no té gaires habilitats socials o emocionals, i per tant, encara que jo li agradi molt, no sap ben bé com fer-ho per, gestionar
4: les...
2: Que s'espavili, tens 33 anys! O sigui, t'he d'ensenyar jo com s'ha de fer per dir, hola, m'agrades una mica, anem a fer una cervesa, no sé, com juguem...
4: Clar.
2: A més, quin avorriment de relació serà, si l'acabes tenint, una persona que no entén res dels codis socials.
4: Que no sabia ni fer el primer pas, va molt mal.
2: Exacte, vull dir, quines converses tindràs amb aquesta persona, quin joc hi haurà, com, o sigui, com es desenvoluparà, com tota aquesta trama, si ja d'entrada aquesta persona no és capaç ni de dir-te de tenir una cita. Per tant, no la volem, tampoc, aquesta història.
3: Laura, tens el mètode, aplica-lo.
1: El temps,
2: ja t'ho he dit, jo, tot això que acabo de dir, la setmana que ve ho faré tot 8 vegades.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: S'ha espatllat la catenària, s'ha aturat el moviment, la cosa sembla precària i falta manteniment. Sona la megafonia.
2: Merci per triar aquest servei. Dispensi una altaveria.
1: Però rende l'empara la llei.
3: Ja ho veieu que aquelles pel·lis de ciència-ficció en plan Soylent Green o d'altres, vull dir, no anaven tan desencaminades mostrant gent vivint a una estació de tren, que el seu domicili ara ja és, no només per la crisi ferroviària, sinó també la immobiliària, no els hi traiem mèrits, però gent vivint a una estació de tren, com els hi passa als fetos en el videoclip d'aquesta cançó, i com el que quasi t'ha passat tu ahir, Laia, vas decidir no quedar-te a dormir a l'estació, sinó anar al teu domicili, però com? Per la via sí que hi vas anar.
4: Al final vaig haver d'acabar d'arribant a peu, ara us ho explico.
3: Per la via, però no envoltada de tren.
4: No, al final no vaig anar per la via, vaig anar per, perquè si no volia que m'aixafés el tren.
3: Per la via va recta. Bueno, però on vas
4: anar? Sí, però no és igual, vas per un altre camí.
3: Vale, anem a pams. La Laia, plega d'aquí a la 1:15.
4: Ah, exacte, vaig una mica més tard.
3: Se'n va a Sants.
4: I el tren va passar a Sants, sí. Puntualment a les 2, perfecte. Veus? Arribem a Granollers a 2:45, en mig recorregut, podríem dir aproximadament, però què passa? Va haver-hi un atropellament o, quina desgràcia, per tant, vam haver de baixar tothom del tren. Fins aquí, fins i tot comprensible. Però aquesta vegada, coses que no fa mai la Renfe, va posar un servei alternatiu per carretera, és a dir, autobusos. Ah, veus, ostres, veus? És ben bé que ja comença a millorar la cosa. Val. Doncs atenció, perquè aquí va començar a empitjorar la cosa. Ja, sisplau, Renfe, per fer-ho així, no en poseu d'autobusos.
5: Per què?
4: Mireu què va passar. Arribem a l'estació, baixem, no hi havia cap cartell, cap dispositiu, cap persona de Renfe per informar on era la cua, on vindrà el bus, naturalment tampoc quan vindrà aquest bus. El que sí que hi havia era molta gent. I com que no hi havia informació, doncs la massa de gent es va començar a muntegar, a dispersa per la vorera, per on havia d'arribar suposadament el bus.
5: Ai, ai.
4: Al cap d'una estona arriba un primer bus, aparca com a davant de tot, per tant, primeres empentes, naturalment la gent que feia més estona que s'esperava no va poder pujar perquè moltes vegades era gent gran o gent amb cotxet i com que van la cosa empentes perquè no s'havia aconseguit fer una cua digna, doncs el primer bus ja marxa amb una gent que no necessàriament era la que feia més estona que estava esperant. Comencem ja alguns a cabrejar-nos per veure que aquí s'haurà d'anar a hòsties. I no hi ha cosa pitjor que haver d'anar a hòsties a la vida al migdia que feia una calor que espantava. Arriba un segon bus i, oh sorpresa, aparca a la quinta forca d'on havia aparcat el primer bus. Per tant, la cua que s'havia anat conformant al voltant del punt on havia aparcat el primer bus tampoc no serveix de res. Què passa? La gent s'emprenya com una mona. Escolti, estem esperant fa molta estona.
3: Entre un bus i l'altre bus van posar un servei alternatiu de bus per anar al que sí que tocava.
4: No, havia, segueixi sense haver-hi ningú per informar.
5: Però és, aleshores, és lamentable això, perquè clar, si s'havia organitzat una cua una en funció de com havia arribat abans...
4: Aleshores, què passa? La gent cabrejada li comença a increpar el conductor i li diuen, però què fas aparcant allà? Vine fins aquí, que és el punt on estem esperant els que fa més estona que estem esperant. El conductor del bus s'emprenya com una mona, la gent li ha de crits, gent aturant, o sigui, davant del bus, d'aquí no passaràs, no arrencaràs. Bueno, una tensió que no us ho podeu imaginar, eh? L'autobús és dient, aviso als Mossos. I jo he pensat, perfecte, algú que posarà ordre, perquè això és un despitote. Total, no parem de demanar als dos treballadors que apareixen de Renfe que, si us plau, organitzin una cua, perquè jo ja veia que allò acabaria malament, perquè si no hi ha una cua organitzada, allò pot anar, de veritat, amb molta violència.
5: La Tercera Guerra Mundial hagués pogut començar
4: totalment
5: aquí.
4: Totalment, és que jo els vaig dir, mira, podeu trucar a l'Ajuntament de Granollers, demaneu unes tanques, que vingui la policia municipal, clar, i posi un fil, si és que no té cap més dificultat, si els nens de 6è se van organitzar una cua. No és tan difícil, ni puto cas, o sigui, els vam demanar per activa i per passiva. No hi havia manera. Tothom es pensava que la seva urgència era més important que la dels altres, la gent no parava de colar-se tal com sortia gent, perquè no parava d'arribar gent amb carretades
5: clar
4: de trens.
5: Clar, clar.
4: I la gent, tothom campi qui pugui, de veritat, o sigui, no hi ha sensació pitjor que de la desorganització, perquè tu te'n refies que hi ha uns busos, però aquells busos no et recolliran mai si no estàs disposat a fotre't d'hòsties amb la gent. Aconseguim que els treballadors de Renfe facin aturar els busos sempre al mateix punt, més o menys, però és que el següent bus, el tercer, arriba, aparca on tocaria, però és que a sobre, a part d'obrir la primera porta, obre la de darrere
5: la
4: també. Vinga, tothom colant-se per la porta de darrere. Jo aconsegueixo pujar al bus, perquè passa que quan sóc a dalt, com que s'ha obert la porta de darrere, el bus ja està ple. I per tant, jo no puc seure i em quedo dreta. I no sóc l'únic, hi ha molta gent. Apareix el conductor i diu, no pot haver-hi ningú dret, heu de baixar. La gent, amb una solidaritat que no s'havia vist fins al moment, comença a fer lloc entre els seients i comencem a seure'ns tres persones en seients
5: que
4: de dos.
5: Això, tampoc tampoc deus...
4: No, no, i a més estàvem apretadíssim, no ens coneixíem de res, ens estàvem tocant molt fort.
3: No és legal.
5: No és legal,
4: no, però és que allà la gent ja portava dues hores esperant, m'entens? I per tant ens vam posar d'aquella manera i la gent, quan passava el conductor, mira, la gent abaixant els caps, no t'ho dic de broma, perquè no ens veiéssim i poguéssim per fi arrencar.
3: Anar a casa, al capdavall.
4: Exacte, arribar i dinar, perquè molta gent no havia dinat, hi havia gent gran, de veritat.
3: Laia, un altre dubte, tota aquesta gent venien potser de la platja o de passejar?
4: No, tothom venia o anava a treballar pitjor encara, la gent tenia por que el fessin fora de la feina, és a dir, gent en situacions molt delicades. Després, aconseguim arrencar per fi. Primera parada, doncs tornen els problemes, perquè, atenció, quan ja estàvem tots situats, puja un agent cívic, perquè en aquella primera parada baixa una certa gent i torna a pujar una certa gent. Puja un agent cívic, que no sé d'on va aparèixer, i explica una milonga, que és que havia de pujar una persona que necessitava un tractament, no podia pujar sola i no hi havia prou lloc. I, per tant, que hi havia algú voluntari que baixés del bus. Però era evident que la gent havia d'arribar fins al seu destí. I, per tant, el senyor apel·lant a la bona voluntat de la gent, que ja anava dues hores i mitja tard i que no havia dinat, si us plau, algú pot baixar per voluntat
5: pròpia? Laia.
3: Jo sóc Espartac.
5: Vas baixar tu?
4: Sí, he dit que vaig baixar jo, però vaig baixar jo perquè va baixar...
3: Sí? Sí,
4: és que anava a baixar un noi que s'anava a la Quinta Forca i jo almenys anava al poble del costat i vaig dir, jo puc arribar a peu.
5: Pot
4: però
5: ser millor persona.
4: Anava amb una maleta, aquell noi. Però és que, a més, va haver un suggeriment abans previ meu que vaig dir, podem posar un nen d'aquests que està a la falda, el posem a la falda i així cap al senyor de l'atenció medicalitzada. I el senyor conductor em va dir, no, perquè si hi ha algú a la falda em posen una multa de 3.000 euros. Dic, perfecte, que la pagui la Renfe, la multa de 3.000 euros.
5: La teva història li queda molt, ho dic, perquè... Perquè si no, enviem a l'Anna a Catalunya Informació.
4: No, ja està, ja està.
3: Fa el tros de la ruta.
4: Exacte, i vaig baixar del bus, per, com una loser total, dues hores i mitja després d'haver sortit, i vaig disposar-me a anar caminant cap a casa. El que passa que feia tanta calor i passava, havia de trigar mitja hora, que vaig recordar que tenia una amiga que al cap de 35 minuts feia aquell trajecte amb cotxe, i vaig dir, mira, em vaig a fotre un falafel, que no he dinat, i vaig anar a dinar, i llavors vaig esperar la meva amiga, i li vaig dir, em pots carregar? I em va dir, sí, et carrego. I vaig acabar arribant amb cotxe, finalment, després de fer un petit trajecte a peu i haver dinat, que era una cosa que tenia moltes ganes de fer, a 6:15 de la tarda, que és l'hora que vaig arribar a casa.

0: Alfons Gorina.
1: Ah, anem a la pel·li de Spielberg?
2: What did you steal?
3: Secrets. The data they paid me to protect.
1: Steven Spielberg, que torna avui a la ciència-ficció amb aquesta història que és quasi un mite americà, que són els homes de negre, la veritat que està allà fora amb els extraterrestres que no ens permeten saber la veritat, però en aquesta història ja es fa la roda de premsa de dir, efectivament, hi hem fet contacte.
4: Haureu d'esperar per veure-ho, no? Allò de todo será revelado, que posa en el pòster. A veure, un advertiment abans de res.
1: Ai.
4: Hi ha gent entusiasmadíssima amb aquesta pel·lícula, però jo no sóc un d'ells. Ho aviso per posar una miqueta... Em sap greu, de que ara potser donaré una miqueta de bajona,
1: bueno,
4: a la gent que està escoltant.
5: Millor això que no pas anar al cinema i tenir una gran decepció.
1: Ah, exacte.
4: Bé, a veure, una miqueta de decepció vaig tenir, perquè és veritat que Spielberg ja ha tocat aquest tema dels alienígenes i això abans, però jo m'imaginava que hi hauria alguna cosa més, no? Perquè, com ja ho he explicat, i realment, més que... A veure, una cosa més, és com un homenatge a tota la seva carrera cinematogràfica, evidentment, Encuentros en la tercera fase.
6: Sentim el tin-tun-tin-tun-tin, en aquesta no.
4: Mira, no et vull fer spoilers,
6: val.
4: Hi ha dues coses que no estan en aquesta pel·lícula que si arriben a ser-hi te l'hagués comprat molt més, perquè m'ho hagués lligat tot.
6: Clar.
4: I en canvi s'ha quedat com una cosa més simplement que ha fet, no?
6: Vaja.
4: I el tin-tun-tin és una d'aquestes, per entendre's. Però sobretot no hi ha un cameo que per mi és inexplicable que no
6: clar,
4: hi sigui,
6: clar,
4: saps?
6: Clar.
4: Però vaja, a part d'això, res. La pel·lícula és una pel·lícula que parla més de la fe, gairebé, i més de... Tenim dret a somiar i a imaginar i a emocionar-nos.
1: I want to believe.
4: Sí, més que no pas el fet de si hi ha una conspiranoia o no dels Estats Units. Però què passa? El guió està molt mal escrit. Ho dic, intenteu ser una mica objectius i quan veieu aquesta pel·li, imagineu una agència supersecreta dels Estats Units que amb tecnologia alienígena de fa 50 anys no és capaç de retenir ni un minut a uns civils que se'ls escapen a la cara 50 vegades
1: perquè
4: al llarg de la pel·lícula.
1: Els civils, que dedueixen són els protagonistes, són una mena de Mulders que volen mostrar la veritat?
4: N'hi ha un que ve a ser una mena d'Eric Snowden, per entendre'ns, el Jojo Connor,
1: sí.
4: En plan, no puc tolerar que s'estigui fent això i la gent no ho sàpiga, saps? I l'altre, que és la Emily Blunt, que és una presentadora de notícies, és una mena, el seu personatge ve a ser un remake del personatge de la Samantha Morton en Minority Report. És una mena d'àngel clarivident, capaç de veure el que passarà, de llegir els interiors de les ments.
5: A mi el tema m'està agradant, Jessica, el dedueixo que el format és una merda, però el tema sembla atractiu.
4: No, totalment, i té idees molt bones, però té un problema. El problema del guió, de la credibilitat que té la manera en com t'explica les coses, i uns efectes especials molt dolents. És una pel·lícula amb un pressupost...
5: Quina llàstima, quina oportunitat perduda, no?
6: Sí.
4: A mi m'ha estranyat, perquè vaig mirar realment 115 milions de pressupost. L'altre dia parlàvem de He-Man. He-Man té 200 milions de pressupost.
6: Imagina.
4: Clar,
1: I és un divertimento, només.
4: Per això no té cap sentit, perquè s'han fotut una castanya a la taquilla, la de He-Man, que no vegis,
1: vaja,
4: no? Però està molt més ben feta. Ah. És que aquí apareixen uns animals fets per ordinador i dius, uf, quin mal als ulls que estic tenint ara mateix. Algú ho va definir com anunci de la Coca-Cola dels 90. Ostres. Ostres.
5: És que això també és com prendre l'espectador per tonto, no? El moment que tu fas això pensant que li colarà, jo ho trobo fins i tot ofensiu.
4: Bé, hi ha gent que li busca l'explicació, que no us puc donar per no desvetllar-vos més coses, de que aquests animals en realitat no són de veritat i per tant no tenen per què semblar de veritat. Però una cosa és això i l'altra que... Per què els nens també estan fets per ordinador? O sigui, hi ha coses inexplicables.
1: Bé,
4: per mi en aquesta pel·lícula.
1: Al fons, jo aniré segur. Steven Spielberg a tope, ja et comentaré el dilluns. Recordeu, Jens, Disclosure Day, dia de la revelació, la nova de Steven Spielberg.
5: Una pregunta, perdó, última. Hi ha molta violència i així, com per anar-hi amb criatures o què?
4: No hi ha violència.
5: Val.
4: Violència no.
5: Val.
1: Anem al futbol?
4: Endavant.
7: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio de la patria.
8: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
7: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer?
1: Es la historia de la primera selección española de fútbol femení, Pioneras.
4: Pioneras, efectivament. És una pel·lícula que, òbviament, és molt pertinent per tots els èxits que estem vivint aquí del futbol femení i per descobrir que el futbol no va començar, encara que sembli mentida, amb Alexia Putellas, sinó que el futbol femení va haver de fer uns primers passos complicadíssims, com has dit, jugar clandestinament, jugar sense escuts perquè Espanya no representava aquelles jugadores, en fi, una sèrie de coses. El que passa és que la pel·lícula ho explica molt més tipus feel good movie, com una comèdia de, com ho diria, entre l'entrenador que va descobrir aquestes noies i les noies intenten anar superant les traves d'una forma més o menys divertida per aconseguir jugar els primers partits oficials, no? I en aquest sentit està bé, la pel·lícula és
5: una molt bona ambientació. Doncs una altra, perdó per no fer una pel·lícula més de denúncia, perquè realment jo penso que més enllà que elles facin unes pioneres, crec que també caldria assenyalar tots els homes que els hi van posar molts problemes per poder, perquè fins i tot, o sigui, els hi van realment posar problemes molt seriosos per poder seguir i van estroncar una cosa que havia començat, que van aconseguir tallar-la, no?
4: Sí, però t'he de dir, per posar un petit matís, que aquí precisament va ser un home el que va dir no, si juguen han de jugar bé i tal, i que els principals problemes arribaven de la secció femenina, això que hem sentit en el tall, no? Perquè no hi ha res pitjor que una dona masclista.
5: Sí,
4: evidentment tens tota la raó, una pel·lícula us servirà per descobrir quines van ser realment aquestes les primeres jugadores, i una cosa molt interessant és que també els periodistes de llavors havien de signar amb pseudònims d'home perquè les mujeres no saben de futbol, i dic, això que acabo de dir jo, que deien als anys 70, ho ha dit Florentino Pérez fa un mes.
5: El
4: president del Madrid encara ho pensa.
5: Bueno, perquè bona part de l'estat espanyol segueix instal·lat aquesta mentalitat, malauradament.
4: No, evidentment.
5: I és lo greu, això.
4: Doncs, en fi, això sí que és un dia de la revelació, los archivos descubiertos del futbol femení.
5: No, és que és molt greu. A vegades sembla que estiguem parlant de fa dos segles i mira...
1: I de la pel·li espanyola pioneres anem a la pel·li canadenca Un talento único.
4: Sí, és una pel·lícula molt curiosa, apunteu-la aquesta, perquè és una sorpresa agradable. És Un talento único perquè ens explica la vida d'un jove afinador de pianos, perquè ell té un problema auditiu que fa percebre els sons molt per sobre del que és una mena d'acquired place, però amb una persona, no? En aquest cas, i llavors, clar, com té tanta sensibilitat, afina els pianos com ningú, fins que algú descobreix que també és capaç de sentir els sorolls de les caixes fortes. Saps què et vull dir? I llavors, com ell té una sèrie de problemes econòmics i tal, decideix apuntar-se al carro d'aquests lladres i començar a obrir caixes fortes.
5: Quina bona idea de pel·lícula.
4: I és una... llavors, clar, es fica amb una sèrie d'embolics. La pel·lícula comença amb un to Ocean's Eleven, després acaba sent més dramàtica i hi ha una història d'amor pel mig que no està forçada ni molt menys, és a dir, encaixa molt bé la suma de gèneres i et va portant per diferents camins. És entretinguda, és divertida, és trista a estones, és dura, perquè també és un noi que pateix molt, òbviament, no pot mai treure's els cascos de les orelles. En fi, és una pel·lícula molt curiosa i val molt la pena, amb un Dustin Hoffman ja veteraníssim fent el mestre d'aquest noi.
5: I com es diu la pel·lícula, torna-hi?
4: Un talento único.
1: Títol original, Tuner, és a dir, l'afinador.
0: La mia ànima.
1: I alerta, que veig que arriba a sales la nova pel·li de Pietro Marcello, el director de Martin Eden i altres pel·lis, i a més, amb Valeria Bruni com a protagonista.
4: Sí, aquí fa la pel·lícula sobre la diva del teatre italià Eleonora Duse, no? Que va ser, bé, aquí segurament ara no la coneixem molt de nom, però una gran diva de teatre italià de principis del segle XX, i l'agafa en aquell moment en què el seu moment ja ha passat, eh? És una diva en decadència, i bé, és una pel·lícula que juga amb, és molt com Martin Eden, Roger, jugant amb allò de les imatges d'arxiu, també molt bona ambientació, potser no tan rodona, tot i que el Pietro Marcello això fa molt bé, i la Valeria Bruni Tedeschi, a més, una actriu que sempre em posa una mica al límit amb aquesta veu i és una mica estrident actuant, però clar, com aquí ja fa el paper d'una diva una mica acabada, doncs li queda molt bé el paper realment, no?
1: Doncs pot ser l'alternativa per anar avui al cinema d'autor, o si no, teniu Spielberg, teniu futbol, el que vulgueu. Gràcies, Alfons.

0: Laia, sí que ens mola amb tu aquesta hora obrir una mica el focus i posar una mica de peus a terra segons quins temes. I sobre algunes crisis que hi ha a l'actualitat, existeixen certes prediccions, i no estem parlant de tenir la lluna a Aquari, sinó que el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes, sí, de prediccions, però parlem de cases d'apostes, no tenen llicència de joc, però és que a més podia jugar en plan la guerra d'Iran s'acabarà tal dia. És com els criptoborsaris que juguen una mica segons l'hora del dia que ha declarat quin president per comprar i vendre i al final...
1: Sí, té una mica a veure, eh? Perquè a més influeix en certa manera en la realitat. Ara veuràs. Mira, us posem una mica en context, eh? Quines són aquestes webs, eh? Polymarket, Kalshi... Doncs són els mercats de predicció. Són plataformes de microapostes on els usuaris participen en juguesques sobre esdeveniments futurs i aquestes que hem dit, doncs, dominen el mercat mundial de les apostes. De fet, s'hi pot apostar sobre el que deies, qüestions com ara quan hi haurà un alto al foc, per exemple, entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes oficials és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants. I una mica aquí comencen els problemes. Com que no estan regulades i poden entrar, per exemple, menors d'edat. Hi ha una cosa importantíssima. També és controvertida la incidència que tenen aquestes prediccions en l'opinió pública. Això ho ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
2: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també, doncs, en possibles inversions d'un estat.
1: Per què? Com funciona això, no? Doncs perquè les apostes generen uns percentatges de sís, percentatges de nos, de les opcions donades, i tot plegat es presenta de cara al públic com a probabilitats. Per tant, el pas següent ha estat, en alguns llocs, doncs, de convertir aquestes xifres, aquestes probabilitats, en titulars informatius i a difondre'ns a les xarxes socials com si fossin notícies. Ho han començat a fer els operadors d'apostes nord-americans, que han llançat els seus propis serveis informatius, per exemple, amb titulars de futur, titulars generals a partir d'aquestes apostes. Moltes vegades, a més, doncs, titulars o notícies desconnectats de la realitat o fins i tot de la normativa vigent. Hi ha un exemple que és que Polymarket va publicar que Trump era el candidat més probable del Partit Republicà a les eleccions del 2028, tot i que recordem que la Constitució dels Estats Units prohibeix un tercer mandat. En aquest cas, doncs, ells llançant-se a la piscina i difamant ja una cosa que seria directament il·legal. A casa nostra, doncs, el que us dèiem, el Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador, elaborarà un informe que podria denegar que operin a l'estat espanyol. No és el primer lloc, on se'ls posa límits. A països com a França o als Països Baixos han limitat o bloquejat l'accés a aquestes plataformes d'en considerar que operen directament fora del marc legal.
3: Els experts, ICAT.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat.

0: Perdre el cap amb el ginestar amb ells i amb aquesta dolça cançó i ben animada. També comencem aquesta nova hora de ràdio, les 7 i 2 minuts d'aquest dilluns, que és 15 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dilluns.
0: Voleu un xat d'aquests inesperats que ens envien?
1: Sempre.
0: Els oients és en Jordi. Aviso que és un xat bastant emotiu, fins i tot tristoi per aquesta hora, però trobo que val la pena començar el dia llegint-lo. És en Jordi, el mateix oient que ens escrivia divendres després de l'espai de la Laura Grau de Lligar. El mateix Jordi, que una setmana abans ens escrivia dient: em van deixar just ahir.
1: Ai, sí.
0: Doncs diu: hola, experts, com us vaig confessar en un rampell d'oversharing, fa 8 dies que sóc solter. Ha sigut amb diferència la pitjor setmana de la meva vida. Però també diu: afortunadament, perquè a mi mai se m'ha mort ningú proper, quan m'he quedat sense feina n'he trobat de seguida. Coses bones, també, de la vida,
1: sí,
0: valora.
1: Clar.
0: Però diu que per això és el pitjor que li ha passat mai. Però afegeix: és impagable la companyia que em feu cada matí. Bé durant l'hora que trigo en arribar a la feina o quan teletreballo, que us escolto de 8 a 10.
1: Ostres, això sí que és una bona manera de començar la setmana, tu.
0: Valeu cada puto euro dels meus impostos.
1: Ai, que és maco.
0: Heu punxat cançons que m'han fet explotar, parar el cotxe i anar corrent a buscar mocadors.
2: El Wilson Ever, segur.
0: Sí, diu, forma part del procés. Però està plorant i que a la vegada digueu alguna bestiesa que em fa gràcia, em fa riure, o feu que em distraieu havent de parar atenció al que expliqueu, doncs m'ha ajudat molt en aquests dies. Diu, moltes gràcies i ens envia 7 emojis d'abraçar.
2: Ai, Jordi, per favor.
0: Abraçades per tu també, Jordi, i afegeix a sota: i visca el nàstic.
2: I visca!
0: No, no ho dic jo, és un l'afegitor.
1: Jordi, vals més or que no peses i un dia o altre trobaràs el lloc que et farà feliç, no tinguis cap dubte.
0: I a més, vals els mateixos euros que et toca pagar d'impostos.
1: Exactament,
0: perquè és una, et surt allà la renda, quan ho fas et surt exacte. Vals exactament això, vull dir que per això els pagues.
2: Ja està, és que sembla un divendres, ja, d'entrada.
0: Sí. És dilluns, les 7 i 4 minuts. Pel que fa al temps, avui el dia serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu. Ho dic bé, Eloi Cordomí?
3: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu. I avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple. Podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, la Sèrie 4. Atenció, oients, perquè avui torna en Doraemon.
4: La capa d'invisibilitat per espiar la Shizuka quan està despullada.
5: Sense casquet jo vaig volar.
0: Perfil, 32 anys després de l'emissió original a Catalunya.
2: 32,
0: Sí, sí. A partir d'avui, la plataforma 3Cat i el Super 3 recuperen 200 capítols clàssics, que no són ni la meitat, però és una bona primera tongada, capítols clàssics del Gat Còsmic, a més alguns especials televisius i també llargmetratges. Per tant, tornen les aventures d'un dels personatges més estimats i més referenciats, en Nobita. De fet, va ser el 7 de febrer de 1994 quan Doraemon va aparèixer per primer cop a la televisió catalana i ens va captivar d'una manera que jo crec que avui en dia, com adults, ens segueix captivant. Jo em podria cascar una marató ni tan malament, sense més problemes.
2: A mi m'entrarien perfectament
1: bé. Sí, és veritat que no em costaria.
0: Sabeu aquella època així com adolescent que la gent de la teva edat, alguns deixen com de mirar dibuixos o coses infantils? Jo seguia a tope.
2: Jo també.
0: No m'encansaria mai de veure Doraemon. Bé, a més es considera, ja ho sabeu, per tota aquella gent que digui: per mi és català. No ho és. És japonès, però és que és una icona cultural japonesa.
1: Clar, forma part del nostre imaginari.
0: Sí, perquè és coneguda arreu del món i com molts animes, doncs està basat en un manga, el que va crear el mestre Fujiko Fujio, que mai va ser del tot o no massa coneixedor del seu èxit, perquè en Fujiko Fujio, el pare de Doraemon, va morir el 1996. Imagineu-vos quins èxits encara havien d'arribar d'en Doraemon. Guardem una mil·lèsima de silenci per ell. Ja està. Amplia la info en Marc Garriga.
6: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slum, 3Cat recupera ara les aventures de Doraemon, que van marcar la infància de molts catalans des de mitjans dels anys 90. Des d'avui hi ha 200 capítols clàssics disponibles a la plataforma 3Cat, on també s'estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3.
0: Doncs avui mateix ja podeu posar-lo als vostres fills o a vosaltres mateixos i a veure a quines xifres arribem, Penseu que amb el retorn de Bola de Drac, ja suma gairebé 24 milions de reproduccions, al portal 3Cat, així que a veure fins on arriba Doraemon.
2: Per cert, Laia, què és Doraemon? Quin animal és?
1: Un gat.
7: Un gat. Molt bé, ja està. Ah, no haig de dir res.
1: Un gat sí, és còsmic.
7: No, no, no, és igual. És
1: no
7: igual.
1: Té res a veure amb
7: no, gats. És igual, és un gat.
0: És còsmic i és molt mal conseller. Jo sempre preferia la Dorami, sí, sí, però pareixia poc. Bé, la pregunta del dia. Avui tema openings d'anime. Expliqueu-nos qui us va marcar més i quina careta d'entrada d'un anime teniu gravada al cervell per tota la vostra vida. L'Ivet, el primer xat, o segon, que avui llegeixo, ens diu l'Ivet. A mi em va marcar molt l'opening d'Utena, per mi dels millors animes de la història, i també l'opening de Karekano. I Doraemon diu, la cançó de Doraemon em transporta al cacaulat que em feien mentre el miràvem, i puc dir que el meu home era una mica gegant de petit, però ara ja es controla una mica més. Val, el teu home era bully, que no sigui com el, com el Robert Pattinson a la pel·li aquesta de drama, i potser hagis de regirar una mica en el seu passat. La Roser diu, jo l'opening de les Bessones de Sant Clair, un anime clàssic. Puc en recordar-me'n cada dia del món, aquest opening viu gratis al meu cervell. La Mireia diu, ara una cosa seriosa, no trobeu que Doraemon era molt masclista? Perquè, clar, diu, només hi ha una nena, que sí, és la Shizuka, és com la barrufeta del Doraemon. Sí. El Nobita vol estar amb ella només perquè és guapa. La mare no treballa, està ella fent tota la feina de casa. Jo encara, si voleu, ho empitjoro. La mare no només no treballa, sinó que és una histèrica, i però llavors arriba el pare a apagar els ànims a la feina, i borratxo.
1: És que el pare aquest no fa mai res, no li mai fer res de casa.
7: La societat japonesa és una mica masclista.
1: Bueno, aquesta explicació que donen a casa meva quan veuen anime, però que no pot ser. O sigui, s'ha de contextualitzar tot. No,
0: I sobretot que els invents del Doraemon serveixen sobretot perquè el Nobita no espavili, no aprengui per si mateix, i l'única presa del Nobita en mil capítols és la venjança.
7: És que té... No, estem la mà oberta.
0: O poseu context, o feu com el Roger, i us el mireu com adults a casa sols.
1: Sí,
0: la Clàudia, jo segueixo cantant en el meu interior els openings de Horri, el monstre de xocolata, Tori el ninja, Cinturó negre, Bola de drac, Doraemon, Ararai, Ramma... Posem Cinturó negre, que encara no l'havia dit ningú.
7: Foli.

0: En Jordi diu, hi havia un grup de versions que es deien el Barcox, que anaven tocant versions pel país, i en destaca quan feien l'opening del detectiu Conan, la part jazzera de saxo, però sí, encara més jazzera. De fet, us l'he trobat, a veure si ho relacioneu amb l'opening del detectiu Conan, aquesta versió ultra jazz.
1: Fot-li.
2: Wow.
0: No vol dir que es mati menys, però és l'impàs del saxo d'un dels openings originals. Algú s'ha cascat la versió aquí, donant-li tot el protagonisme al saxòfon.
1: Podria servir com a banda sonora d'una peli de Tarantino, eh, ben bé.
0: Sí, totalment, o un capítol de Crims, 100%. Sí, sí. Ara és un quart menys 5 de 8 del matí. Tenim respostes en format àudio. Avui us hem demanat que canteu openings d'anime. Ningú ho fa.
1: Vaja.
3: Però, que teniu vergonya.
0: Teniu Conan. No pots net que no ho haré i fa ajudar. Tota matèrica, mutsequi, mutsigarauà. Corinari, gare, siriu, aburada, potique, tucu. Jon, jon, jon, jon, jon, jon, jon, jon, jon, jon. Va, les dos als oients. Sí. Vale.
4: Què tal, experts, aquí, des de Castellà del Vallès, el Xavi. I què veus? Ginebra. Sobretot la Nari. Aquestes cançons que tenien, el Doctor Slum, m'enganxaven molt. I la història, sobretot la història de la Lluna. I sobretot, sabeu quina cosa m'agradaria heredar la Nari? A vegades en aquest món que trobem persones que els hi falta un bull o que et diuen alguna cosa que no toca, m'agradaria recuperar, fer aquest cosa que fa aquesta... que es tira amb el cap cap a la dreta i psh, i cau. Això m'encantaria que la vida real fos així. Jo no, amb el cap ja passa, però la realitat no.
5: Jo mai he tingut televisió a casa, llavors no tinc idea d'anime. I no sé, però em sembla una mica fascinant. Jo crec que hi ha una connexió. Catalunya, Japó, a França, és una movida una mica menys gran que Catalunya, em sembla. I el que sí que vaig llegir molt és Dragon Ball Z.
6: Segurament poca gent recorda que la nit del 10 a l'11 de juliol del 2010, la victòria d'Espanya a l'Eurocopa, van assassinar un jove, un home equatorià, perdó, al crit de Sudaca de mierda, vete a tu país, amb una pallissa a Cornellà, a Llobregat. Segurament ningú se'n recorda perquè, com sempre, aquestes coses queden tapades, i especialment si hi ha grans esdeveniments político-esportius, com és una Eurocopa, com és un Mundial, que s'utilitzen, encara que diguin que no, per fer política. Doncs anirem sempre contra Espanya i França, per tant, anirem sempre amb les seleccions que hi juguin en contra.
7: No en recordeu?
8: Era 1, 2 y 3, los famosos mosqueperros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos a mis puntos lobos.
7: I llavors deia D'Artagnan, D'Artagnan, corriendo gran peligro. D'Artagnan, D'Artagnan, persiguen al malva. És
9: boníssim. Moltes felicitats, Sergi Vives. I jo...
10: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Papi, posa-la al disc. És la nova d'en Joan Dausà.
1: Julieta.
0: Ah, ah, ah.
1: La samarreta.
0: Fent referència a la Julieta, la seva filla. També apareix en Mamaduixa, tant a la lletra com en cantaire.
1: Oh, i tant.
0: La cançó d'en Joan Dausà, que crec que aposta fortament per sonar aquest estiu.
1: Nova, ai, ai, ai.
0: Nova de divendres, ho dic bé?
2: Sí, ho dius
3: molt
2: bé.
3: Atenció, perquè es meu pronòstic avui al nostre calendari de vent d'estiu. Podeu obtenir 9 punts encara. Mira, que jo estic per canviar el meu pronòstic. Em sembla que em vaig fer una el primer dia.
1: És que aquesta, Papi, posa-la al disc. Ai, ai, ai, que pot ser la cançó de l'estiu.
0: Com es participa el calendari d'argent de la música de l'estiu dels experts?
3: Doncs mira, envieu un WhatsApp al nostre número expert i ens dieu quin és el vostre pronòstic per que sigui la cançó de l'estiu, i quan arribi el dia que fem el vaticini, doncs us otorgarem els punts corresponents.
0: I ara, pels qui els imoli les abstraccions o la meteo, heu de saber que avui, 15 de juny, és el Dia Europeu del Vent.
1: Felicitats, vent!
0: Felicitats, vent! Cosa de vegades sinistra, de vegades romàntica. Aquest moviment de l'aire, que no se sap ben bé com es fa, però que a vegades ens
3: ho
0: fa...
3: Ho fan així.
0: Sí, això és una metàfora. Jo dic com es mou el vent.
3: D'acord.
0: És un misteri. Ens ajuda a sacar la roba de la Sissi Imperatriu, que ens empenyi, que fins i tot pot generar energia. És el que es coneix com energia...
3: Eòlica.
0: Que ve de quin déu grec?
1: Eos.
3: D'Eolos.
0: Bueno, en català, sisplau.
3: Eolos. Home, no eren grecs. En català no existia.
0: Eol. Eol. Un dels déus ventaires. És per tot això que avui li dediquem a aquest fenomen del vent un nou combat de cançons. Combat de cançons que ens parlin del vent. Avui els aspirants són la Laia Vidal i en Sergi Vives. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
3: Bon dia. Avui estic decidida a remuntar perquè vaig començar la temporada molt bé, guanyant els combats. He arribat a una menjada de bajona i ara
1: m'he acabat la temporada guanyant.
0: Recordeu que el judici és vostre, oients. Si faig aquí com d'àrbitre que no escolta massa, però que després recullo els clics que feu, eh? Laia, Sergi, a punt. Vull un combat musical net, sense cops baixos. Entenem cops baixos com posar la cançó El vent, de Raimon, val, Laia, t'estic mirant,
3: val.
0: Ja sigui l'original o qualsevol versió. Dit això, avui és l'única norma, d'acord? I Laia, pots començar tu.
3: Vinga, doncs a veure, si hauríem d'escollir 10 cançons que han passat a la història de la música, segurament aquesta seria una d'elles. De qualsevol tema, imagina't. La tenim traduïda al català, tothom la sap cantar, però us he portat la versió original perquè a mi la veu de Bob Dylan em trenca per dins.

0: across the white dove.
1: Que també cantava amb el Mas una mica.
2: Espera't, que ve la tornada.
1: No, encara no ve.
2: Encara no.
1: A veure, què ens has de dir aquesta cançó?
2: Podem estar a la tornada,
1: no,
2: que no guanyaré.
1: Que es farà tard i hem de posar moltes cançons.
2: Espera, ara.
1: Ara, vinga. The answer, my friend, is blowing in the wind.
2: The answer is blowing in the wind. No
1: in the wind,
2: no.
1: Wind.
2: Clar, wind.
1: Que, no, wind guanyaré jo.
2: Calli. Tu no m'has tocat mai amb la guitarra. És tan bonic, foc de camp. Ara se diu tant. Fins i tot podríem anar un dia a la platja a cantar això. Mira que a mi a la platja no m'hi veuràs, però a cantar amb una guitarra al vespre...
1: Crec que no he fet amb ma vida un foc de camp. Sí, això per
2: sí, no, no tens vida.
1: Fes fogueres a la platja,
2: aquest
1: com Déu mana.
2: Aquest escolta on el vent s'ha convertit en un himne a favor de la pau, malauradament no caduca, i és igual de necessari que el primer dia en què vam sentir aquell lluny en 1962.
1: Jo començo amb l'Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Exacte, l'Empordà, aquella terra tan i tan afectada per la tramuntana, aquest vent fort i fred que ve del nord, d'origen polar, que és característic del nord-est del nostre país. El que ens cantaven al Sopa de Cabra és això, explicar-nos que aquest vent ens fa perdre el cap a més d'un.
2: Una mica antiga, també, la cançó.
1: No, la teva no. No. Bob Dylan és de l'any passat.
2: És un clàssic, és el que té. Ah. Has dit Empordà, has dit tramuntana. A veure, si vols, Empordà i tramuntana, però actual, doncs et porto un valencià que parla de la tramuntana, en Guida Rica de la Fuente.

0: L'altre dia la Laura Grau ens la posava a la seva secció de les cançons mai prou valorades que va dedicar a Guitarrica de la Fuente.
1: M'estic adormint, eh? De moment.
0: Escolta'm, si no s'aprecia la bona música, és el teu problema.
1: Aquest música moguda, eh? Per despertar el país,
0: la gent. A casa nostra sembla que ha dedicat ja una cançó a un dels vents que trobem a l'Empordà, a la tramuntana.
1: Sí, Laia, calla, que sona la troba. Cançona que de la troba Kung Fu, aquest Bufa el vent, aquesta que porta per aquest nom, Bufa el vent, una cançó tan precisa per parlar-nos del vent, que de fet és la cançó utilitzada als experts quan hi ha alerta pel fort vent, el vent cat, i hem de posar la careta. És veritat que la vaig crear jo, però és igual.
0: Sí, a veure.
1: És molt precisa, eh?
0: És que estàs una mica encallat en cançons antigues, deixem que t'actualitzi. Podem també obrir-nos una mica de les nostres fronteres, perquè mira què passa ara mateix a Itàlia. Bomba.

0: Què, mola o no mola? M'encanta.
1: Sí,
0: home,
1: bé,
0: és una novetat de música italiana que ens parla precisament del vent. Es diu Bon Vento, mira com peta, i és de Jovanotti, no podia fallar.
2: Laia, vergonya t'hauria de fer...
1: Jovanotti Boccaccio.
0: No ho sé, de segon.
2: Vergonya t'hauria de fer, Laia, no haver punxat encara això.

0: Com un cavall desbocat per la...
1: A veure, Laia,
2: suada, també,
1: quina cançó és millor per parlar del vent que aquesta que ens guia a través de les onades, que bufa les veles, inflant-les a més no poder? Laia, que jo hagi de posar Maricel, que tu no hagis punxat l'himne dels pirates...
2: Tranquil.
1: És per plegar mateix.
2: Tu, tranquil, que veig que t'agraven els himnes. Jo també en tinc.
3: Tens l'himne dels pirates a bon pis?
2: No, ara veuràs. Molta càrrega emocional, però també històrica, perquè això que et punxo, saps què és?
1: Què
2: un
1: és?
2: Himne del poble, un himne del poble.
4: Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, tres partes en el corazón.
3: En Jordi diu, qui hagi punxat Joan Garriga i la Trova ja té el meu vot.
1: Gràcies, doncs, gràcies.
3: Un clip al Sergi, tenim l'enquesta penjada.
2: Mireu, això és Vientos del Pueblo, un himne de la classe treballadora, perquè, atenció, perquè és Miguel Hernández, que va escriure aquest poema l'any 37, en plena Guerra Civil.
3: El poema, el poeta d'Oriola.
2: Exacte, per encoratjar els republicans a guanyar la guerra.
1: I els hi va anar molt bé.
3: Van quedar segons.
2: Com diuen Roger, el poeta del poble, i la seva obra va estar molt marcada pel seu compromís amb la causa republicana.
1: Sí.
2: Van acabar matant-lo quan va acabar la guerra, i és Every Night qui ha decidit recuperar tots aquests hits de la Guerra Civil que cantava el poble del bàndol republicà. Si tu no saps història, és el teu problema.
1: Laia, jo acabo un tros de cançó maquinera del 2000.
2: Ideal. Igual.
1: Què millor?
2: A més, on està el vent aquí?
1: Que volar empès pel vent, gràcies a les ales d'amor d'aquest amacle que em va fer redescobrir l'Anna. Diu, Sergi, què estàs fent i no tries això? Cançó boníssima, per favor, que van versionar d'una guanyadora d'Eurovisió, per cert, però aquesta va catapultar-se a través de la seva versió techno del 2000.
2: Només saps agafar amb l'intrito,
1: De l'Eva Martí. És veritat que no parla del vent en cap moment.
2: Ah, no,
1: i això em fa immolar. Però m'és igual, ha valgut la pena sentir aquesta cançó i així de pas deixo guanyar la Laia, que no guanyava un combat des de l'any passat.
3: El que diguin els oients,
1: Què diuen els oients?
3: De fet, ara els clics van empatats, val? I la Magda diu, Sergi, ara no toca.
1: El què no toca?
2: Mai
1: en
2: free no toca, ara. Magda, no estem parlant de la República.
1: Mai on the winds of love. Mira. Poli,
3: i la nona diu, en Sergi m'ha perdut amb l'última cançó.
2: Merda. Gràcies, nona.
3: Doncs tota aquella gent queixosa li feu un vot de càstig al Sergi, que vol dir votar l'altre, No vol dir votar-lo críticament.
2: Vol dir votar-me a mi.
3: Sí, de moment, bueno, guanya en Sergi ara per dos clics.
2: No ho puc creure.
3: Teniu temps per votar al nostre grup de WhatsApp mentre sona...
2: Sospita que l'oient m'ha agafat mania.
3: Sí, mentre sona la Lady Gaga de Dead Dance, i ara us expliquem més cosetes de música, també.
1: Vinga.

0: Expert, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 27 minuts del matí. Mira, ara per ara que es tancarien les votacions, aneu empatats a vots. Per tant, farem una cosa. Fem el first blood, el primer canvi de vida. Mira, en Sergi,
2: no,
1: ja està, s'ha acabat.
2: No.
1: Guanya el Sergi.
2: Guanya aquesta norma, no m'agrada.
1: Vas que ho deixem empat.
2: Va, mira, doncs millor l'empat que no guanya en Sergi.
3: Mira, 11-12, està clar el resultat.
1: Bé, no s'accepten més votacions.
3: Laia,
1: gràcies, oients.
3: Gràcies.
1: Laia, Sergi... Crec que sempre està bé recordar les paraules de poetes il·lustres.
2: Sí.
1: Ja sigui fa uns moments en Miquel Hernández. I, per exemple, avui, ara podríem recuperar la cantant Cesària Évora, la cantant de Morna i de Fado, amb el seu èxit, Cabo Verde, Terra Estimada. Oh.

0: Doncs una mica de morna per anar-nos despertant, les 7 i 28. Voleu un altre poeta, una altra dona?
1: Sí, sisplau.
0: Els versos ara de la Patti Smith. Vinga.
2: Terra estimada.
0: Perquè aquest estiu, com es diu enguany, equivalent a estiu? Enguiny.
1: No hi ha paraula.
0: Sí, enguiny es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre al Pallars Sobirà, que va portar-hi alguns dels artistes més importants del món i va deixar una gran marca al territori. S'hi ha desplaçat a Escalarre el nostre company, en Pau Rovira. Bon dia.
3: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
4: Quan van veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
5: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
6: Venien en helicòptero, Bob Dylan.
7: I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
8: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
5: Casa meva està bé, al mig.
9: No hi havia cap incident ni res.
0: Doncs són algunes de les paraules dels testimonis que encara viuen a Escalarre i eren fa 30 anys presenciant aquest gran espectacle que va ser el Doctor Music Festival. Això que heu sentit és només un extracte d'un reportatge sencer que ens ha fet en Pau Rovira. Així que podeu anar al web del 3CAT o de Catalunya Informació i allí sentir-lo sencer.
10: Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat.
0: Sabeu per què portaven un ull tapat els pirates?
2: Bona pregunta, perquè els hi mancava aquest ull, no?
0: Aquesta és la resposta de gent poc fan dels pirates.
2: Ah?
0: No, era per adaptar-se a la llum. Portaves un sempre tapat i si havies d'entrar en un lloc molt fosc a lluitar i jugar-te la vida, et canviaves el pagat del lloc i l'ull que estava acostumat a la foscor és el que funcionava en aquell moment.
2: Hòstia,
0: és per lluitar ràpid.
2: Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Veritat, això.
0: Sí, perquè no pot ser que tanta gent els hi faltés un ull. Sí, sí, era una tècnica de... O estaves per abordar un vaixell i entrar a la taverna, a la bodega de sota,
2: sí.
0: Doncs et feies el canvi i estaves adaptat a la...
1: És tan boníssim, això. Està la bodega dels vaixells?
0: Bueno, entre el sol de fora, per exemple, del Carib,
2: clar.
0: I a dintre hi havia llum elèctrica. Si no saps història, l'aia és el teu problema.
1: No, no, només que no aconseguim jo que les bodegues no tinguessin finestres.
2: Jo tampoc.
0: M'entraria l'aigua.
2: Bueno,
0: no és un creuer, és un vaixell de guerra.
2: Encara m'estan votant.
1: L'Indira no s'havia inventat.
2: Sisplau, deixeu-me de votar. I ja he guanyat.
0: Val. A veure, el tema és que estem sentint el grup musical infantil, coneguts com a...
1: El Pot Petit.
0: Amb el seu èxit.
1: Els Pirates.
0: I que ha convertit el seu univers en un festival per les famílies a Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà. Això ha sigut aquest cap de setmana, amb una assistència d'unes 3.000 persones, tot infants, suposo.
1: No, amb les seves famílies, normalment.
0: Val, i ara podem sentir els cantants d'aquest grup infantil que tenen noms infantils, la Jana i el Pau.
11: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les. Veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
12: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
0: Les entrades al Festival Familiar del Pot Petit es van exaurir en només 3 hores. Si voleu anar-hi, doncs l'any que ve tindreu una altra oportunitat.
13: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: I també amb l'Anna Closa, bon dia i bona setmana.
14: Bon dia.
0: Són 2:15, hora d'actualitzar-nos. Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 15 de juny?
14: Doncs mireu que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar els seus 80 anys. Per la seva banda, la televisió estatal de l'Iran ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. Mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars, que són 15 dòlars menys que fa una setmana.
2: Què m'estàs dient? Vaig a comprar petroli ara mateix.
1: Déu meu.
14: Aprofiteu ara. D'altra banda, el conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna. Aquesta nit i matinada, Rússia ha llançat una altra onada d'atacs a míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. Hi ha, de fet, a la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi. A casa nostra, els sindicats que no han signat el pacte amb educació adverteixen que no pararan, mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària a Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. I acabo avisant-vos que avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi van haver 3, un a Cervià de les Garrigues, un altre a Pons, a la Noguera, i finalment un a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim, de fet, ja està extingit i els altres dos estan estabilitzats.
0: Les 7:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
14: Doncs mireu que a Roma una parella de nord-americans estava fent turisme prop de la Piazza Navona.
0: Espera, han trencat alguna cosa? Són turistes internacionals trencant obres d'art?
14: O... no, espera, però espera.
0: A veure,
14: aquesta gent els venia de gust menjar-se un gelat.
0: Val.
14: Van anar a la gelateria Don Nino, van demanar un parell de terrines petites amb 3 gustos diferents cadascuna. Mentre els estaven preparant els gelats, doncs es veu que el gelater hi va afegir toppings que no havien demanat i que els turistes doncs van entendre que eren gratis. Els hi van posar macarons i canonets de festuc, canotilles o
0: canolis
14: de festuc. Val. La sorpresa la van tenir al moment de pagar. Ells van entendre que els 2 gelats costaven 14 euros, cosa que ja semblava doncs que fos bastant cara.
0: Bueno, és la plaça Navona, vull dir, són 7 euros per gelat, no m'estranyaria.
14: Doncs mira, 44 euros 2 gelats.
0: De topping en topping.
1: Ostres, quin abús, eh?
14: Clar, aquesta gent indignada, doncs es veu que ho van publicar a xarxes, s'ha fet viral, i de fet, si busqueu la foto, veureu que el compte posa que cada gelat val 12 euros, per tant 24, i falta sumar la nata, els macarons i els canolis de festuc.
2: A veure, clar, si el gelater ja anava posant coses i no els avisava de que cada ingredient tenia un extra, doncs aquí la culpa és franca del gelater.
1: Clar, el gelater ha de dir quan val.
0: Jo opino diferent, jo. Si ets turista, calla. I dos, si vas a una gelateria just al mig de la piazza,
2: sí,
0: a Navona, val el que val i ja està.
1: No, però igualment s'ha de posar el preu, eh? Jo estic d'acord que els turistes no tenen gaires drets, però tampoc entenc... O sigui, a mi estafar en general és una cosa que no em sembla bé. I a més, qualsevol dia t'hi pots trobar tu perquè no saps si ets turista o no. I el preu ha d'estar posat allà.
0: Jo, per tota aquesta gent que diu, és que Barcelona no es pot viure en català. Pues, per culpa vostra, però jo vaig a establiments i dic, soc català, no em facis coses rares, quan estic pel centre i em diuen, vale, ok, ja està.
2: Vale.
0: Jo mai he tingut cap problema.
1: No, sí, jo crec que si és català no et deixen, no et contesten en català.
0: Ja m'entenen al final a mi.
2: El topping caríssim.
0: Bé, ara anem al titular d'esports.
2: Va.
0: Doncs avui juga a Cabo Verde.
2: No, moment.
14: Comencem parlant d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions.
0: Bravo!
14: Després de superar el Fuchsia de Berlín per 37-34, és de fet la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club.
2: Moltes partides. Brutal el Barça d'handbol.
14: En bàsquet, malauradament, la penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB després de perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València doncs serà el rival del Barça a la final. De fet, el primer partit es disputarà aquest mateix dijous. En futbol, el Madrid de manera express fitxa Marc Cucurella i aquest matí de fet, podria anunciar oficialment el fitxatge en una operació de més de 50 milions. I el Mundial, avui, debuta a Espanya contra Cap Verd
2: Cabo
14: a les 6
2: verde,
14: de la tarda.
2: Cabo Verde,
0: terra estimada.
2: A quina hora, a quina hora? A les 6.
14: A les 6 de la tarda. També debuta avui la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltes mesures de seguretat.
0: Sí, dos països simpàtics, és d'aquells que... Sí.
1: Sí.
2: Mira, jo només pel fet de que l'Iran... Es veu que només poden anar els jugadors i els suplents perquè es veu que cap membre de la delegació té el visat per poder anar fent els Estats Units.
0: I han de dormir a Mèxic, eh?
2: Exacte, només per això ja vaig amb l'Iran.
1: Mira, sí, tampoc és un país, a veure...
2: A veure, no, ja...
1: A veure,
0: ni que sigui per les pel·lícules, ni que sigui per la marxada, deixant Satrapi, que ens va deixar l'altre dia. I a Nova Zelanda no crec que tinguin cap problema, més enllà d'estar lluny de tot arreu, i trobo que estic mirant avui.
1: Sí, però el govern anirà fatal, no? Bueno, la gent anirà bé, però el govern...
0: Bueno, pitjor el d'Aràbia Saudita, que juga demà o així.
1: No, sí, és, a veure, jo, en general, els països del Mundial cauen tots malament.
2: És un govern de l'Iran.
1: Jo només tinc una pregunta. Cap Verd té opcions de fer algun gol? Vaig a buscar pàters o no? Jo m'espero el següent partit.
0: Bueno, esperem que sí. El següent partit crec que és Uruguai, sí?
1: Ah, Uruguai sí que per algun, no? De gol, pàters n'he de tenir.
0: I el mateix grup ja, precisament, Aràbia Saudita.
2: A veure, però, parlant de partits, els partits de les últimes hores, com han anat?
15: Pels qui han fet porra, o pel qui us interessa el resultat dels últims partits.
0: Hi havia el Qatar-Suïssa.
15: Mira, Suècia 5, Tunísia 1,
2: sí.
15: Costa d'Ivori 1, Equador 0,
2: hosti,
15: Països Baixos 2, Japó 2,
2: hosti,
15: que
2: ha
15: empatat a l'últim minut.
0: Però tot això ha sigut el cap de setmana?
2: No, les últimes hores.
15: Les últimes hores. I Alemanya 7, Curaçao 1.
2: Matinada.
1: I el Marroc va empatar amb Brasil, que això, jo que vaig amb Marroc, perdoneu, que no m'esteu...
2: Perdona.
1: Gol d'un català.
2: Gol d'un català de Terrassa.
1: Sí.
0: Tio, no hem entrat de res, tot això a la matinada. O sigui, a la matinada.
1: No,
0: divendres.
1: Però contra Brasil, que és com l'equip top, no? Trobo que molt, molt fort que els catalans ja estiguem marcant contra Brasil.
0: Crec que hauré de, per uns dies, al Twitter tinc paraules bloquejades. Em desbloquejaré futbol per saber almenys què passa amb Marroc.
1: Em vaig posar al Twitter per saber coses del Mundial i al meu Twitter no surt res del Mundial.
0: Bé. Anem al temps. Quin temps farà avui, Anna?
15: Doncs mireu, avui el dia començarà amb núvols i amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
0: Doncs amb aires d'estiu seguim el programa d'avui amb els Zoo. Són les 7:30 avui. I de seguida la Laia amb un compte que des de l'àrea temàtica de...
1: Les que a tu t'agraden, de jugar.
0: Bé. A què? Però de coneixement?
1: Geografia i coses d'aquestes.
0: Guai.
16: Veig el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida. L'estiu arriba. El sol així...

0: vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs, perquè tu tanques la ferida. Res del...
1: Escolta, Zicat. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? Hey,
3: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zou. Me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, nota de veu.
7: Bona tarda, notes.
1: Nota de veu.
3: El telèfon del programa?
1: 677 50 61 53.
3: 677 50 61 53.
1: Nota de veu.
3: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
3: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICAT.
1: Nota de veu.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
9: Les 7:43, és l'hora del compte. Avui, Laia, amb una mena d'aplicatiu web que potser us sona, l'heu vist a xarxes compartit, per a jugar a demostrar la vostra saviesa en geografia catalana.
10: Com ens agrada als catalans el tema de jugar amb la nostra geografia,
9: A mi mola el format que et diuen un poble i zas, has de llançar la fletxa a veure si el més que t'acostis,
10: Doncs mira,
9: no
10: soc
9: massa bon aquest,
10: Jo, és que és difícil, Mireu, els 947.cat és l'aplicació que us deia en Roger, és el repte de la geografia catalana que està més de moda ara mateix. Hi ha hagut més de 27.000 partides jugades fins ara i, a més, ha anat ampliant doncs, les possibilitats de joc. Va començar amb el clàssic, que ara li diuen, perquè, com us dic, doncs n'hi ha més, en què és una qüestió més de ser completista. És a dir, teniu un minutatge, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, 10 minuts o temps lliure, per escriure tants com pugueu municipis a contrarrellotge. N'hi ha fins a 947. Dels 947 dels municipis de Catalunya, doncs aneu d'escriure el més ràpid possible doncs a tots els que pugueu.
11: I has jugat ja, això?
9: Jo vaig fer-lo un dia, aquest, però és que em sembla una mica repetitiu. En canvi, el de tirar la fletxa amb un mapa mut, endevinar el poble...
10: A mi també m'agrada més aquest.
9: Aquest és més guai, sí.
10: També hi ha la versió Països Catalans, és a dir, del clàssic també podeu doncs, jugar-hi amb tot el territori, Principat, País Valencià, Illes, Franja, Catalunya Nord i Andorra. Aquí també teniu 2 minuts, 5 minuts, 10 minuts o temps lliure i podeu jugar-hi. O també hi ha, com us dic, les dues noves versions que a mi m'agraden més, que un és el municipi del dia, que ho he jugat diverses vegades, i en què tu et donen la silueta del municipi i tu has d'intentar endevinar quin municipi és i a més et donen pistes. Tens fins a 6 intents en què tu, a partir de la primera silueta, doncs, t'aventures a dir una proposta.
11: Sí, que complicat, això.
10: Sí, ho és, ho és. També t'he dit que, clar, pots buscar com després ajuda, és a dir, no hi ha límit de temps. O sí que n'hi ha, però és bastant perquè jo ho he pogut buscar. No, veus, no hi ha límit de temps. I és xulo perquè tu pots anar a... com dic, tancant el cercle, no?, a partir de les pistes que et van donant. Per exemple, jo avui he posat primer... Ah, mira, ja s'ha esborrat, però he posat primer un municipi, no sé si de Petuliana, llavors et deia, és el de demarcació de Lleida, llavors ja vas reduint. Després et deia, és a la comarca del Pallars Sobirà.
11: Aquí diu és a la província de Lleida.
10: Què? Ah, doncs mira, doncs potser sí, jo he posat el municipi de demarcació. Sigui com sigui, pots anar, com us dic, tancant el cercle i finalment, doncs, acaba... Clar, un moment diu, Pallars Sobirà, entre un... Ai, perdoneu, entre 1.000 i 5.000 habitants, no n'hi ha gaires, perquè sabeu que al Pallars Sobirà la majoria doncs, són municipis bastant més petits. Sí, com sigui, aquest és el de quin municipi és a partir de la silueta, i l'altre joc que hi ha, que és el que agrada més a en Roger i també a mi...
11: L'he encertat a la tercera?
10: Quin, el de l'endevinar?
11: El d'avui, el d'endevinar per la silueta.
9: Digueu-vos així, li passa...
11: He tingut sort.
9: No diguis quin és.
10: Mireu, i l'altre, el d'endevinar el mapa, és que et diuen un municipi i tu has de clicar on és i a partir de quants quilòmetres de distància és del punt real, doncs tens més o menys punts. A mi aquest és el que m'agrada més. Hi ha la versió fàcil, normal i difícil. I exacte, o sigui, tu et diu endevinar el mapa, és molt senzill, Has d'endevinar aquí, si hi ha un temps reduït, et diu... Aviam, per exemple, Móra la Nova és el d'avui, no? Tens 26 segons per encertar-la on és.
9: És fàcil, perquè és la capital de la Ribera d'Ebre.
10: Sí, però...
9: No, perdoneu, no és la capital, és el poble de costat, perdoneu, sí, aquí.
10: A veure, doncs mira, cliquem per aquí, per exemple... No, ara ho he fet jo. I confirmes la xinxeta i mira, m'he quedat a 4 quilòmetres, a 14 quilòmetres. Tinc 4.000 punts, d'acord? Móra la Nova. I així ho podeu anar fent, doncs, cada dia.
9: Molt xulo, això. Això m'ho apunto, eh?
10: Llavors, tu, als 947.cat.
9: Jess Glynne era entra a l'entana. He fet un anagrama, sí. Jess Glynne entra ara a l'antena. Hold my hand, subjecta la meva mà. I ara de seguida treu el mòbil, que a banda de demanar aquest enllaç, que ja us l'hem posat al grup de WhatsApp, heu de clicar també la cançó de les 10 d'avui.

0: Així sona els experts.
1: Puc fer una crida al meu veïnat, si us plau? Estimeu-vos els vostres gats, però, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat, i si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I el meu, aquest gat que no és meu ve a casa i jo li foto unes bronques. Aquí no ets benvingut, fill meu.
2: Doncs no li callis bronques, pobre animal.
1: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut. Ja no puc fer res.
2: La terra és de tothom, Laia.
1: Ja,
2: no siguis capitalista.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Deu minuts perquè siguin les 8. Participeu amb nosaltres i ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
3: De seguida sentirem més àudios vostres. Avui celebrem que torna Doraemon al 3CAT i ens esteu cantant cançons d'anime o una mica el que us dona la gana. També llegirem els vostres chats. Recordeu que aquí al grup de WhatsApp podeu participar al mini-quiz i, a més, votar la cançó de les 10. Sempre trieu vosaltres, oients, la que tanca cada programa a partir de les 4 que us pretrien, Sergi, inspirat en...
0: La Femèrdida!
4: Un 15 de juny, com avui de l'any 1969...
3: Abans que diguis res, en Joan acaba de dir Romero el Madero... ha mort.
4: Ara sonarà. Naixia Ice Cube, fundador dels NWA.

Considerat com una de les icones de la indústria del hip-hop, particularment pel seu rap veloç i contundent i per tocar temes polítics i racials a les seves lletres, aquest californià va començar la seva carrera musical aquesta banda que us dèiem, els NWA, pioners de l'anomenat gangsta rap, dels qui sentim un dels seus temes més coneguts, Fuck the Police. Avui ens hem agafat a l'esperit d'aquesta cançó, que ens parla de la brutalitat policial, per fer-vos triar entre quatre temes que, com el Fuck the Police, també ens parlen d'excessos perpetrats per cossos policials. La primera ja la tenim, així que anem amb la segona.

És el Killing in the Name dels Rage Against the Machine. Aquesta cançó de l'any 92 ràpidament es va convertir en un himne de protesta global contra el racisme institucional i també, sí, la brutalitat policial. Més cançons que ens parla de gent amb uniforme a qui li agrada això d'apagar el personal.

Aquests qui sentim, sí, són els Escape, dels qui no fa gaire recordàvem el seu 30è aniversari del disc El Vals de l'Obrero, que entre d'altres cançons tenia aquest tema, que ens parla de Romero el Madero, un paio a qui li agradava atonyinar tota la gent, especialment d'esquerres, que prenia part a les manifestacions. I acabarem amb la Judit Niederman.

0: I és que si parlem de brutalitat policial, evidentment hem de parlar del referèndum de l'1 d'octubre i sobretot de l'actuació dels cossos i forces policials de l'estat espanyol contra els votants que s'aplegaven a les diferents escoles aquell 2017.
1: Tal qual.
0: La cantant de Vilassar va dedicar-ne aquesta cançó, No volem més cops. Cops, que també té aquesta referència,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: cop
2: clar,
0: policial. Quatre cançons que ens parlen de brutalitat policial. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Fuck the Police, Killing in the Name, Romero el Madero o No volem més cops?
2: Entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per la que més o us agradi o us faci sentir que té més esperit crític. De fet, guanya de pallissa avui Killing in the Name dels Rage Against the Machine.
0: Això també... que dius de pallissa té també una connotació...
1: Sí, total, també,
2: totalment,
1: també.
2: Totalment. Podeu votar també els Niggas with Attitude, NWA, Skate Pay, Uncharted Nerdman. Doncs ja la seu sonarà la cançó més votada entre vosaltres. I entren ràpidament perquè es va acabar aquesta hora els Primera Cita amb el seu Ser Molt Bé. Y aún es

0: Així sona els experts.
1: És el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest matí, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians. Després, cap a quarts de 12, arribarà a Montserrat per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica, perdoneu.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Mira, Laia, ara que Sergi, que punxaves cançons de brutalitat policial, en Sisu ens comparteix un vídeo, crec que ja l'heu vist, aquest cap de setmana, de policies posicionant-se i una manifestació que hi havia nazis.
3: Ai, ai, ai, ai, al costat dels nazis, pot ser?
2: Bueno, he dit posicionant-se.
3: Ah, va.
2: Bé, nazis i el sector contrari, que eren antinazis, per tant, també tenien...
3: Vés a saber a quin costat deuen estar.
2: També era odi, perquè és ser anti-algú. Bé, ens acostem a l'hora de sentir la cançó IA. Com sempre, heu de mirar d'endevinar qui l'ha escrita. Nosaltres escrivim, la IA la canta i la música, i vosaltres dieu què us sembla i qui l'ha escrita. Avui, que és el Dia Europeu del Vent, ens heu de dir què us sembla el tema.

ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tu i indicat. I així es titula aquesta cançó de la Maria Jaume, acompanyada per la seva amiga Uineta. Amb elles comencem aquesta nova hora de ràdio, les 8 i 2 d'aquest dilluns 15 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I Anna Closa.
1: Bon dia.
0: I bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dilluns.
0: Hem de parlar ara, sí, de gelatos de nou.
2: Visca.
3: Ja hi som, que ja arriba. T'intento trucar per saber què fas.
0: Hem de parlar ara d'una teoria que mescla l'astrologia, que és, diguéssim, l'antropologia avançada, amb la numerologia, que és com l'aritmètica avançada. Proposa quin pot ser el teu gust de gelat preferit segons el dia que vas néixer, Anna.
2: Hosti, noia, a veure.
1: A veure si us convenç, això, eh? Va. A veure, quantes vegades hem fet cua...
0: És fàcil d'endevinar, eh? Digue'ns les dates, sí, de naixement i...
2: Sí, sí, ara.
1: Quantes, sí, vegades hem fet cua a la gelateria, hem estat mirant, remirant els gustos de gelat al mostrador i quan ens hem decidit, doncs no estem segurs de la nostra elecció. Va. Normalment a mi això sempre em passa i quan el meu, per exemple, doncs company o amiga, no?, doncs ha agafat un gelat, dic, deixa'm el provar, dic, és que has fet millor tu que jo.
0: Sí.
1: Has jo. I ara m'he de menjar aquest gelat que no m'he de gust.
0: Puc reobrir la meva confessió eterna,
1: sí,
0: quan era gelater, no? Sí. Que hi havia les persones que deien, una pregunta. Que és terrible, això. O la gent que diu, una cosa, què és això? És filosofia, també, és ontologia. Quina cosa? Deien, és que he estat pensant i crec que vull triar aquest gelat, però és que no sé si m'agradarà. Jo
2: però,
0: tenia ple de gent, ple de clients a Terrassa.
2: Però tu podies donar, perdona, com a gelater tens l'obligació de, amb una cullereta petita,
0: sí,
2: dir,
0: sí,
2: mira,
0: sí,
2: tasta'l.
0: Sí, sí, sí, sí. Ah. Ho feia.
2: Val.
0: Ja, però és que quan, és igual, no, els costava molt de cansar-se.
2: Ah, val.
0: I al final,
2: així,
0: recordeu que triàvem per color. Al final dèiem, al final de vainilla, li posava i deia, no, aquest no!
2: Però ara la cosa no va per passa color, sinó pel dia,
1: sí,
2: de naixement.
1: Sí, segons aquesta teoria, en funció del dia del teu aniversari, t'agradarà més un gust de gelat que un altre. I atenció, perquè no ens fixem en el mes, sinó que ens fixem en el dia del teu naixement, vale? Cada número es veu que està associat a una energia determinada i segons el gust de gelat que et toqui, doncs tens una personalitat o una altra.
2: Wow.
1: Si voleu em dieu, doncs quin dia vau néixer i us dic el gust que encaixaria més amb vosaltres.
2: El 12.
1: Doncs mira, Sergi, segons la teoria, sou persones curioses,
2: sí,
1: alegres,
2: sí,
1: i amb un esperit aventurer. Per tant, sou...
2: Home, va, porta aventura, ja us he dit alguna vegada.
1: Sou dels qui us agrada provar coses noves. Per això la teoria us atribueix l'arcoiris.
4: Ostres, aquests gelats aquell... així blaus i de color rosa.
2: No,
1: que et deix la boca,
2: el més tòxic.
1: Exacte.
4: Re natural, ja sé que el gelat pot no ser gaire natural, però aquest és el que menys, no?
2: Aniria cap aquí, val.
1: Ostres. Aquí també hi trobaríem les persones nascudes el dia 3, el 21 o el 30, d'acord?
2: Vinga, Laia, prova sort.
4: A veure, el dia 17, Anna, aviam si ho tens.
1: Dia 17. A veure, sou persones pràctiques i exigents, però també sofisticades.
4: Sí?
1: Segons la teoria, busqueu estabilitat sense renunciar als petits plaers. El vostre gelat és el caramel amb nou pecana, és a dir, una barreja de vainilla, caramel i nous.
2: Ai, m'agrada més aquest.
4: La nou pecana sí, però el caramel a mi no m'hi trobaràs, massa dolç.
1: No, eh?
2: Te'l canvio per l'arquiris.
4: No, sempre pitjor.
1: Doncs aquest també és pels nascuts el dia 8 i el dia 26.
0: Roger. Ah, jo el 25.
1: El 25. Mira, si heu nascut el 7, el 16 o el 25, sou persones amb una imaginació molt activa, però
0: sí,
1: també teniu una connexió molt forta amb la tranquil·litat. A vosaltres us encaixa el coco, amb les seves reminiscències tropicals i marines.
0: Alguna vegada m'han dit avorrit.
2: M'agrada el coco també millor.
4: Ai, no, a mi no tampoc, eh?
0: Jo 100%, m'agrada tot.
2: Tu, Anna, què?
1: Mira, nosaltres, jo soc del dia 23 i
0: sí,
1: nosaltres, amb el dia 5 i el dia 14, som persones actives, inquietes i que tenim la necessitat de moure'ns sempre. És per això que el nostre gust de gelat preferit, segons aquesta teoria, serà el cafè.
2: El
1: a mi el cafè,
2: cafè
1: sí que no m'agrada gens.
2: No, te'l canvio per la de Sant Martí.
1: A mi no m'agrada gens. A veure, la Mariví si ens pot dir a veure quin
2: dia va
1: néixer.
2: El 10, el dia 10.
1: El 10.
2: És el primer grup, crec.
1: Mira, doncs Mariví, segons aquesta teoria, esteu vinculats simbòlicament al sol. Sou persones alegres,
4: ai, sí,
1: lluminoses,
0: sí,
1: radiants i capaces de transmetre energia i optimisme.
0: Sí,
1: és per aquesta raó que esteu associats amb la fruita tropical de gust i color intens, que
2: sí,
1: és capaç de transmetre energia i optimisme. El mango.
2: Què?
4: Apa, molt
2: no li agrada el mango.
1: Aquesta teoria està agafant pinces, eh?
4: Falla per tot arreu, tu.
2: L'únic que hem clavat crec que és el Roger.
0: Sí,
4: perquè li agrada tot.
0: No, he dit que m'agrada tot el que m'ha dit l'Anna.
4: Que
0: em sento identificat i que sempre trio coses com així, un gust de coco o iogurt sense res, també m'agrada molt.
1: Veus?
0: Bàsic.
2: Iogurt sense res. L'altre dia vaig tastar un gelat de llet merengada dins un granitzat de cafè. Per favor, quina cosa més bona.
4: He
2: descobert el gelat d'aquest estiu.
0: És un blanc i negre, que se'n diu, no?
2: Un blanc i negre, exacte, sí senyor.
0: També pots provar el sol i sombra.
2: Doncs no l'havia tastat mai, el blanc i negre.
1: Teniu gust de gelat preferit?
4: Xocolata negra, xocolata negra.
1: Tu sempre esculls xocolata negra, eh, Laia?
4: Mango. Soc conservadora en aquest sentit.
2: Jo gelat de mango, sí. Mira,
0: iogurt.
1: Jo cookies and cream. Mira.
4: Ah, mira, aquest també té molt èxit, aquest.
2: Sí, des que vaig descobrir el mango, que m'he llançat el mango.
0: Oients, podeu respondre, tot i que aquesta pregunta ja la vam... Aquest impriguintís i l'impriguintís.
2: Sí, sí.
0: No cal que ho digueu, oients, digueu altres coses.
2: Exacte.
0: Ah, seguim amb més música, a les 8:07 del matí. Volem sentir The Cure, és a dir, la cançó de la Olivia Rodrigo.

0: Així sona Els Experts.
1: Ara anem a Port Aventura. Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions. I
2: Tutuki.
1: Els Tutuki Plages, on més vaig estar. Un dels meus subrols era omplir la barca.
3: Sí.
1: Jo estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia dos llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, dos! I es veia, necessito dos persones. Sí. Jo sortia algú deia, aquí, naltros, naltros. Naltros, sí, sí, però és que som tres.
3: Joder.
1: No, no, dos. És que som tres amics, no, però vull dos. Llavors surten dos, una parella, per exemple, dic, ah, passeu, i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estan colant! Ja, sí, però és que he d'omplir la barca de dues persones. Vale, això passava cada 4 minuts.
4: Gràcies i ànimos.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 12 minuts, ens fixem, Laia, en una proclama que han fet a pública els germans Roca.
5: Sí, el 324, el 3CAT InfoBages fan ressò que les xarxes socials del celler de Can Roca han anunciat que han alertat, de fet, de webs que suplanten la seva identitat, també del disfrutar, i cobren reserves per avançat. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes d'aquests, treballen estretament amb els Mossos en prevenir-los, però sembla que, efectivament, aquests grups doncs, delictius estarien guanyant molts i molts diners, perquè és tan senzill com que imiten la web de reserves d'aquests restaurants doncs, que no són barats, i comencen doncs, a cobrar per anticipat de gent que fa reserves, suposades reserves.
1: Bueno, per anticipat, però que no, vull dir, no és ni un intermediari ni res, és
5: un frau. És mentida. Sí. Mira, de fet, l'anunci que publiquen al celler de Can Roca mateix, diuen, hem detectat una web fraudulenta que ofereix reserves demanant una transferència bancària. No és la nostra web oficial. No demanem pagaments per transferència bancària. No compartiu les vostres dades ni feu cap pagament. Només tenim una web oficial, que és celleracanroca.com. Les reserves s'obren amb 11 mesos d'antelació i el període de reserva s'obre a les 0 hores AM, hora local, el primer dia de cada mes. És veritat que, clar, com que hi ha vegades doncs, aquests llocs que és complicat obtenir una reserva, doncs potser una mica menys de temps del que toca, no?, perquè la gent fa molta cua, etc. És com fàcil dir, oh, mira, no, hi he trobat l'escletxa, no? He vist una web, una gent que sí que tenien doncs, reserves disponibles, etc. És problemàtic, això, vigileu, perquè, a més, això es fa extensiu a altres restaurants i, doncs, tothom hi pot caure. Alerta, sobretot.
6: Potser deu ser fins i tot gent de fora, no?, que segurament no sap quines són les maneres de connectar
5: només,
6: amb el celler.
5: Però no només, perquè a vegades tu busques una disponibilitat per una data en concret, amb molta ràbia no trobar-ne, i t'agafes el que trobes, no? I si hi ha una web que sí que t'ho ofereix, doncs, clar, sempre tu vols creure que sí que tens possibilitat de tenir-ne.
1: Mira, parlant de menjar i de gelats, reprenent el tema, llegeixo el chat que ens envia en Ferran, diu... La confessió, diu, una vegada em vaig comprar una terrina de gelat de La Fageda, sense llegir bé el packaging, s'ha de llegir bé, no?
5: A més, de La Fageda és en català, vull dir, sí. No tens excusa.
1: Bueno, per tant, no calia comentar-ho, no?
5: Si és català...
1: Pensava que era llimona i ginebra, i vaig dir, llimona amb ginebra, i és bo que no, era llimona i gingebre. diu, igualment me'l vaig menjar, perquè el menjar no es llença, i estava molt bo, però baixona, no?, al obrir-lo i
5: descobrir-ho.
1: Tu pots fer cas, també, aquesta mena d'invent que t'has dit. A veure, ara la fúmiga. I els Biga Flowers, tots juntets, ens canten Ja dormiré. Dormiu, res, 3 minutets i ara tornem de seguida.

0: Així sona Els Experts.
1: Ah, ara, oients, queixeu-vos del que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
2: Hola!
3: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he parat.
4: Mort de Déu.
3: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
2: Molt bé. El número...
5: Vinga, home, va, home, va!
6: Avui va al ralentí, la Laura,
2: sí,
6: trobo.
2: Sí, no, estic molt empanada, nois.
7: Gràcies i ànimos.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 17 minuts, a l'hora que habitualment entra la Laura Grau per la porta de l'estudi. Bon dia, Laura.
2: Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Què tal el cap de setmana?
2: Molt bé.
1: Divertit, sí?
2: Sí, molt divertit. Últimament, tots els caps de setmana són divertits.
1: Bien, perquè arriba el bon temps i avui ens porta la Laura una guia per sobreviure a Barcelona a l'estiu, que s'hi pot estar molt bé, també. De fet, fa un moment li deia a la Laia que a mi tothom m'entén en català tot arreu, no tinc cap problema. Són la resta que canvien de llengua o compleixen del tot.
2: S'hi pot estar molt bé amb una mica d'esforç, sí. I quan no tens més remei, perquè vius aquí i no tens una segona residència i no tens diners per anar-te'n de vacances, i és el cas de molta gent, doncs has d'aprendre a sobreviure en aquesta ciutat a 40 graus de temperatura i envoltada de grans muntanyes de turistes. Així que anem amb 4 consells.
1: Vinga.
8: Let's go. I love Barcelona perquè me la bossa em sona. I love Poblenou full of people I don't know. I buy houses by the sea o delante del Gaudí. I don't understand why they angry at me.
6: Ahir la Laia, que campava per Barcelona, em comentava ara fa un moment, diu, és que la calor que vaig notar,
2: no,
6: la
2: no.
6: diferència de calor sí. entre Llinars i Barcelona, sobretot al vespre.
3: A la tarda, vespre, no? Trobo que aquí no refresca al
6: no.
3: vespre, és horrorós.
2: Queda tota la calor sí. condensada allà sota dels balcons.
3: Sí, sí, sí.
2: Ahir a la Mani de Mestres, que suposo que per això
3: sí,
2: va venir, Laia,
3: sí, sí.
2: Una calorada.
3: Una calorada.
2: La gent pel mig del Passeig de Gràcia.
3: Tenia molt mèrit, allò, perquè...
2: Mare de Déu.
3: Sí, sí, buscaves les ombres, però és que no hi havia lloc per tothom, per sort hi havia molta gent i, per tant, molta gent pel mig. Jo vaig estar molta estona al sol i, a més, allò que té les manis, que camines a poc, vull dir que tot és molt cansat.
2: Clar, el problema és que eren molts, el que passa és que tots estàvem a sota els arbres perquè era insuportable, i una cosa molt bona del Passeig de Gràcia, igual que en altres carrers del centre de Barcelona, que és un petit truc que us dono, és que si tu vas pel costat de la paret fent obrir totes les portes automàtiques de totes les botigues,
6: oh, clar.
2: Et va passar una briseta. T'ho juro, és que jo un dia ho vaig fer sense voler i vaig dir, què passa en aquest carrer que està refrigerat? I de cop era que s'anaven obrint totes les portes de les botigues i anava sortint l'aire condicionat. Em sembla un robatori legítim.
6: Sí, sí,
2: exactament. Sobretot si són botigues d'aquestes de merda, del Zara, de l'Albersca, tot això que hi ha allà al centre.
6: Que paguin.
2: Sí, sí, sí. Que paguin aire condicionat per tothom.
3: Tal qual.
2: Després, hi ha un tema de la vida nocturna, que jo m'estic tornant ara aquesta senyora, perquè mira que jo també sóc una de les que està a l'altra banda habitualment, cridant pel carrer, no deixant dormir els veïns i tal. Intento que no, però a vegades sí que et descontrola una mica. I ets aquesta persona. I jo, quan estic molestant, no em queixo de que hi hagi algú que se li inflin els collons, surti a la finestra de casa seva o al balcó...
3: Amb la galleda d'aigua.
2: Amb la galleda d'aigua. I ja està, com a molt, què et passarà, que et mullaràs?
6: Se t'ha llançat
2: aigua damunt.
6: Molt bé. Ous?
2: Clar, aquí hi ha la diferència. Jo penso que s'ha de fer distinció. Si estem cridant en català, que em tirin aigua i jo ja ho entendré i marxaré tranquil·lament cap a un altre lloc. En el moment en què jo sento a sota de casa meva gent cridant en una llengua que no és la d'aquesta terra, jo ja passo directament als ous.
3: Molt bé, és molt bona
6: tàctica. Tu has llençat ous.
2: He llençat ous. He vist que la barceloneta, nen, és que clar, s'han de prendre mesures al final.
3: Molt bé, molt bé. Em sembla molt bona estratègia.
2: Seguint amb el tema de la llengua, una mica el que deia en Roger, que és que jo tot l'estiu, normalment ho faig tot l'any, però més, encara amb més intensitat a l'estiu, a llocs on a més has d'anar a consumir habitualment, en bars, en restaurants, en garitos d'aquí de la ciutat, que ja automàticament posen el xip del turisme, mantinc el català, però vamos, però a mort, és que m'és igual, és que jo inclús he arribat a dir, tant a persones que m'estaven atenent, que això és greu, com a gent que m'ha parat pel metro o pel carrer, I don't speak English. Que el parlo jo perfectament, tinc el C2 i tinc una mare australiana, però és que me la suda. No penso indicar-te com s'agafa un bitllet del metro, no et penso dir com es va aquest carrer, ni aquest... O sigui, tens Google Maps, t'espaviles, a mi no em molestis, que prou tinc amb conviure amb tu.
3: Sí, sí, sí, a fer la cua que estàs per no passar a sortir del metro i fas aquí una tapa a les escales de por.
2: De veritat, és que no saben passar la puta targeta del metro, jo flipo, dic, a veure, que et fa pip i ja està, és que a més ara no l'has de posar ni per la...
3: No, per sobre ja n'hi ha prou.
1: Ara la gent és quan comença a intentar posar-la dintre. Ara ho han pillat ara, i la que és inalàmbrica l'embric intenten entaforar allà
2: dintre. Bueno, també perquè, clar, no, han canviat la màquina i sí. Podrien treure ja el que és la ranura, no sé sí, com es diu en català.
6: No i si no, poseu una enganxina i diu, aquí no.
2: Això crec que pot ser que hi sigui en algunes estacions. Bueno, una altra mesura de xoc és que ara que comencen els festivals, que és un dels únics plans que tenim en aquesta ciutat una mica divertits durant l'estiu, a part de les festes del barri i tot això que ja ara més en parlarem amb més profunditat, és acció anti-food trucks. Penso entrar a menjar a tots els festivals. Me la pela, en plan, no em penso deixar ni un euro al Vici de Torn, al Deleito de Torn i a la food truck de Torn
1: de fet,
2: absurda.
1: Es pot, i bueno, s'hauria de poder, però jo, per exemple, al Primavera Sound, que li tens la tírria, doncs, que tan legítimament li tens, jo tinc una cullereta d'aquestes de gelat, de plàstic, perquè sempre m'entro un iogurt. I em vaig entrar el divendres el iogurt, un plàtan i dos entrepanets, i el dissabte el iogurt, dos albercoquets i dos entrepanets.
2: Es pot entrar, no, menjar legítimament? O sigui, sí. No, bueno, però ampolles, per exemple, te les treuen.
1: Ampolles perquè no les puguis tirar algú, sí, sí, te fan treure el tap, sí, sí, però vaja.
6: Ah,
1: sí.
6: Com en un estadi de futbol.
1: Ah, doncs pues el mateix, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, doncs això, el menjar, pua, és que t'ho juro, no penso gastar en res, en cap food truck, de veritat t'ho dic.
1: Faré el mateix al Vita i al Sonar, Vull dir, jo entre panets me'l faig superar.
6: Però hi ha un punt de vegades que em mola, no?
2: A veure, a vegades no tens més remei, perquè són les 4 del matí.
6: És que és molt car.
2: I t'estàs molt indagant.
3: És el tema,
2: gana.
3: És a dir, quan s'amusa, quan tu veus allà uns preus, sí, sí. Dius que m'ha passat la gana. És que
6: caríssim,
3: ja no...
2: Ui,
3: no?
2: Que és cua, a sobre.
6: A sobre.
3: Això a sobre, exacte.
2: Vale, va, anem a intentar sortir d'aquest relat derrotista i a fer algunes propostes més constructives.
3: Vinga.
8: Que és petit el món, Barcelona és tan gran. I alhora tu i jo ens vam trobar en un racó.
2: Torno a fer una crida per copiar-nos el model de les Illes Balears, de Mallorca, si no m'equivoco, i començar a fer accions festives, reivindicatives, a les places de la ciutat que han estat usurpades pel turisme.
3: Ah, per recuperar-les, per recuperar-les.
2: Exacte, Sopars a la Fresca, que és una iniciativa que va sortir l'any passat o fa dos a Mallorca.
6: On vols que et porti l'esbart?
2: On vulguis, a la plaça Reial, a la plaça de la Catedral, a tots aquests llocs de Barcelona que sempre estan plens de turistes i que tu no pots quedar-hi per fer un cafè tranquil·lament. Total. Ni molt menys per dinar. Taules de plàstic, de càmping, tothom allà amb, amb els seus pogonets, la seva paella, el seu tàper, el que sigui, glosa, balls tradicionals,
6: sardanes,
2: el que faci falta.
6: I tant.
2: Crec que això és una iniciativa que hauríem d'intentar impulsar.
6: Es pot, des de l'Ajuntament? No vindria la policia a treure les tauletes que tu
1: plantifiquis allà? Com més siguem, menys podran fer.
6: Clar,
2: jo crec que ells ho feien demanant permís, però clar, és aquesta línia que diu en Roger, que tu, si ets una gran massa de gent, el permís...
3: No cal.
2: És molt relatiu.
1: Jo una vegada, mentre molta gent feia això que dius tu, no? Que si la glosa, que si sopar la fresca i tal, però jo per sumar més gent vaig a muntar un drunk chess.
2: I, va, clar, molt bé, molt bona iniciativa. Jocs de taula, en general,
1: mentre,
2: vull dir, la qüestió
1: sigui,
2: és ocupar.
1: Mentre sigui allí, ocupar l'espai, sí.
2: Clar, exacte, ocupar l'espai públic amb els teus veïns, els teus amics.
6: Portàveu vosaltres les tauletes o era taules ja...
1: Les taules ja. No sé qui les va treure. I vaig portar la beguda, el meu tauler i les meves peces.
6: Molt bé.
2: Si alguna associació fa aquesta iniciativa i no ens n'hem assabentat, que ens ho faci saber l'orientat. I després, aprofitar tots els equipaments públics que amb els nostres impostos religiosament paguem, com per exemple les biblioteques que ara estan en vaga, vale? Vull dir que quan tinguem l'oportunitat de poder aprofitar el seu màxim rendiment, és un molt bon lloc on estar-hi.
3: I tant,
2: amb aquell aire condicionat,
6: és un bon refugi climàtic, les biblioteques.
2: És el millor.
6: Sí, sí,
2: el millor refugi climàtic. I després també els museus, que també són equipaments que, bueno, no sempre són gratis, però...
6: Malauradament no.
2: Econòmics, vull dir que tampoc és allò que hagis de pagar una pasta per entrar en un museu. A més, aprens coses, descobreixes espais de la teva ciutat que no coneixies. Jo crec que és molt bon plan també per l'estiu, si us heu de quedar aquí a Barcelona. Cines i teatres, clàssic, vull dir que això ja ho fem durant l'hivern, però que l'estiu a vegades ens n'oblidem. A mi em passa, que l'estiu, com mentalment, sempre tinc al cap un pla exterior, no? Perquè dius, fa sol, fa bon temps,
3: però això és mal,
2: ombra...
3: Ho tenim mal pensat, perquè realment l'estiu és un dels moments en què s'ha d'estar més a l'interior, perquè hi ha unes hores del dia en què la
6: més
3: cosa no pot fer res.
6: Crec que vaig més al cinema a l'estiu que a l'hivern. Perquè és veritat que plan de, per exemple, les 4 de la tarda...
2: Clar, no
6: 4
2: de la tarda. Clar, no pots fer res, la migdiada només.
6: Pel·lícula perfecta, estàs amb la teva... O sigui, amb el teu aire condicionat.
3: Quina casa visquis, perquè si no tens aire ni migdiada no
6: surts
3: pots fer.
6: I ja has refrescat una mica més i ja pots fer activitats fora.
2: Clar, és molt bon pla.
3: Sí, sí.
1: Avui a les 4 aniré a veure l'Steven Spielberg, com a... Sempre, sovint vaig els dilluns amb totes senyors grans que són honrates, com jo, i és el dia de l'espectador.
6: Demà ens expliques perquè ens va fer molta bajona el que ens va dir.
1: Ah, sí. No he llegit massa cosa bona, però vaja, Spielberg, jo sempre fitxo. Ja
2: I avui
1: sí.
2: Potser vaig a veure The Drama.
1: Ah, guai.
2: A veure... I després també el que deia Batguial, que simplement hi ha la realitat, que és recuperar les platges de Barcelona. La platja de Barceloneta, la de la Mar Vella, la del Bogatell, la del Fòrum, fins i tot Sant Adrià, vaig anar l'altre dia. I hi ha com aquesta mena de prejudici que tenim, que Sí, no és la millor platja del món, no és una puta caleta de la Costa Brava, ja ho sabem. No hi ha una aigua turquesa, ni la sorra està neta, ni res. També et dic que no hi ha tanta diferència entre la platja de Barceloneta i una platja qualsevol del Maresme, que és on acabem anant, bueno, per no anar a la Barcelona.
1: Potser és, Gavà, és una mica sorollosa la Barceloneta, però sí que té raó la Laura. Si és de Sant Adrià vas a la següent, que és Montgat, està perfecta, eh? Vull dir, òbviament molt millor que Girona.
2: No hi ha tantíssima diferència, vull dir, vale, sí, potser això, altaveus, gent passant per allà venent coses, tal... Però és que, no, ja et dic, no és tan diferent. Un diumenge està igual de patat en una platja d'Arenys de Mar que la de la Barceloneta. Per tant, anem allà a fer una mica de comunitat i que almenys sentis algun moment català a la platja.
6: Una mica més patat la Barceloneta, potser sí que està.
2: No és veritat, eh? T'ho juro, jo he vist que jo crec que hi ha un efecte...
3: contrari, remot,
2: exacte,
3: no?
2: De que només hi ha turistes. Hi ha turistes que ja tenen piscina al seu hotel. Clar. Per tant, no van a la platja de la Barceloneta. I com que els veïns tampoc hi anem, doncs no, tan rebentat no està.
3: Clar, vas a Montgat i igual està ple.
6: Saps? Mira, malgrat, marxar cap a la Barceloneta.
2: No, i també perquè hi ha menys superfície en algunes platges del Maresme. N'hi ha, que són infinites. Tipus, la Ducata, pots caminar 3 quilòmetres i no has arribat a l'aigua. Però a Montgat no hi ha tant d'espai, eh? No. Perdoneu que us digui.
6: No, què va.
2: Doncs res, nois, ànims. Oh,
6: tot apuntat.
3: Gràcies per tots els consells.
2: I fins després.
6: I ara una cosa que no està passant ni que de moment no es preveu, eh? I és que plogui.
1: A fora plou.
6: Exacte.
1: No. Inspireu-vos amb aquesta cançó i desperteu-vos remulladets, ni que sigui mentalment, amb aquesta cançó dels Tyets.

0: Així sona els experts.
1: Mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.
2: Surt en escut en aquesta cançó?
1: No.
3: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts de nou, passa un minut de dos quarts, per tant, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
2: Avui és dilluns, avui és a 15 de juny. Què cal saber?
1: Que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar aquest mateix divendres, tot i que les parts es donen dos mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics sobre la taula. Tres temes: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. Mentrestant, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció l'entesa i el preu del petroli doncs cau en picat arran d'aquest anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83, que són $15 menys que fa tot just una setmana. D'altra banda, el conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna. Almenys 9 persones han mort en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos han afectat sobretot la capital, Kiev, on hi ha almenys 4 víctimes mortals, i en paral·lel Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos al sud de Moscou. A casa nostra avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi van haver 3, una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment un a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, i de fet aquest últim ja està extingit, els altres dos estan estabilitzats. I acabo explicant-vos que avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. El principal objectiu és la gent gran que es banya a les platges, la vigilància dels menors a les piscines i també el control d'aigües interiors.
2: Les 8:33 al matí, Anna, què no t'esperava saber avui?
1: Doncs mireu, us porto una notícia relacionada amb el Mundial i Katy Perry. Aquest cap de setmana debutava la selecció canadenca a Toronto contra Bòsnia, van acabar amb empat a 1. Doncs bé, l'exprimer ministre del Canadà, Justin Trudeau, no hi va anar. Va preferir anar a Los Angeles a veure un Estats Units-Paraguai, que de fet van acabar doncs, 4-1 pels Estats Units, on actuava la seva parella Katy Perry.
2: Ah, bueno, que tenia motiu. Vull dir,
4: sí, però a veure...
5: Home, espera. Té un càrrec també, eh?
2: Clar.
1: Espera.
2: Ex-càrrec.
1: Es veu que les càmeres el van caçar a la grada entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, mentre el Mundial arrencava. Les imatges van circular com la pólvora i les xarxes s'han omplert de crítiques des de poc patriota fins a directament traïdor. Trudeau ha respost a totes aquestes crítiques aquesta matinada i sabeu què ha dit? Doncs diu, de vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, però ja sabeu a qui estic animant perquè s'emporti la copa. I afegeix doncs l'emoji de la bandera del Canadà. Ah, no sé què us sembla.
4: A veure, és que clar, vull dir, estava veient als Estats Units.
5: Una pregunta, però la Katy Perry, entenc, és la nòvia i sí. Actuava o estaven només d'espectadors els dos?
1: Actuava.
5: Ah.
4: Per això diu obligacions com a nòvio, vaig a veure com actua la parella.
2: Què hauríeu fet? El mateix.
1: Mira, millor que callis, no diguis res.
5: Però em fa molts de concerts aquesta tia, no? Tampoc el nom deu anar a tots, no?
1: O sigui, aquest tuit de dir obligacions de nòvio, mira, millor no diguis res, que et deixa que et critiquin i millor que callis.
5: Sí, perquè a més a més et dic que deu fer molts de concerts aquesta tia. Què passa? Aquell nom no té vida? Va a tots? O com va? No, vull dir
4: que... Sobretot és que, ostres, no sé, el Canadà jugava a casa, primer partit, inauguració... Ostres, no sé.
2: Però no és president, no, ja?
4: No, home, però amb el càrrec segur que deu cobrar la pagueta, no?
1: Segurament.
4: I els expresidents cobren la pagueta, suposo que el Canadà també.
2: Bueno, com deien a South Park, què podes esperar d'un canadiense?
4: Exacte, totalment.
2: Bé, anem als esports una mica més normals.
1: Doncs mira, comencem parlant d'handbol, perquè el Barça és el nou campió d'Europa i va superar a la final el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de la secció i la 50a de la història del club. 9 són del futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 13 d'handbol i 22 d'hoquei patins. En bàsquet, el Barça jugarà la final de la Lliga ACB contra el València. De fet, els valencians van tornar a guanyar la penya en el tercer partit, 75-87, i el primer partit d'aquesta final es disputarà dijous a les 8 del vespre al Roig Arena. En futbol, el Madrid anunciarà oficialment avui el fitxatge de Marc Cucurella. L'hauria fitxat per 55 milions més 5 en variació variables. I al Mundial de la jornada d'avui destaquem l'Aràbia-Uruguai i el Bèlgica-Egipte a les 9 de la nit. Espanya juga contra Cap Verd a les 6 i també debuta l'Iran contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada enmig d'un fort dispositiu de seguretat.
2: Ah, amb qui vas, Laura, a l'Espanya-Cap Verd?
3: És que no me la pot pelar més.
5: Cap Verd, has de dir.
3: Sí, va, Cap Verd. Cap Verd, que perdi Espanya, sempre està bé. Anava a dir que veig la gent molt afectada per això del Cucurella al Madrid. Una mica de context, perquè no m'entero de res. Bueno, jo pensava que ja jugava en un equip espanyol així random.
4: Jugava al Chelsea, havia jugat al Getafe, aquest va sortir de la cantera del Barça, i potser és per això, perquè és català.
3: Barça, sí. Home,
1: sí. És català i ens cap simpàtic, però clar.
5: I a quin poble és aquest noi?
4: No ho sé. Ara ho buscarem.
3: Surt de l'anunci d'Estrella, i ahir es va comentar com ho haureu de treure.
5: Ah, també, que no sortia l'Eric García.
1: També,
3: Cucurella també,
5: Com es diu aquest noi de nom?
1: Marc.
4: Marc Cucurella.
5: Home, no, doncs, home, jo em pensava que parlava d'un tio de bàsquet, imagina't.
3: Estem tan desubicats.
5: Sí, sí, ostres, molt
4: malament. És d'Alella, en Marc Cucurella. Mira, en Marc Cucurella d'Alella.
1: D'Alella, mira.
2: Aneu dipositant les vostres esperances vitals en futbolistes.
5: Ell és del Madrid, del Real.
2: En Raül, atenció que en Raül, el nostre oient, que el coneixem de fa una dècada, que ell va viure a Canadà i que és fan de l'hoquei gel pel Canadà, i sempre que tenim dubtes sobre l'hoquei gel li preguntem a ell, que és un cop l'any quan parlem d'una sèrie o una pel·li, ja està.
5: Clar.
2: Diu en Raül, a veure, la Kate era cantant a la inauguració, és a dir, no era un concert més, Laia, diu, era cantant a la inauguració del Mundial. Això no passa cada dia, de fet, quasi mai.
5: Val,
2: ara bé, diu en Raül, és un huevón.
3: Perfecte, bona sentència.
2: Diu, perquè van jugar divendres i dissabte, podria haver anat a un dels dos. Bé, a veure, tampoc, depèn de les seus, però vaja, en Raül es coneix molt millor la geografia estadounidenca canadenca. I en Víctor, que diu, en Cucurella és del planter de l'Espanyol.
5: Ara
2: us sembla bé.
5: Això explica algunes coses. No, sembla més coherent, però...
4: De fet, el Cucurella, quan va guanyar un títol amb el Chelsea, es va posar... anava amb la bandera espanyola.
5: Què dius?
1: Ah, sí,
5: Hosti!
2: A cop tots els catalans que van a Espanya.
5: Però portar la bandera de celebració no ho fa gaire gent,
2: Acceptar la crida de la selecció espanyola, tu què et sembla?
5: No, això em sembla fatal.
4: No,
5: t'he dit que tenen obligació d'acceptar-la.
4: Això és una obligació,
2: Fins que no hi vas.
5: No, però que et suspenen de jugar amb els teus equips,
2: perfecte. Si no, ets un traïdor.
5: Sí, però allò és la teva feina, perds la feina.
2: Bueno, és que dedicar-te a ser futbolista una mica cutre, també.
5: Bueno, és la teva
2: acció. Anem als temps?
1: Doncs avui, el dia actual, començarem amb núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: Ara són les 8:38 del matí. Seguim amb més música, ara amb The Drums. Recordeu aquell disc que tenia un seguit de cançons que totes eren un sol brillant i surfero, si van ressonar aquí a ICAT també. Doncs enguany que fem 20, els recordem amb el seu Let's Go Surfing, The Drums.

0: Escoltes ICAT. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
0: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que vulguis, al web i l'app.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
11: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
11: A mi m'encanteu vosaltres.
0: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
6: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Les 8:43, participen els oients. Ja sabeu que el nostre orientat s'aferren a qualsevol petit esment que fem, ja per obrir un altre debat. I ara que hem parlat de l'anunci d'Estrella, re, uns 4 segons, la Thaís Plans escriu i diu: el Canyut existeix. És el meu veí. L'altre dia la Laia deia que era una mena de folclore inventat.
13: El Això en diuen?
14: No, no, ho vam llegir, no? Que bé, sí. Ho va llegir la Laura, no?
15: Sí, o sigui, jo crec que és una mica mix, perquè... O sigui, sí que existeix el tio, que és un artista, que l'altre dia vaig sentir una entrevista al Suplement amb el Roger Escapa, que li preguntaven com si la història de la noia aquesta era real i tal. O sigui, el tio li van fer càsting perquè és un artista que es diu així i que viu per allà i tal. Però jo crec que hi ha una molt gran part de llegenda i de cosa inventada que ningú sabia i que ara de cop i volta el noi aquest diu que és veritat, però que... Jo segueixo pensant que era una oportunitat perduda per explicar una llegenda popular documentada, real, en termes de moltes cometes.
12: Doncs, Thaís, explica'ns ben bé qui és, què té de llegenda i què té de realitat, perquè diu, és tal qual l'anunci, existeix, és un pintor, és molt majo, és de Terrassa i fa res, es va comprar al Mas Desballestat del costat de casa meva. Per tant, i la Thaís és de, espera un moment, que ho sé tot de tothom, és de Salrà i treballa a Girona. Per tant, deduïm que aquest senyor Canyut, Salrà, és Costa Brava, és en pla mediterrani.
15: No, és gironès.
12: Però no té platja, no té...
15: No
12: dona per anunci d'Estrella.
15: No. Vale. No. Bueno, aviam, la llegenda que ells diuen és que era un senyor d'interior que no sabia nedar, que també dic, dubto molt que no sapigués nedar.
14: Bueno, i a més a més que la llegenda és molt llegenda, té un component màgic que tampoc no... o sigui, el que diem és que no era llegenda, que aquest personatge pugui existir, però difícilment un personatge real pot protagonitzar una llegenda que sigui real.
15: Bé. Que no s'ha aprofitat la cultura popular per res.
12: Thaís, explica'ns, amplia'ns la info. Laia, ves al 3CAT i escolta
13: l'entrevista. Ja està escrivint,
12: ara et llegeix. Per explicar-nos coses off-topic ja sabeu on explicar-les.
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
12: Avui, Laia, és el dia europeu del vent. Sobre quin fenomen versa avui el miniquiz?
14: Sobre el vent.
16: Temps que passa ràpid i fa empentes al present.
13: Això què era, una cançó descartada de l'Alto Comet de Cançons?
14: Però tu què passa explicant aquí interioritats? Doncs és xulíssima aquesta cançó de Blau Munt. A veure...
13: Què ha passat al final del Comet, que no me'n recordo?
14: Mira, que no sé què fas, que et poses els ulls a la butxaca, però eren molt boniques les cançons que us he preparat jo. Bé, anem al tema del mini-quiz d'avui, que com dèiem són els vents, perquè la rosa dels vents és aquell símbol geomètric tan bonic que ens descriu tots els vents que bufen al nostre país i ens diu els noms que tenen.
12: I parlant de llegendes, a mi, saps quina és, no, la meva llegenda preferida?
14: No, com vols
12: bueno,
14: que sapi?
12: La dels mapes, la que surt a baix, riu, muntanya, tal. Va. I llavors, també, depèn del mapa, surt una rosa dels vents, sí, més per indicar-te els punts cardinals.
14: Ara que parlem, no pas els vents.
12: Ara parlem del vent segons el seu punt cardinal, que també és el mateix tema, no? Depèn d'on ve, es diu d'una forma o una altra.
14: De fet, tècnicament, la rosa dels vents és un cercle que té marcats els 16 rums de procedència del vent en què convencionalment es divideix la circumferència de l'horitzó. Per dominar un cert vent, o bé es parla de sector geogràfic concret des d'on bufa, o bé se li dona un nom propi. Doncs als Països Catalans existeixen molts noms per designar els vents, depenent tant de l'àmbit geogràfic com de les situacions meteorològiques concretes. Però la pregunta d'avui us la fem sobre un vent en concret. D'on bufa a casa nostra, a Catalunya, el vent de Garbí? I atenció, perquè hi ha una pista. Tenint en compte que Garbí és una paraula d'origen àrab. Opció A, el vent de Garbí bufa del nord-est. Opció B, el vent de Garbí bufa del sud-est. Opció C, el vent de Garbí bufa del nord-est. O opció D, el vent de Garbí bufa del sud-oest.
16: 638-6845-65. 638-6845-65.
12: D'on bufa el vent de Garbí? A, del nord-est. B, del sud-est. C, del nord-oest. D, del sud-oest. O E, del nord, nord-sud-est, oest. A tots els participants i encertants de la pregunta entren al sorteig del Lot Cultural Expert que us hem configurat per avui. Teniu temps fins que acabi aquesta cançó. L'Alfred Garcia, que et diu precisament això. Vine'm a buscar.

Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Laia, teníem pendents de resoldre el miniquiz. Abans, permet-me que t'interrompi. Saps aquell típic oient que diu avui no es puc escoltar, avui no puc jugar al miniquiz, però ens escriu igual? Doncs l'Aniol ens diu, bon dia, experts, avui no us puc escoltar perquè estic amb els bombers treballant per l'incendi que tenim encara en actiu a Cervià. Salut, que tingueu bon dia, i ens envia una foto.
1: Molts ànims, que va fer una calor a Cervià.
0: On es veu encara la fumarada i encara feina per fer, però des d'aquí, ànims i força als bombers.
1: Que seran sempre nostres.
2: Ens ho comentava l'Anna al butlletí. Una cinquantena de municipis estan en alerta,
3: No.
2: Pel tema dels incendis, vull dir.
3: Jo crec que patirem aquest any.
0: Sí. Sí. Mira, Aniol, et mereixeries guanyar el miniquiz, però com que no has dit ni una lletra, no podem fer ni trampa. Així que ho farem de forma random, com sempre. Sí, quina era la pregunta, Laia?
1: Mira, la pregunta era d'on bufa el vent de Garbí a casa nostra, tenint en compte que Garbí és una paraula d'origen àrab, i això era una petita pista. Ah, i segona pista, la solució s'havia dit literalment a la cançó Ia. Però bé, el que farem ara és resoldre, perquè les opcions eren si el vent de Garbí era del nord-est, del sud-est, del nord-oest o del sud-oest, doncs la resposta correcta era la D, del sud-oest. La pista era que en àrab, Algarb vol dir occident, oest. De fet, segur que coneixeu la regió portuguesa de l'Algarve, que vol dir justament occident, perquè és el territori més sud-occidental de la península, i justament del sud-oest és d'on ve aquest vent de Garbí. Per tant, el mateix nom, doncs, ens ho deia una mica. Hem rebut 98 respostes, de les quals 89 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 89.
3: Molt bé, vinga, doncs el número 51.
1: Doncs el 51 correspon a la Irene, que té un número acabat en 87.
2: Felicitats, Irene!
0: Felicitats, Irene, t'endús un lot cultural expert.
1: Enhorabona!
0: Ara mateix et responem per WhatsApp i t'expliquem com fer-te l'arribar a les teves mans. I després, a les vostres lletretes i participacions al miniquiz, ara volem sentir les vostres veus. Perquè avui torna Doraemon al 3Cat amb 200 capítols clàssics que podeu veure ja a la carta i adoctrinar els vostres fills i tornar a fer maratons com a adult, que és el que faré jo, a banda de pel·lícules i especials que també es pengen. Laura, la pregunta del dia, vés-te pensant una cançó d'anime per anar cantant mentre sentim la dels nostres oients.
4: Mazinger! Boomer! Planeador! Abajo!
5: Que jo tinc el disc original de vinil, single, com es deia en aquella època.
6: La maldad y el terror cosi puede dominar y con el su robo Mazinger.
7: No puedo ir con él preparado a combatir esto.
8: Fugirem a algun lloc que no surti als mapes. Ens desplegarem el present amb una metralleta rovellada. I al cap vespre ens mirarem.
9: Mirarem els ulls i ens farem.
10: Penso quart ending de Bola Drac GT, que pel cap baix deu tenir uns 30 anys i que ja cantava contra la gentrificació.
11: Ens desfarem del present
12: amb una metralleta rovellada.
0: Laura, ja ho has pensat?
3: Que no me'n sé gaires, jo, és que només em ve el cable del xinxant, tio.
0: Vale. Soc graciós, divertit, soc genial, soc petit, em fa de molt a mi.
2: Xinxant!
0: Soc un nervi que no para en tot el dia i no deixa d'emprenyar.
2: Chinosuke.
3: Molt bé,
0: mare,
3: hasta els coros,
0: sí,
3: sabem?
0: Sí. Més, sisplau.
13: Són 80 dies, són 80 nada más para dar la vuelta al mundo.
3: Hòstia, avui estic sortint mal del meu guió, eh?
2: Sabeu que estem revisitant aquesta sèrie ara a casa?
0: Mola!
3: Ah, sí?
2: Estan veient les nenes, sí.
1: En castellà?
2: Sí.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, és que en català crec que no hi és.
1: No tinc més comentari.
3: Ja ha caigut el judici.
2: Diria
1: no, però
2: que no
1: mira que n'hi ha moltes en català.
2: No, ja ho sé, però és que l'altre dia es veu que van explicar el conte o van parlar-ne, de Jules Verne, i aleshores, doncs, van dir, de quina manera podríem veure? Diu, home, jo veia quan era petit una sèrie que no sé si encara hi és. Bon, sí, a Netflix hi és.
0: Quan vulguis, si volen, el llibre està superguai. A més, jo vaig aprendre perquè si corres cap a l'est, vas més ràpid que no pas si corres cap a l'oest. Ho sabíeu, això?
3: No.
0: Sí, perquè en un sentit el sol t'enxampa i en altre sentit tu vas contra el sol. Per tant, pots fer la volta en 79 dies.
2: Per cert, sabeu quin català no hi ha al darrere de la sèrie de La Volta al Món en 80 dies?
1: No.
2: En Claudi Biern, el mateix que estava darrere de Història de Catalunya,
1: del
2: Draghi.
1: Ah, mira, del Draghi. Sí. També et diré, hi ha una pel·lícula del viatge al centre de la Terra, parlant d'en Jules Verne.
2: És veritat.
1: És en català i està molt bé.
0: Mira, veurem, doncs. La Xavier ens acaba d'escriure dient, sisplau, que algú canti Capità Harlock, que és el millor opening. Doncs mira què tenim ara per tu.
2: A veure.
14: Amb molta vergonya us intento cantar l'opening del Capità Harlock, però només la primera estrofa perquè tinc molta pressa.

0: Gràcies, oients. A la segona hora fem una altra tongada de càntics.
1: Fem-ho. Ara, de moment, posem una mica de música. We will
0: find... És el Gone, Gone, Gone, de David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Preu atenció, gaudiu d'aquesta cançó, perquè després en venen de...

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: La confessió.
2: I just a punt d'arribar a les 9, com cada dia us oferim aquest espai que vosaltres també podeu participar-hi i guanyar punts per entrar al paradís. Avui obrim el confessionari i parla Laura.
3: Aviam, jo d'aquí breus moments faré una secció que crec que feia molt temps que tenia guardada en el meu interior sobre la tírria que em fan cada cop més els VIPs dels festivals, aquests espais reservats a només famosos, influencers, gent que es va allà a fer la foto.
4: Estem parlant de casites?
3: Casita de Bad Bunny, clar. És que clar, tothom tanta crítica amb la casita de Bad Bunny i era exactament el mateix, però aquí en petit format. Vull dir, en qualsevol festival de Catalunya em podeu trobar. Llavors, clar, jo el primer que hauria de fer abans de començar aquesta secció és redimir les meves culpes, perquè és evident que jo, per poder parlar en propietat, doncs he entrat a diversos VIPs.
4: Has exercit de VIP?
3: En alguns m'hi han convidat les persones que m'havien de convidar, els festivals, marques, nostres cerveseres, etc. Però abans de que això succeís, perquè jo no he estat tota la vida una persona de pública, diguem-ne, sí, doncs jo em vaig colar, de fet, concretament en el mateix VIP durant 2 anys consecutius, que és el backstage del Canet Rock.
4: I com es cola?
3: Caram, i com ho fas? Doncs amb estratègies de molt baixa categoria. Però o bé, salten la valla, perquè és així.
4: Així, tal qual?
3: Sí. Estafant a la gent de seguretat, que normalment és gent que no té un gran intel·lecte.
5: Home, ja.
3: O fent-te passar per realment algú important, passi de premsa, etc.
2: Però algú de dintre et va colar un inside job? Algun artista?
3: No, no, jo...
5: No, necessita ella, això.
3: Colada per mèrit propi.
0: Que ja són les 9! Una hora i plegant! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Noi Pegau, ens canten els Svetlana, també aquests temes estiuencs que ens han caigut en les últimes setmanes. Amb ells comencem aquesta nova hora, a les 9 i 3 minuts, aquí a ICAT, els experts, com cada matí, amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: La Laura Grau.
1: Bon dia.
0: I en Sergi Viva.
2: Bon dilluns.
0: I els oients que es pronuncien com a Taís, que concreta, sí, el Canyut es va presentar un càsting. No és una llegenda, ni popular, ni tal. És una persona que existeix i que viu a Salrà, al costat de casa seva, que fa de masover i també d'artista. Diu pintures molt guais, naturals i oníriques, que es va presentar en aquest càsting i a partir d'aquí es va muntar l'anunci d'estrella. I diu que ara està preparant una pel·lícula, però que no és actor. Diu que és el mundillo de l'art i que té molts contactes. Personatge real i palpable. I afegeix, ahir vaig estar amb la Laura Grau.
1: La mani de mestres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, diu que et van convidar a fer que algun dels parlaments, Laura?
1: Sí, vaig presentar l'acte polític, que era l'acte aquest del final, que sap molt greu, perquè és que al final érem tres persones.
3: Anava a dir,
1: és
3: que jo vaig marxar una mica abans.
0: De la calor que feia.
1: I de que, com que també era una mica l'acte final de totes les reivindicacions d'aquest curs, havia de parlar tothom, havia de parlar gent de tots els sindicats possibles existents a Catalunya. I llavors, hem intentat gestionar-ho perquè tothom
2: tingués un minut. Massa sindicat a Catalunya, potser.
0: Es va allargassar la cosa.
1: Sí, més que massa sindicat, els sindicats han d'existir, les assemblees també. El problema és que s'ha de fer una mica d'autocrítica de quin sentit té que tu t'esbatussis, perquè hi va haver una mica de tensions.
0: Sí.
1: Per parlar en un acte on al mig del Passeig de Gràcia, a les dues del migdia, ja no hi ha ningú, per tenir una mica de moment de glòria, que és com, nois, la feina ja està feta i la més important és la que no es veu. Ara que tinguis aquí l'oportunitat de fer un parlament o un altre, és igual, saps?
3: Ja. No, la faixa de protagonisme es recau matant, però és veritat que jo crec que hi havia molta més gent a l'inici que al final, però no qüestió que hi havia molta gent amb criatures, feia molta calor i la cosa es va allargar, i jo soc la primera que reconec que no em vaig quedar fins a l'últimíssima hora perquè és que hi havia un moment que ja no podíem més.
0: Quina hora començava l'acte?
3: No sé, 11:15 començava?
1: L'acte polític?
3: No, la manifestació.
1: La manifestació era 11:45 i sí. Allò vam arribar fins a les dues, vull dir que...
3: Clar, és que eren molt...
0: Bé, però tinc bibliotecàries, eh?
1: Sí,
3: ah, no, però
1: tant.
3: Érem de mestres, ja, la vaga.
1: No, però hi havia representació de tots els sectors.
3: Sí,
1: perquè...
3: però...
0: O sigui, aquest avui sí. És bibliotecària, però
1: clar,
0: bé, també.
1: Sí, estaven bé. Allà amb bibliotecaris en lluita, clar.
0: A banda de la Taís, l'Anna també es pronuncia al nostre grup de WhatsApp i diu que vota Toi Pegau com a cançó de l'estiu. Laia, pots anar notant?
2: Vinga, apuntada. Aquesta ja ens l'havien dit, també.
0: Tenim obert aquest el calendari d'advent estiuenc de cançons de l'estiu dels experts. D'aquí unes setmanes ho resolem. I la resta podeu seguir pronunciant-vos, explicant-nos el que vulgueu.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix, al grup de WhatsApp, teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. Cada dia trieu quina ens servirà per culminar el programa i dir-vos adeu a partir de les 4 que us pretrien Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
2: Un 15 de juny, com avui, de l'any 1969, naixia Ice Cube, fundador dels NWA.

0: I la Irene, l'oient que ha guanyat el miniquiz, ens diu, ostres, gràcies, quina il·lusió i quins nervis. I li hem dit, nervis de què, si has guanyat tu el miniquiz. I diu, ja veus que no guanyo mai res i el fet de guanyar m'ha donat nervis.
1: Això passa.
0: Sí, felicitats, Irene. Sí.
1: Doncs bé, en Ice Cube, considerat com una de les icones de la indústria del hip-hop, particularment pel seu rap veloç i contundent i per tocar temes polítics i racials a les seves lletres, aquest californià va començar la seva carrera musical, com diem, a la banda NWA, pioners de l'anomenat gangsta rap, dels qui sentim un dels seus temes més coneguts, Fuck the Police. Avui ens hem agafat a l'esperit d'aquesta cançó, que ens parla de la brutalitat policial, per fer-vos triar entre quatre temes que, com el Fuck the Police, també ens parlen d'accessos perpetrats per cossos policials. La primera ja la tenim, així que anem amb la segona.

És el Killing in the Name dels Rage Against the Machine. Aquesta cançó de l'any 1992 ràpidament es va convertir en un himne de protesta global contra el racisme institucional i la brutalitat policial. Més cançons que ens parla de gent amb uniforme a qui li agrada això de pagar el personal.

0: qui sentim són els Escape, dels qui no fa gaire recordàvem el 30è aniversari del disc El Vals de l'Obrero, que entre d'altres cançons tenia aquest tema que ens parla de Romero el Madero, un paio a qui li agrada tonyinar tota la gent, especialment d'esquerres, que pren part a les manifestacions. És que és veritat, hi ha poca manifestació on els de dreta acabin rebent, no sé per què passa.
1: Passa mai això. Sigui, eh? El que sigui, sí.
0: El que sigui. Acabarem amb la Judit Niederman. Culpa seu

0: és que si parlem de brutalitat policial, evidentment hem de parlar també del referèndum de l'1 d'octubre, sobretot de l'actuació dels cossos i forces policials de l'estat espanyol contra aquells votants que s'aplegaven a les diferents escoles el 2017. La cantant de Vilassar va dedicar-ne aquesta cançó, No volem més cops. Quatre temes que ens parlen de brutalitat policial. Laura, quina votes per tancar el programa d'avui? Els NWA amb Fuck the Police, Rage Against the Machine amb Killing in the Name, Scape amb Romero el Madero o Judith Nederman amb No volem més cops?
1: Vam, quedarem la Judit perquè no la coneixia, aquesta. Me l'heu descobert ara.
0: Doncs la Judit està empatadeta més o menys amb els Scape, però crec que els Rage Against són els clars guanyadors, no?
2: Avui a Pallissa també en l'enquesta de la cançó de les 10, un tros ben llarg, que de fet la majoria absoluta, els Rage Against the Machine, per davant d'Escapé i Judit Nederman, que sentiu, o els NWA. A les 10 sonarà la cançó més votada, ara són les 9, tenim una estona per despertar-vos amb vosaltres, ara amb música dels Avicii, amb el seu tema Levels, i de seguida la Laura ens impactarà amb...
1: els VIPs dels festivals.
2: Ara, sí, exacte, ja ha fet el seu pròleg, ara entrarem ja en el tema amb el suquillo.

0: Així sona els experts.
1: Torna a bufar, ben...
0: Fem una ventada.
1: He hagut de fer força, jo, pedalant.
0: No, al revés, em venia de cantó i tenia por que em tombés
1: però,
0: terra.
1: Però, favor o estribor?
0: Hòstia, no m'he fixat.
1: Favor és la teva esquerra i estribor la teva dreta.
0: Doncs aleshores em venia, jo diria, de l'esquerra.
1: Per tant, de...
0: Ai, no me'n recordo.
1: De favor.
0: De favor.
2: Jo venia caminant per l'Eixample i he vist una noia a terra amb la bici. I clar,
0: ah,
2: dic,
0: tio,
2: que estàs bé? I diu, sí, ja està. Ah. Potser tinc més por de mi que no pas del fet d'haver caigut,
0: sí,
2: no?
0: Sí, no em sorprèn.
1: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sintonia del dilluns de Fúria, avui dedicat a aquestes àrees, als festivals de música, especialment, on, com el seu acrònim indica, és per gent més important que tu.
1: Comencem amb una bona notícia.
0: Els llocs VIP, per qui s'hagi perdut.
1: Per calmar-nos.
2: A veure.
1: Què és? Pot ser que cada cop hi hagi menys influencers a les primeres files dels festivals catalans? Això s'ha de celebrar, està bé. Sí, el cartell del Tinglado, el cartell del Tinglado de Vilanova... Bueno, a les xarxes socials del Tinglado de Vilanova hi ha una publicació que posa a la primera fila del Tinglado hi ha fans, no influencers.
3: Clar, vols dir que...
1: Comença a haver un moviment... A generar malestar.
0: En aquest festi clarament no n'hi ha, de zona VIP. Ja és un parc i es fa per tota mena.
1: Clar, perquè és un festival autogestionat per voluntaris i gratis.
3: És un festival que està com a l'avantguarda d'aquesta nova tendència, no? Jo crec que, és a dir, segurament si algú havia de començar a fer aquesta contrarrevolució era el Tinglado, està bé que comenci i probablement no serà l'únic que segueixi, una mica com avendran aquesta queixa que ho fas avui, no?, del privilegi dels zones VIP.
1: Bueno, és que no n'ha tingut mai el Tinglado, em sembla, de fila zero, i hi ha molts altres festivals que no en tenen, però n'hi ha molts que sí o que no el tenien i l'han incorporat. Però què passa? Que és que la gent de la primera fila, de veritat, quan veu que a davant s'hi posa tot de penya, que no ha pagat ni l'entrada, jo crec que estàvem ja molt a prop de la violència. Estàvem a punt de tenir un disgust en aquelles primeres files. Ara, el circ dels VIPs segueix ben viu, aquestes zones reservades. La qüestió és que no s'hagi de barrejar la gent famosa amb la plebs. Abans de seguir amb aquesta secció, com ja he dit abans...
0: Perdona, una vegada m'ha vingut a la ment un flash. Vaig parlar amb la de Colau, el VIP del Sona.
1: Bueno, és que passen aquestes coses.
0: És confessió, això? No,
2: una mica sí.
1: Abans de seguir amb aquesta secció, aclarir que jo també hi he estat, Parlo amb coneixement de causa, perquè és molt fàcil trobar-ho i no me n'amago pas. Però he canviat d'opinió. Policia de la coherència, llevenme pressa. És així, ho diré.
3: Llavors, clar que sí.
1: Em sembla patètic que hi hagi espais reservats a famosos, a festivals, però especialment a influencers, ¿vale? Perquè és el mateix que la tan criticada casita de Bad Bunny. No només no pagues entrada perquè t'estan convidant perquè facis publicitat, que fins aquí em pot semblar bé, una mica mercat d'intercanvi, d'edat medieval, sinó que tens un garito per tu on normalment hi ha menjar i beure gratis, i el més important per aquest tipus de perfil, que és que no hi pot entrar la gent normal. Si la gràcia d'un VIP és que no hi pugui entrar tothom,
2: clar,
1: sinó quina
2: guitarra seria. Vés a saber aquí.
1: Perquè el menjar i el beure i l'entrada se'ls poden pagar perfectament, però aquí hi ha el que realment es valora i es va fer, que és el networking i l'elitisme. Tu allà, en realitat, tu pots entrar, fer acte de presència, deixar-te fer les fotos, que és el motiu pel qual t'han convidat, per explotar la teva imatge, que és com de bona educació, però llavors tu pots entrar allà i atracar tot el menjar i beure que puguis pels teus amics que estan a fora, que és el que fem nosaltres, o quedar-te allà clavat tota la nit, que és que hi ha gent que jo penso que no veu ni els concerts, perquè la seva gran il·lusió és estar en aquell VIP. Per què? No? Si tu penses, com pot passar aquest fenomen? Doncs jo crec que perquè, a part de ser un egotrip interessant, no?, com et sents important, el que funciona molt, és també la base de la seva feina, sobretot aquests influencers, que és, si tens molts seguidors a internet però cap marca s'interessa per tu, i no estàs com present als llocs importants, no pots fer publicitat i llavors et cau el xiringuito.
3: Clar.
1: Hi ha famosos que també xalen amb aquesta mena d'exclusivitat sense necessitar-la, que no sé si és millor o pitjor, per mi pitjor. Una actriu sense entrar en un VIP segueix sent una actriu. Un periodista sense entrar en un VIP segueix sent periodista.
3: Clar, aquests no viuen d'això estrictament. Vull dir que aquests ja és ja directament per l'egocentrisme que dius tu, perquè mira, un altre pot dir...
2: És això? Tu creus que és per egocentrisme pur i dur?
1: Home, per quina necessitat tens? Però si la teva feina no depèn d'això, no?
3: No, clarament.
1: Un esportista d'elit sense xarxes socials segueix sent un esportista d'elit. Un comunicador o persona que es dedica a l'entreteniment...
2: Té por que l'agobin.

0: hi ha ningú tan famós a Catalunya.
1: No, no, un futbolista, per exemple, quan has dit futbolista.
0: Bueno, sí, sí, jo que sé, Gerard Piqué, vale, però sí, en aquests VIPs normalment no hi ha gent tan famosa, no. Perquè quan hi ha d'haver gent tan famosa, tipus Pep Guardiola al Primavera, estic segura que no estava al mateix VIP que lo Pau de Pons.
2: Mira, de fet, ara que ho dius...
0: Hi ha algun diferent de VIP.
2: Moment. Les fotos del senyor aquest que dieu, jo recordo que només per una simple perspectiva estava al Primavera Sound a la dreta mirant els escenaris i el VIP està a l'esquerra. Per tant, aquest Guardiola estava al Mega VIP.
0: Sí, sí. Clar, és que quan hi ha gent tan famosa, hi ha un altre VIP, el VIP del VIP.
1: Que no sabia ni que existia.
0: Lo Pau de Pons és una estrella dels backstage. O sigui, ell està a tots els VIPs de Catalunya. Llavors, aquí és la pregunta que jo em faig. No sé, jo què sé, això. Una persona que es dedica a l'entreteniment sense xarxes socials costa cada cop més, però es pot sobreviure. No necessites estar en aquests espais. Però un influencer sense xarxes socials, ni esdeveniments, ni VIPs, què fa exactament? És ser influencer un ofici? Entrem en un altre nou jardí avui.
1: Jo crec que ser influencer comença a ser un ofici, quasi, no?
0: Bueno, que depèn de quina sigui la definició d'ofici, si és que et paguin diners o si és que facis un servei a la comunitat.
1: Però
0: és
1: servei a la comunitat, ja t'ho dic jo, no.
3: Però podria ser que poguessis viure a través dels teus continguts i no necessitessis passejar per llocs VIP, no? Bueno, és a dir, no té per què anar lligat.
0: Aquí està una mica el filtre, perquè ara direu Laura, t'estàs cavant la teva pròpia tomba, però tu què collons et penses que et dediques?
3: Sí, clar, sí.
0: Clar, a veure, jo algú dec fotre bé perquè mai he necessitat que em convidin enlloc per tenir feina. Dedicar-se a les xarxes socials no crec que sigui ni bon ni dolent de per si, perquè és un canal com ho és la ràdio i la tele, no? Jo crec que la clau és explicar coses que tinguin un valor per si mateix, o sigui,
3: clar,
0: que el teu objectiu sigui aportar alguna cosa i que una de les conseqüències secundàries que tingui aquest fet sigui que et coneguin, no fer-te famós fent el que sigui, que sembla l'objectiu de la majoria d'aquesta gent.
3: És com el que només fa anuncis o el que fa continguts i entremig hi ha anuncis, d'acord, però els continguts hi són. En canvi, si tu només fas anuncis, quin contingut tens?
0: Bueno, més que res, que només facis anuncis o que expliquis la resta del temps coses que en realitat no li importen a ningú.
3: Això.
0: O sigui, un filtre que jo m'aplico, que us el recomano, és, si estiguéssim en una apagada, com la del maig passat, ningú sabés qui ets, no existeixen xarxes socials, i estiguessis al mig d'una plaça, tindries alguna cosa interessant a dir? La gent t'escoltaria, et miraria, realment? Perquè, clar, tu poses al mig de la plaça d'un lloc sense xarxes socials i sense internet algú que et diu, doncs avui m'he llevat al matí, m'he rentat les dents, he esmorzat, clar, una torrada amb el bocat.
3: Estic més mil, clarament.
1: Totalment d'acord.
0: Who are you?
1: Sí.
0: Què m'estàs contando? Feu-me preguntes en aquesta caixeta. Feu-me preguntes de què? És que no m'interessa. Tu li fas preguntes a la gent que va amb tu al metro? Pregunto, no sé.
2: Per cert, si voleu saber coses personals de la Laia, en Sergi o el Roger, en plan que no us aixequeu, podeu escriure al WhatsApp.
1: Oh, i tant.
2: I aquí és que em fa molta il·lusió fer una mica de...
3: Però és veritat que, Laura, tens raó, i en una plaça potser tu tens alguna cosa, tu o qui sigui, coses a explicar que els altres aprendrem o acollirem.
1: Sí, clar, quin valor.
0: Imagina't, allà, al mig d'un carrer. Doncs mireu, avui m'he posat aquesta roba que la samarreta és del Bershka, la faldilla és del Zara i les sabates són de Camiles. Me la suda.
1: Tu creus que un influencer el trucant del seu col·le per dir pots venir a fer una xerrada com ets d'influència?
2: Sí, jo crec que sí que ho fan.
0: Pots venir a fer una xerrada per ensenyar-nos el teu Strava?
3: Però en canvi potser surt alguna plaça i diu mireu, aquí això és un botó i això és un forat. Ara us ensenyaré com sergir aquest botó d'aquesta camisa.
0: Exacte, això està fantàstic. Doncs això, gent que te'n sap de moda, no? I sí, sí que t'explica doncs, diferents estils de
1: vestir. És que això sí que té un valor. Qüestionable o no, el seguiràs o no, però és un valor.
0: Però sí, o que és esportista i que t'ensenya doncs, un hàbit diferent però des d'una mena d'especialitat o de professió.
3: Sí,
0: però la gent que té com a objectiu vital ser famós, no entenc. O sigui, a més, jo penso que està començant a fer molt cringe, que és una cosa que me n'alegro per la nostra societat. Comença a fer molta vergonya aliena aquesta cultura del jo. Us recomano molt que escolteu l'última turra que va d'això, que és com gent que està molt preocupada. O sigui, aquesta sensació d'estar molt preocupat tota l'estona per tu mateix, sobretot quan t'intentes dedicar a això, que és com, m'han fet una entrevista en aquest diari, mireu-la tots, m'han donat aquest premi absurd que en realitat a cada any li donen a la mateixa gent, m'han convidat a aquest esdeveniment, em sento superagraït, no sabeu com d'important és per mi que em convidin aquí, que aquesta marca m'enviï X producte gratis, que clarament aquí, o sigui, quan les coses són gratis és que el producte ets tu, o sigui, que és una cosa com molt de manual.
2: A la turra que has dit, que recomanem molt, Laura, entrevisten el poeta Eduard Olesti, ho dic perquè no parlem massa de poetes catalans vius, aquest apareix.
0: Està molt bé, sí. Està molt bé. Uh-huh. Després hi ha com tota aquesta cosa també de justificar si estàs fent molta publi o poca, perdoneu, últimament estic fent molta publi, perdoneu, he estat desapareguda de xarxes, ningú t'ha trobat a faltar, more. Vull dir, és que de veritat...
2: Què, és un Strava?
1: Això t'ho vas dir. L'altre dia ens vas dir això fa mesos, però això de, perdona, ningú t'ha trobat a faltar.
0: És que és aquesta cosa de donar-se tanta importància a tu mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Una altra prova del cotó, que a mi em funciona molt, és fora del sistema capitalista, en una mena de societat utòpica, anarquista, que potser el més semblant que jo he viscut això és uns campaments del cau, quin servei faries a la comunitat?
3: O sigui, totalment. Què portes,
0: en una roda de... Tu posa't en uns campaments, en una roda de serveis, on normalment hi ha comissió de cuina, comissió de neteja, fins i tot hi pot haver comissió d'espectacles perquè fas una nit especial
1: dir,
0: i algú ha de fer el pallasso,
1: sí,
0: vale?
1: Però el tema d'entertainment seria el primer que es petaria tothom, en moments determinats.
0: No és el prioritari, però a part, bueno, puc puc arribar a entendre que hi ha un talent que no tothom té per entretenir, no?
1: No, juglar, existit des de sempre.
2: Bueno, algú de rentar els plats, no? Dir per tota aquesta gent
0: que... No, és la gent més important, la gent que sosté com... La gent que sosté les funcions bàsiques vitals és la més important. Però la gent que... O sigui, no hi hauria una comissió d'explica'm com t'ha anat el dia.
1: No, aquesta no.
0: M'entens? Llavors, aquesta feina s'aguanta únicament perquè ens els mirem. Per tant, tornant al tema dels VIPs i ja per acabar, si la teva feina depèn de que et mirin i que la gent connecti amb tu, que en part també és així en el meu cas, no me n'amago, tot el que és l'exclusivitat va en contra d'això. Per això tants articles també últimament sobre la fi dels influencers, perquè molts estan començant a tenir vides amb les que ja la gent normal no pot empatitzar, la classe treballadora. Llavors, quin sentit té que tu ensenyis que has aconseguit un objectiu que l'altra gent no pot assolir? Res et fa més coherent que barrejar-te amb tothom en un
3: festival. Totalment, totalment.
0: Si tu pretens ser un model a seguir o que la gent empatitzi amb la teva vida, has de tenir una vida que s'assembli a la seva. Has d'estar allà, han de veure, han de dir, hòstia, sí, aquesta tia, que la segueixo per internet, doncs està aquí, en aquesta manifestació, està aquí, en aquesta festa del barri, està aquí, en aquest festival, a la ultimíssima fila de tot, on se sent pitjor, perquè també ha arribat tard i també s'ha empanat i ha anat a la barra quan no tocava. Exactament igual que jo. Per tant, crec que hem de començar a fer aquesta reflexió i que els espais VIPs en general no tenen gaire sentit. Bravo. I molt menys les primeres files, que jo ja et dic que estic una mica a favor de la violència,
3: diuen,
0: si us hi trobeu.
3: Diuen menys de la gent que els ocupa, no? És a dir, al final aquesta gent queden retratats al moment que accepten doncs, aquestes condicions de privilegi.
0: A mi m'agradaria que comencés a fer vergonya.
1: Bravo. Molt bé, Laura. Sí, senyor.
2: Ben fet.
0: Vinga, caminem cap aquí.
2: Per acabar, consell en format de confessió. El concert de The Cure, la primavera, segurament on hi havia més persones, milers de persones, durava més de 3 hores i vaig sortir una volteta, fer una birra i un entrepanet. Vaig tornar a entrar al mig de tot, que avançant on estan els meus amics, i em van dir, com ho has fet per sortir del tot i tornar a entrar? I els vaig dir, doncs mira, agafo la gent i dic, soc català, a partir, no soc expat.
0: Bueno, jo també estic a favor de la violència, si us trobeu en Roger, per sentir-vos.
2: Sí. I ningú em contradeia, ningú em va contradir en cap moment. Gràcies, Laura Grau, fins demà.
0: Molt bé, fins demà.
4: Adéu, Laura Grau.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: Diumenge sense drama, amb els catarres. Ahir va haver-hi diumenge sense mundial. Em sobta com una cosa d'aquest embalum i aquestes conseqüències encara es prenguin el diumenge per descansar. Però vaja, que aquesta matinada hi ha hagut com a mínim 3 partits, eh? Dèiem ara el bloc d'esports. Laia, segueix la teva sèrie informativa i molt valuosa, titulada Per què aquest mundial és una merda? Avui, nou capítol, sobre quina àrea d'aquest gran esdeveniment?
2: Mira, segur que el tema de la política transfronterera dels Estats Units, que bueno, ja sabeu que abans del mundial ja havia fet furor en el sentit de les desigualtats i absolutament prejudicis que fa bandera aquest govern, però és que segur que us ha arribat els últims dies la història d'Omar Artan, una de les víctimes d'aquesta política racista.
1: És l'àrbitre?
2: És l'àrbitre de Somàlia, que els Estats Units directament doncs, va decidir deportar-lo perquè no el va deixar entrar, malgrat que era un dels seleccionats per la FIFA com un dels àrbitres que havia d'arbitrar els diferents partits del Mundial.
1: Ni amb la FIFA darrere et deixen entrar, eh?
2: Totalment, és a dir, la FIFA organitza un Mundial, diu a un país, o a diversos, en aquest cas a 3, que l'acullin i decideix quins són els àrbitres, igual que decideix quins són els països que han de disputar doncs, els partits. I pel que sigui, Estats Units decideix que algun personal, tant àrbitres com altres, ara ho veurem, doncs no poden entrar dins les seves fronteres. No sé si això és un conveni que tenen la FIFA i el país acollidor, però és veritat que hi ha com una mena d'impunitat, no?, perquè Estats Units doncs, posi les seves normes. Malauradament, el cas d'Omar Artan, que a més és un dels àrbitres més reconeguts de tot el continent africà, i de fet hi ha imatges de com va tornar al seu país i va ser aclamat per la multitud, perquè doncs, a més ell tenia un visat vàlid per entrar als Estats Units, és a dir, ells posen les seves normes i tu les compleixes i tot i així doncs, hi ha aquesta arbitrarietat, no?, i mai doncs, també hem dit en el cas d'aquest àrbitre. Malauradament no és l'únic cas, perquè va haver-hi un davanter de la selecció d'Iraq, Ayman Hussein, que també va ser retingut, va ser interrogat durant gairebé 7 hores.
1: 7 hores, eh?
2: Sí, a un aeroport a Chicago. Ell finalment va poder entrar, però no va tenir tanta sort, per exemple, el fotògraf de la selecció d'Iraq, Talal Salah, que va ser expulsat directament doncs, després d'haver estat retingut també després de 10 hores.
1: Això demostra, encara que el Mundial ens pugui semblar banal, però sí que demostra com el govern de Trump està muntant-se com una mena de govern paral·lel o llei paral·lela.
2: Totalment.
1: Perquè en aquest cas, fins i tot, com dic, insisteixo, tenint un organisme com la FIFA darrere amb tant de poder, fins i tot així se salta les pròpies lleis.
2: Bueno, i persones que tenen els papers, requerits. Sí. Vull dir que hi ha un punt d'arbitrarietat aquí, de prejudici, que no pots lluitar contra això perquè tu tens tot el que t'han demanat i tot i així doncs no n'hi ha prou, no? L'Uzbekistan i els seus jugadors també van ser registrats a l'arribar a Nova York i de fet està com normalitzant això i és el problema, no? Un altre cas que també ha transcendit i en parlàvem avui, el govern de l'Iran ha denunciat que als Estats Units només els concedeixen aquests visats de 24 hores per als jugadors de la selecció per disputar els partits en territori d'Estats Units, però que després han de tornar a sortir i a més a més tot l'estaf tècnic doncs tampoc no s'hi pot desplaçar, ja no parlem de seguidors, aficionats, etc.
1: Seguidors tampoc, eh?
2: Sí. Clar, hi ha moltíssims problemes. De fet, han prohibit l'entrada d'aficionats de Costa d'Ivori, de República Democràtica del Congo, del Senegal, d'Haití, de l'Iran... Són diversos els països.
1: Ell és d'Escòcia, també, gent que es va quedar sense, pel motiu que sigui. I això d'Iran, que potser es preocupa zero que un futbolista no pugui descansar, però no és aquest el tema. La qüestió és que, efectivament, han de volar, jugar un partit i tornar a sortir del país i anar a dormir, crec que a Jalisco, vaig llegir, a Mèxic. És
2: a Tijuana, no, em sembla?
1: Perdoneu, Tijuana. És a dir, que no poden ni fer la seva feina, que és una vegada 4 anys que vas al Mundial.
2: I que, a més, no són 11 jugadors que es desplacen, sinó que tot un equip tècnic, un seguit de preparadors i tot un seguit de gent, per no parlar, doncs, com dèiem, el cas de l'Iraq, del fotògraf de l'equip. Tu no pots fer un desplaçament sense les mínimes garanties. I si la FIFA prepara uns equips per cada selecció, no pot ser que hi hagi unes seleccions que vagin amb aquest absolut desavantatge, per no parlar d'això que dèiem, que no pots tenir cap aficionat del teu país, doncs perquè senzillament no poden aconseguir un visat per entrar. La política dels Estats Units és molt greu. En un cas així, serviria per tenir altaveu per veure aquestes injustícies. Malauradament, encara trobo que està transcendint poc. Però bé, seguirem el Mundial de prop i totes les seves conseqüències.
1: Divendres.
3: Així sona els experts.

0: la violencia.
1: Ahora sí, Laia.
2: Para.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Dos quarts de 10, ara sí, deia Laia que divendres hi ha Estats Units, Austràlia. Amb quin aniràs?
5: Amb Austràlia.
4: I diumenge, Bèlgica, Iran. Per tant, Team Tintin o Team Persian?
5: Ai, no sé, és que hi ha mundial, no em feu triar.
4: Bé, ja diumenge en parlem. Ara, l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia.
6: Bon dia.
4: Perquè són dos quarts de 10, per tant, us hem de despertar també informats. Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 15 de juny?
6: Doncs mireu que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar aquest mateix divendres, tot i que les parts es donen dos mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. De fet, sobre la taula hi ha tres temes: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. Mentrestant, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció l'entesa i, de fet, el preu de petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83, que són $15 menys que fa tot just una setmana. En aquest sentit, la Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandonen el seu programa nuclear, reclamen la reobertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i un alto al foc al Líban. De tot plegat, se'n parlarà a la propera cimera del G7. Més coses. Avui arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada a declarar la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. I acabo explicant-vos que el Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de la primera trucada de Jonathan Andic als serveis d'emergència. El fill del fundador de Mango se'l mostra doncs molt alterat quan explica com el seu pare s'ha precipitat per un barranc a Montserrat.
4: Les 9:32 minuts. Anna, què no t'esperava saber avui?
6: Mireu, aprofitant que abans parlàvem de gelats, us he d'explicar que una parella de nord-americans estava fent turisme a Roma, estaven prop de la Piazza Navona, i els venia de gust menjar-se un gelat. Van anar a la gelateria Don Nino i van demanar un parell de terrines petites, amb tres gustos diferents doncs cadascuna. Mentre els hi estaven preparant els gelats, es veu que el gelater hi va afegir toppings, que de fet no havien demanat i que els turistes doncs van entendre que aquests toppings eren gratis. Els van posar macarons i també canonets de festuc, els canolis. La sorpresa la van tenir al moment de pagar. Ells van entendre que els dos gelats doncs costaven 14 euros, cosa que ja els semblava força car, però és que resulta que eren 44 euros dos gelats. Clar, indignats, doncs van publicar-ho a xarxes. Això s'ha fet viral i, de fet, si busqueu la foto, veureu que el compte posa que cada gelat val 12 euros, per tant, 24, i falta sumar-hi la nata, els macarons i els canolis de festuc.
4: Ben fet.
5: Déu-n'hi-do.
4: 9:33, el temps que farà avui?
6: El temps. Avui al dia el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
4: I el titular d'esports?
6: Doncs en handbol, el Barça és el nou campió d'Europa i va superar a la final el Fuxe de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de la secció i la 50a de la història del club del Barça. En bàsquet, el Barça jugarà a la final de la Lliga ACB contra el València. El primer partit de la final es disputarà dijous a les 8 al Roig Arena. I en futbol, el Madrid avui anunciarà oficialment el fitxatge de Marc Cucurella. L'haurien fitxat per 55 milions més 5 en variables. I el Mundial de la jornada d'avui destaquem l'Aràbia Uruguai i el Bèlgica Egipte a les 9 de la nit. Espanya juga contra Cap Verde a les 6 i també debuten l'Iran, com dèiem abans, contra Nova Zelanda a les 3 de la matinada enmig d'un fort dispositiu de seguretat.
4: Ara una mica de Ludwig amb el seu tema Creure, la Ludwig Band, a les 9:34, i de seguida parlem de sèrie.

0: veure de la Ludwig van una cançó que esperem amb ganes que retroni a tots els festivals de música que els veurem aquest estiu a la gent d'Espolla, la segona millor banda d'aquesta població. Són les 9:38 i aquí els experts ja hem vist la sèrie Se tiene que morir mucha gente.
1: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo? Claro.
2: ¡Hola!
3: ¡Hola!
2: ¡Qué ilusión!
1: ¿De qué os conocéis?
4: El cole, de toda la vida.
1: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena.
0: A Movistar Plus ja hem vist aquesta comèdia una mica negra tirant amarga, Se tiene que morir mucha gente, que protagonitzen a tres amigues de tota la vida del cole, que són l'actriu catalana Anna Castillo, m'apunto a tot el que faci, és la que sentíeu cridant de fons, òbviament, també la Macarena García i la també catalana, la Laura Weismach. Doncs són tres amiguis de tota la vida que ara arriben a la trentena, la vida les ha portat per camins diferents, moment de crisi, potser moment de canvi, amb l'afegitó, la trama, que és que l'Anna Castillo l'acompanya una nena petita que només pot veure ella. Anna, tu que també l'has vista, com definiries aquesta nena que acompanya l'Anna Castillo? És com una veu de la consciència o versió desfermada d'ella mateixa, mala consellera? Per mi és com el Hobbes del Calvin, però en plan histriònic.
5: Sí que vindria a ser una mica això, no? Mm. Una mica tot el que pensa o el que li diu que ha de fer, escolta, no comportis d'aquesta manera, comporta't d'una altra, però sí que és veritat que la tendeix com a tirar cap al mal camí,
0: clar,
5: no? Una miqueta.
0: No només és una veu de la consciència, sinó que és la que insulta. Quan tu vols insultar algú i no t'atreveixes, ho fa aquesta nena, val? Que és l'actriu de 12 anys, Sofia Otero, la teniu vista perquè era la nena de la pel·li 20.000 tipus de abejas. Doncs a mi m'encanta l'actriu catalana Laura Weismach, que ha guanyat Goyas, Gaudís, la teniu vista de pel·lis com Salve Maria, i mai l'havien pogut entrevistar aquí els experts, així que ens hem posat en contacte amb ella.
6: Jo crec que les tres amigues estan en lluita contra si mateixes totalment. O sigui, estan en lluita contra si mateixes i contra l'una contra l'altra. O sigui, la Maca, el meu personatge, clarament s'ha frustrat no treballar d'actriu, no aconseguir els seus somnis, les seves metes, qüestionar-se el seu propi talent, i en comptes de buscar una alternativa, potser acceptar una certa derrota, la frustració la porta a evadir-se, enamorant-se de penya que no l'estima, que tracta malament i que no li fan bé, i d'il·lusionar-se amb això, perquè és l'única manera de... Bueno, és com en l'amor, en l'il·lusió de l'amor, troba una evasió de la frustració que ella sent amb si mateixa i amb la seva vida. I també amb les seves amigues, perquè crec que estan les tres molt costades l'una amb l'altra, encara que es necessitin.
0: El personatge de la Macarena García al principi sembla el més normatiu perquè és la guapíssima de les tres, vol fer les coses que toquen, està embarassadíssima, s'ha casat amb un tio molt més gran que ella, molt ric, té casoplon, perquè sou la idea, Laia, tu que no l'has vista, al primer capítol, quasi la primera escena, ja és un gender reveal party, vale? El jardí. Hòstia, de la casa d'ell. Però potser, per ser la més normativa, Anna, tu no t'ha semblat que és potser la que més es trenca, la que acaba sent la més extrema de les tres?
5: Ostres, no l'he acabat de veure, aquesta sèrie, de fet estic per la meitat, però a mi m'agrada el personatge. Mm-hmm. O sigui, em fa molta gràcia, la veritat.
0: Perquè això és una idea, i aquí ja has arribat, perquè Anna és el primer capítol,
5: sí?
0: Ella està embarassadíssima i el primer capítol ja s'escapa d'aquesta vida perfecta del gender reveal party, ja fuma, veu, se'n va de festa allí amb el panxot, allí al mig d'un bar, és el personatge de la Macarena, i em fa molta gràcia, Laia, per dir-ho bé, allò que es desprèn abans del part, el tap mucós,
7: sí.
0: A tu et va passar? Si vols tu m'explico, si no m'ho dius tu.
7: A mi no em va passar, no sé si em va passar, no me'n vaig adonar.
0: Bueno, sí, un tap que es desprèn,
7: sí.
0: De l'úter o ja de la vagina,
7: exacte.
0: Ja poc abans del part,
7: just
0: no?
7: Abans del part, sí.
0: Doncs arriba el dia del personatge de la Macarena, que li cau al lavabo perquè ella fuig, se'n va viure al pis de merda de les altres dues, que n'està fart d'aquesta vida de pija, no deixa de ser, se li cau el tap, no? I clar, i l'Anna Castillo li diu, hauries de començar a fer-te la idea que seràs mare.
7: Ja
0: amb el tap a terra, ja crec que hauries de responsabilitzar-te del que et passarà d'aquí no gaire. I l'Anna Castillo amb el tap mucós a la mà, que li diu, porto tot el dia recollint-te una cosa molt rara que et surt del cony i que t'està caient, hauríem d'anar prenent alguna decisió. Bé, doncs el personatge de la nostra entrevistada...
7: Sí que fa riure, m'ho imaginava més dramàtic pel que dèieu al principi.
5: Mireu, Laia, mireu.
0: No sé què t'ha semblat dramàtic del que he dit.
7: No, no, al revés, de cara trobo que fa riure, però al principi has dit que era bastant fosca i dramàtica, no?
0: No, he dit amarga,
7: amarga
0: però en planta crítica, d'humor negre, sí.
7: Val.
0: Bé, sentim la Laura, la nostra entrevistada d'avui, que el seu personatge pot ser un reflex d'ella mateixa o d'ella en el passat perquè ens parla de la precarietat de la gent que són actors i actrius.
6: Jo no crec que ha retat retratin només un aspecte del nostre gremi, que retrata la gran majoria de gent que es dedica a això. O sigui, la gran majoria d'actors no treballen. Hi ha un percentatge molt baix d'actors i d'actrius que es guanyen la vida. Jo vaig ser una d'aquelles persones fins a fa molt poc. Llavors m'identifico molt amb la Maca i crec que la sèrie no és crítica amb el fet de que ella no treballi. Crec que la sèrie és crítica amb el fet de que ens hagin convençut que si tu treballes molt i t'esforces molt, pots seguir el teu somni, es complirà, que ets especial, que tu sí que vales, no? Quan la realitat de la qüestió és una altra i hi ha molts més factors en joc. Tu no sabes què és estar enamorado.
0: Ens escriu el Salva, que ha vist aquesta sèrie i diu que està molt bé, i la Núria Solaní, que ens diu: estan genials no les tres, sinó les quatre actrius, les tres amigues i també la nena petita, que li ha encantat en aquesta sèrie. La teniu a Movistar, Si tiene que morir mucha gente. Són sis capitolets de comèdia obscura, i potser us quedeu amb el happy ending, o potser no, potser us penseu que és una sèrie que et diu que la vida és amarga de principi a fi, fins a l'últim segon. M'ha encantat veure, com deia l'oient, la Núria, aquesta jove, que és com aquesta veu interior, que no sap si realment li has de fer cas o no sempre, i també molt intel·ligent com trenc aquesta idea sublim que tenim a vegades. Laia es critica de l'amistat eterna entre dones és perfecta i per sempre i lluminosa, i les ties són perfectes. Això no s'ha de dir, no, tampoc?
7: No, és que no és veritat.
0: Perquè les dones són persones.
7: Ah, exacte.
0: Per tant,
7: imperfectes.
0: I les hem de tractar com a tal també a les sèries, oi?
7: Sí.
0: La Laura també es parla d'aquesta amistat perfecta trencada, que és un dels temes principals de la sèrie.
6: Sí que crec que és una representació realista de l'amistat. El que passa és que, com està en codi de comèdia, doncs sembla que potser no ho sigui, però jo em sento molt identificada. Jo he odiat a les meves amigues, m'he odiat a mi mateixa, m'ha fet il·lusió quan algú no els hi sortia bé, com sentiments molt tòxics, però molt humans, que sentim quan estem molt a prop d'una persona, però quan a cap i al fi el que passa és que estem projectant les nostres frustracions amb l'altre, en comptes de fer-nos càrrec de la nostra merda. Sí, jo crec que és una amistat molt realista. I molt més sincera, són molt més sinceres les unes amb les altres del que jo crec que a mi m'hagués agradat ser. També les envejo, aquesta llibertat que senten en un cert punt de dir, però doncs em caus malament o no et suporto però t'estimo, que és aquesta la meva frase preferida que dic al final i dic a la Bàrbara. Encara que siguin comportaments tòxics, confrontant-ho, poden superar-ho també, no? I tornar a ser les amigues que eren abans. O potser mai més.
4: Escoltes i cas. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
8: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
8: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
9: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
10: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
8: Pausa.
11: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Celebrem que és dilluns, perquè això vol dir que teniu tota la setmana per anar-vos-la omplint, també amb música, música en directe. Ara ens visiten The Cardigans.
1: Sí, la banda sueca actuarà dimarts a la primera edició del Blau Marí Music, un festival que destaca pel seu escenari sobre el mar al Port Vell de Barcelona. Aquest concert arrencarà a les 9 del vespre, obren portes un parell d'hores abans i encara queden entrades. Les trobareu a la web del Blau Marí. L'endemà dimecres, el ritme el marcarà la música dels Gypsy Kings.
2: Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
1: Andrés Reyes és el membre fundador dels Gypsy Kings i aquest dimecres portarà la seva música a Barcelona acompanyat de la seva família per fer ballar el públic assistent amb els seus clàssics com aquest Bamboleo que sentim de fons o el seu Jovi Jova o el mític Volaré. Dijous serà el torn de Sau.

0: Superto.
1: Que guai, eh?
2: Que sí, Laia?
1: Sí.
2: D'ençà continua de gira portant arreu del país els èxits que han marcat diverses generacions. Dijous actuaran al Port Vell a 9:45 de la nit, un concert que coincideix en un moment molt especial per ells, marcat pel biòpic Els de Sau. Divendres el festival continuarà amb la música del gallec Joel López i dissabte el Port Vell viurà una nit de veneres. Diumenge, Nile Rodgers. El nord-americà, guitarrista, compositor i productor ha donat forma a cançons universals amb Chic i amb artistes com David Bowie, Madonna o Daft Punk, i gràcies a tot aquest talent doncs s'ha convertit en un referent absolut del disc, el funk i el pop. El seu concert de diumenge a Barcelona començarà a 9:45 de la nit. Tornant als concerts de dimarts, a Barcelona també actuarà Mike Dee.

L'artista nord-americà farà una actuació exclusiva i amb aforament reduït aquest dimarts a la 2 de l'Apollo. L'excomponent de Beastie Boys aprofitarà per combinar material propi amb el de la seva antiga banda. Val la pena recordar que recentment ha tret una cançó nova, Switch Up, la primera des del 2011. El concert començarà a les 8 del vespre i obren portes una hora abans. Qui també actua dimarts a Barcelona és el pianista italià Ludovico Einaudi. El pianista i compositor italià Ludovico Einaudi actuarà dimarts al Palau Sant Jordi per presentar el seu nou projecte Einaudi versus Einaudi. En aquest concert estarà acompanyat per un equip d'11 músics, inclou la seva banda habitual, reforçada per una secció de cordes. Si voleu anar, el concert començarà a 8:45 i encara queden entrades a la venda. I ara de dimarts, saltem a dijous, que és quan comença el Sonar. Dijous arrenca la 33a edició del Sonar. Se celebrarà fins dissabte i tant les sessions de nit com les de dia es faran en una única localització, a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Dijous la festa acabarà a les 3 de la matinada, en canvi divendres i dissabte s'oferirà més de 14 hores seguides de música electrònica de les 5 de la tarda a les 7 del matí. El cartell d'enguany compta amb més d'un centenar de noms, entre els quals Skepta, l'artista que sentim de fons i que ha fet el Grime doncs, un gènere global. El Sonar, per cert, estrena direcció amb algunes novetats. Es podrà entrar i sortir del recinte i s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar menjar de fora. Més coses. Aquest dijous es posa punt i final a una nova edició del Microclima Alternatiu.

0: El Microclima al Terrat és la prèvia que es fa a Barcelona del Festival Microclima de Camprodon i fins ara doncs, s'han fet 3 concerts al Terrat de la Fundació Carulla, Cel Obert, Masoni, Lluc i Valverde i ara doncs, aquest dijous, Cristena. Si voleu anar, queden entrades. Pel que fa als concerts de divendres, comencem amb Manu Guix.
1: Com un satèl·lit corbit al teu voltant, que t'està sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer.
0: Aquest cap de setmana l'artista barceloní reprèn la seva agenda i torna als escenaris després d'haver-se recuperat d'una pneumònia que l'ha mantingut allunyat del seu públic durant unes setmanes. Aquest divendres presentarà el seu últim projecte Galàxies al passatge Can Bord de Valldoreix i diumenge a Moja. Serà un concert en format acústic a les Caves Hill. Continuem amb Selva Nua. Els lleidatans Selva Nua van anunciar fa uns mesos una aturada indefinida en la seva activitat laboral, musical, i aquest dijous doncs, fan el seu concert final a la Sala Ras Matàs de Barcelona. Tocaran les cançons dels seus dos àlbums, Momentani, el seu àlbum debut, i el seu segon i últim treball, I tu què fas quan no fas res? Si voleu acomiadar doncs, de Selva Nua i gaudir del seu directe, doncs, el concert sapigueu que començarà a 8:45 de la nit a la Sala Ras Matàs. Seguim ara amb altres lleidatans.
1: Ai, què tal? Què t'ha passat? Qui t'ha canviat? Josep Maria.
2: Josep Maria.
0: Sacsenia actuarà divendres a la sala quilòmetre 14 de la nau Bostic de Barcelona en una festa autogestionada organitzada per No M'Importa. De fet, la festa arrencarà a les 6 de la tarda i la presenta la Laura Grau. L'entrada, per cert, és totalment gratuïta i divendres també hi ha concert a Ras Matàs. Naika, nascuda a Miami, és una artista que ha utilitzat fins ara la seva música per expressar-se tant en anglès, francès com també en crioll haitià. Té arrels haitianes per part de mare i franceses per part de pare. Ve de publicar el seu àlbum debut Eclèsia i aquest divendres el presentarà a Ras Matàs. Serà, de fet, la primera vegada que aquesta artista actuarà a Barcelona.
3: Les 9:53, volem sentir també les vostres veus oients. Per cert, de matinada, el dissabte, Brasil-Haití. Team Haití, aquí, com aquesta cantant, la Naika.
4: No sé.
3: Vale, okay.
5: No rascarà gaire cosa, però bé.
3: Avui, oients, et fas això d'anar amb el més gros.
5: No.
3: Avui, oients, que torna el Doraemon al 3Cat, avui tornen 200 capítols dels clàssics, més alguns llargmetratges. Ho hem celebrat amb vosaltres, parlant d'anime des de primera hora, i us hem fet cantar. I vosaltres heu fet el que us ha donat una mica la gana. Una selecció dels millors càntics del matí.
6: Tothom vol sentir amor i sentir joia al cor. Però per aconseguir-ho abans hauràs de lluitar. Ja sé que ho faràs per mi, perquè vols el meu amor. Ens destallem el present amb una metralleta rovellada.
7: Quart ending de Baladrac GT, que pel cap baix deu tenir 30 anys i que ja cantava contra la gentrificació.
8: El equip a l'inspector Gadget, la samba pa... Us en recordeu, no?
9: Sí.
8: Aquest era molt bo, a mi m'agradava l'inspector Gadget. Jo el recordo en castellà, era. I després el van passar en català i jo recordo la música en francès. I jo crec que no la van traduir.
10: És feliç jugant amb els seus amics. És feliç la petita Polon. T'estima tothom, encara que a vegades fa dolenteria. Chim-pom, chim-pom.
6: Pensa que la teva absència al meu cor és trist.
5: Nosaltres, com els oients, també hem arrencat la setmana cantant més que mai. D'entrada, en Roger, que se sap quasi tots els openings d'anime, ens han donat el del detectiu Conan.
3: A veure, va.
4: Teniu vergonya.
3: Detectiu Conan.
11: No pone que no orejar i farida. Tota matèrica, mutequi, mutigaragua. Corinari gare, siriu aburada. Potiqueta que...
3: No entenc tot, me l'he memoritzat fonèticament. No entenc tot el que està dient, però déu-n'hi-do.
5: No només aquesta, el capità Harlock.
12: En busca de pau, portaré la bandera jo.
2: la calavera cruel.
4: Vale.
5: Jo,
4: vale.
5: Per la meva banda, no he cantat, però he ballat al ritme del tecno dels 90.
9: Ah, què no toca? El què no toca?
4: Mai un frío no toca ara.
5: Magda,
4: no estem parlant de la República.
5: Mai on the winds of love. Mira. Foli,
13: mare de Déu.
5: I la Laia ha anat als clàssics per cantar-nos cançons de Dylan.
14: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
5: I ara no fa res, dos minuts, sau.
15: Tu vols destrossar, és inútil continuar.
5: Però què us sembla si deixem la gent que sap cantar de veritat, com per exemple els Rage aquests de Machine, que són els que avui han guanyat amb aquesta cançó, Killing in the Name.
3: Avui havíeu de triar cançons que critiquin la brutalitat policial i aquesta s'ha endut la palma de ben llarg. Gràcies per ser-hi, per votar i per participar amb nosaltres. Tornem demà a les 6. Adéu, Mariví, Anna, Laia, Sergi.
5: Adéu, Roger.

Les 10 i 3 minuts, què tal? Enxequem setmana amb moltíssima música, cançons de la Mimi Web i també de la Maria Jaume, que ens arriba des de Mallorca amb aquest Sonen ses campanes. Bon dia!

Una altra de les delícies musicals que ens arriba des de Mallorca és la proposta dels Amulet, In Paradise, i seguim compartint més cançons en aquest dilluns 15 de juny, ara amb Xico.

0: Han estat virals a les xarxes socials, han passat també pel Primavera Sound, són Joy Balance amb Bray. 10 i 20 minuts, compartim els propers amb MGK.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

0: find me.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat. Linkat. Aica,
3: aica. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el

Cançón sense pressa per aquest dilluns amb altes temperatures. I era Miqui Lloret, conegut musicalment com a Pot Jordi, i el següent en desfilar és en Matu, al costat de Maig. Even over his own will.

Un altre dels Carmels més vitaminats del grup de Joe Jonas, els DMCE, i com a himne dels Stay Homes també ens ha quedat per sempre aquest Petons.

0: cartons.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
2: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafè en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment ho estem fent superbé.
1: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

Cançó que arriba just a temps per instal·lar-se tota la temporada d'estiu amb Calvin Harris i la veu de Jassy. 11:03. Aquí tenim una de les bandes més estimades de casa nostra. Avancem amb la Ludwig Band.

Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.

altra de les bandes que estan fent coses realment interessants són els Blue Nana amb el seu nou Future, i amb una, un quart de 12, i posem el Crash amb Sarah Larson.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.

Així és com sona la primera cançó d'un àlbum que es publicarà el proper 31 de juliol, l'Ariana Grande, i a 10 minuts arribem al migdia posant a Harry Styles.

Música ideal també per fer quilòmetres i per escoltar en calma. És la proposta de Persona i l'última d'aquesta hora l'hem reservat per la Bru amb

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia parlant de gossos, perquè és notícia d'última hora, tornaran a girar l'any que ve.
2: Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
3: Estava previst que fessin un concert únic aquest 1 d'agost amb l'Axambusto, els Sons del Món de Roses, però finalment faran gira l'any que ve per celebrar els 20 anys de Corren. Gossos ho acaba d'anunciar al Matí de Catalunya Ràdio. Sabem que faran 12 concerts, però encara no han dit a on. Sí que han explicat com s'imaginen que seran aquestes actuacions.
4: I el que sí que volem aquesta vegada és buscar espais, potser més la gira que vam fer el 2024, era una gira molt a la reviure, era com un monogràfic de la nostra història de llarg a baix, i aquí tenim ganes una mica de seguir amb aquesta tònica més fresca, no sé com, un concert d'allò hora i mitja a tope, si pot ser a l'aire lliure.
0: D'una efemèride saltem a una altra, parlem ara del Teatre Lliure, que la temporada que ve també celebra anys, 50 anys. Ho farà parlant dels llegats, les herències i l'esperança que vertebran les 32 produccions que passaran pel Lliure la temporada que ve.
3: 50 anys de vida del Lliure que s'uniran sobre l'escenari amb dimecres d'aniversari, una particular celebració amb 4 muntatges únics que es podran veure 4 dimecres consecutius. Sentim el director del Lliure, Julio Manrique.
5: Un cicle de 4... espectacles, 4 peces en 4 dimecres successius, 4 trobades artístiques que ens venia molt de gust provocar per posar el focus o posar l'accent en aquesta voluntat també fundacional del Lliure de ser una casa de l'art oberta i oberta a diferents disciplines artístiques, el teatre, però també la música o la dansa.
0: Els 4 espectacles seran dins de la escenografia de l'herència, l'obra de Matthew López, que tornarà Lliure l'any que ve amb Carlos Cuevas, Albert Salazar i Marc Soler. De fet, l'inici de les celebracions del 50è aniversari serà amb l'òpera de Tres Rals, dirigit per Marta Pazos.
5: La primera temporada del Lliure, Fabià Puigcerver signava la seva primera direcció al Teatre Lliure amb l'espectacle Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagoni, de Bertolt Brecht. 50 anys després, tornem a Brecht i a Courbail. Aquesta òpera dels pobres per als pobres, que deia Brecht, que és una crítica lúcida, divertida i també ferotge del capitalisme.
3: La temporada teatral començarà amb l'obra Tot fent la vella Helena, del jove dramaturg Miquel Masfiol, que homenatjarà un dels grans èxits dels inicis del Lliure.
5: Recorreran aquesta opereta divertidíssima d'Offenbach i també els servirà com a tret de sortida per emmirallar-se en aquell esperit apassionat, compromès, radicalment compromès fins i tot dels fundadors del Teatre Lliure, i preguntar-se què en queda d'aquella passió, d'aquella entrega i d'aquell compromís entre les persones de la seva pròpia generació.
2: I he deixat que entri amb força, que inundi la casa i que faci volar amunt els ocells.
3: La celebració dels 50 anys del Lliure acabarà a finals d'any amb un concert de la Ludwig Band.
0: I la celebració dels 50 anys havia de comptar també amb un muntatge de Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure, però finalment no es farà per la polèmica del director amb l'homenatge a Montserrat Caballé.
3: Parlem ara de cinema. El FICAT corona amb el premi a millor llargmetratge la pel·lícula Els mals noms, de Marc Ortiz.
0: La pel·lícula explica la història d'un jove intersexual criat com a dona que lluita per ser reconegut com a home dins la societat espanyola de principis del segle XX.
3: Tanit, de Pep Garrido, s'ha emportat la menció especial del jurat, mentre que el públic presencial ha reconegut la comèdia Burundanga, de José Corbacho. El premi a millor documental ha estat per Indomita Llum.
0: Per cert, que la plataforma 3CAT fins a finals de mes trobareu una selecció de curtmetratges que han participat al FICCAT.
3: I fem un parell de punts d'agenda musical per demà. El flamant festival Blau Marí de Barcelona porta a The Cardigans.
0: Potser us sonen per aquest lúful de la pel·lícula Romeu més Julieta, la protagonitzada per Claire Danes i Leonardo DiCaprio. També potser us sonen per la cançó My Favorite Game. Si els voleu veure, els trobareu a l'escenari Port Vell demà a 9:15 del vespre.
3: També demà passarà per la capital catalana un dels components de Beastie Boys, Mac D. Concert en format íntim a la 2 de l'Apolo, on combinarà alguns dels himnes dels Beastie Boys amb temes seus com Switch Up, que va treure fa cosa d'un mes. El concert de Mike D començarà a les 8 del vespre.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia!
6: Escoltes i cas. Yes, I'm...

0: gols.
1: Gols, i per tota l'esquadra, amb el triplet Anita, Elisa i Rema, sumant una altra victòria amb un dels himnes que formen part del Mundial d'aquest 2026. Bon dia, com esteu? Seguim, tenim encara per endavant molta música per plantar cara aquest dilluns, equipats amb bones propostes, com la nova cançó dels Amics de les Arts.

Mosquito, la cançó que pica més que el sol d'aquest dilluns a Pink Panthers, la reina dels temes curts predictius, donant entrada al nou espai íntim i poètic de Soc un Bohemio.

0: Mira.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Sabia que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
1: El programa que desperta Catalunya.
4: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar ICAT. La ràdio dels festivals.
5: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
3: Escoltes i cats.

Ton pare, i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

maleducats. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Nova aposta i de les que més punxen de cactus, els valencians recuperen el seu cactus style i la cosa que continua amb el debut en solitari de l'Arnau Bellvé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores.

gravetat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Això fa ja en el dilluns, dedicat amb el nou so dels BTS, preparats per fer grans onades aquesta temporada de calor i platget amb temes com aquest swim.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I sembla que l'estiu és l'època també bona perquè l'Uri Santa Fe presenti les seves cançons, aquesta al costat de l'Amliqui i amb l'imaginari de la Costa Daurada com a escenari.

El Club dels 27, de les millors coses que li va passar a l'escena catalana el 2018. Bons records amb una de les brillants aportacions que van fer els usonencs Niandú. Vinga, més nostàlgia de la Bonnie Cat, l'empremta ara inesborrable de Captain Sensible. Say what?

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
2: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Vine'm a buscar el Fet Garcia, altre cop amb ganes de fer-nos vibrar amb les seves cançons. Aquesta que ens parla, de la por de sentir-se perdut i de la necessitat de trobar la llum en els moments difícils. Va, més coses. El camí musical del dilluns continua amb l'electrònica estimulant de Balma.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
5: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
5: A mi m'encanteu vosaltres. La tens a les teves mans.
6: La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Una dona que té superàvit de talent i de les que ens ha fet tocar la glòria amb temes com aquest. Ray amb les Skin and Bones i Disparats, que anem a l'hora en punt, amb la intensitat i el talent de Joe Dry.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Chris Patrick, elegant flow del paper de Nova Jersey, amb aquest soundtrack inclòs a la pel·li animada Goat, Dream Big, Ali Hoop. Oh, baby, I'm tired. Què tal, com esteu? 9 hora del dilluns, que avancem amb Josh Smith, la que diuen és la Rihanna de la generació Z. Això és What's Done Is Done.

0: potents rescats de guitarra i cat amb la nova música del Sodi, un dels grups que juntament amb Hipnosi descarregaran el seu directe aquest proper dissabte 20 de juny a Torroella de Montgrí, dins el cartell del festival Ítaca.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Va cada ruta seguint pel nostre territori, escoltant i compartint el nou material de la Paula, Paula Jornet, oferint les pistes al seu nou so amb aquest Somebody to Everybody.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
1: I ara què?
0: L'Àlex.
1: Voleu jugar a billar?
0: I la Clover.
2: Ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
3: Un, dos, tres, noi, esteu liats, aguantareu.
0: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
4: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Aquí teníem l'inici d'una aventura musical prometedora. El nou disc de Minibus Intergalàctic ja és una realitat i els de Girona que arriben amb ganes de conquerir-nos amb cançons com aquesta barqueta. Va, que ens acostem a 2:15, compartint el nou himne pop de Miniweb

Clàssic dels bons, aquest. La creadora d'èxits, d'allò més aclamats i respectats, Rihanna, amb la primera cançó amb la que la vam conèixer, aquest Pont de Replay. Seguim posant ritme i color el dilluns amb Joe, Balance i Bray. See you, dance.

No m'espanta la confessió valenta i delicada sobre la mort de Guineu. Laida Jiménez mirant de cara a les emocions en plena reconstrucció vital i personal. 1:37, continua el migdia del dilluns endavant ICAT amb Petit i Bèlic, aportant ritmes black i funky a la nostra escena amb Bruixa.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no... T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré
2: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

Anem a dos de pop de guitarres de Dan Perot i el Comboi, nou material que els roquers usonencs presentaran en viu aquest divendres a la platja gran de l'Estartit, dins del cartell del Festival Ítaca. I Bon Goig també fa sa fusta mallorquina de Maria Jaume. Sonen ses campanes.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: 7 minuts i arribem a les 2 del migdia amb Lola Young, autora del superhit Messi. Anem ja pràcticament tancant aquesta hora. La cantant britànica marcant l'inici d'un nou capítol després d'un descans per motius de salut mental i atrapant-nos de nou amb meravelles com aquesta. From Down Here.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Escoltes ICAT. ICAT. Pausa.

0: Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Comencem la setmana de la millor manera possible. Avui, a pausa, ens visita una persona que ha visitat aquest estudi, l'estudi dedicat en innumerables ocasions com a artista i també com a col·laborador. Va formar part dels mítics Zeidun, dels Infinite Sympathy també, i d'un grup molt reivindicable que es deia La Cèl·lula Durmiente i que alguna vegada havia tocat en aquest edifici des del qual us parlem, tot plegat amb una denúncia del veí a posterior, perquè sí, efectivament, portava un bateria que estava boig, tenia una força. En fi, aquell grup es reivindico molt. El 2009, el nostre convidat va engegar la seva carrera en solitari, entregant-nos fins ara 8 discos, el 8è, ja fa 2 anys que el va publicar, així que avui toca descobrir si tindrem material nou en breu. Mentrestant, encomanem-nos de la seva alegria, sovint fosca, i d'aquesta balança equilibrada pel que fa al pessimisme i l'optimisme. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jo trobo que la figura del nostre convidat d'avui, i sobretot el pensament, va de conya per un dilluns.
1: Sí, fa dilluns.
0: Sí, ell és el dilluns de la música pop catalana. Podríem 100%. Dir això. Sí. En fi, energia punt del Montseny avui, ens hi posem, som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem el programa no a una persona, sinó a una idea, que són les contradiccions que arrosseguem per la vida i que en bona part han contribuït també a forjar el cançoner del nostre convidat d'avui. Benvingudes, contradiccions a pausa.

0: La persona que ocupa avui dilluns el sofà de convidats d'ICAT i de pausa en concret és el senyor Joan Colomo. Joan, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, què tal? Molt bé, els dilluns són els nous juernes, eh?
0: Ah, sí, els dilluns?
2: Sí, eh?
1: Bueno, no sé.
0: No és veritat. No, en tot cas, ahir va ser un nou dissabte per mi, i per tu, i per molta gent. Llavors, avui, dilluns, tranquil·litat i bons aliments, i sobretot el que dèiem, pessimisme.

0: il·lusions.
1: Tot és molt complicat a la vida, i això de l'existència, doncs bueno, depèn del dia, de la setmana, no també, Joan?
2: Exacte. Hi ha moments, no? Per tot.
1: Quin dia és menys difícil tot per tu, de la setmana?
2: No, realment, els dilluns hi ha una cançó de NoFX que diu Thanks God It's Monday, no? És aquest rotllo de que els que tenim un cap de setmana complicat, sí. El dilluns és aquell moment de tal, la canalla a l'escola... I no, però
1: vida d'artista també? És a dir, no treballo un dilluns?
2: No, jo el problema que tinc és que no... Bueno, els autònoms en general no tenim aquest moment de... O sigui, sí que és veritat que pots tenir el teu moment de dir, bueno, pues avui no faig res,
1: sí.
2: Però jo he de fer feina per facturar, per pagar el menjar de les meves filles.
1: Sí. Com estan? També o no?
2: Bé,
1: són grans,
2: sí,
1: ja,
2: sí.
1: Ja
2: tenen... sí, més o menys estan ben alimentades.
3: T'anava a dir, si estan desnutrides és culpa de tothom, no, que no contractem a Joan Colomo.
1: Que no vingui la de Gaia i tal. Mentre no vingui, serveis socials,
3: està,
1: jo estic tranquil·líssima. Tenen una edat ja? Estan cap a la preadolescència aviat?
2: Estem ja, sí. Allà, bueno, això també és com lo dels dilluns, que la preadolescència ara comença...
1: Abans. Els 11, els 10. No, és que és molt fort, eh? Tu com ho vius, això, de tenir filles preadolescents sabent que començaran a anar de festa? Parlem de contradiccions, avui ho farem molt, Joan. Començaran a anar de festa un dia, no?
2: Sí.
1: I un dia et diran, papa, avui no vinc a dormir, no m'esperis. I tu els hi hauràs de dir, ojo, sí, amb el que feu a la nit.
2: Sí,
1: ho vius bé, tu que has sigut un tio també, de tirar-te les teves festes?
2: Sí, em fa més por aquest rotllo de vine'm a buscar la zona hermètica a les 4 del matí, que això sí que seria un yeah, drama, però jo com?
1: Yeah. Espavila, no? Una mica.
2: Però sí, bueno, no, vivim temps convulsos i és difícil per tothom. Jo, vull dir, nosaltres som com prepúbers, una mica, tenim quasi 50 anys i som com adolescents en molts sentits, no? I llavors, pues, bueno, yeah, que vingui.
1: O sigui, ens hem d'acabar de construir nosaltres i els nostres fills i filles. Ja els hi explicarem què és la vida
3: és que
1: quan tinguem 60, potser.
3: Fa poc, algú va dir, o sigui, va fer servir un concepte que era postadolescent.
2: Ah.
3: I em va agradar una mica, perquè tu pots ser postadolescent fins als 80.
2: Sí, sí, clar,
3: i és allò com que t'estàs encara com reubicant l'adolescència. I trobo que vosaltres dos sou bastant postadolescents.
1: Sí, tu no, eh?
3: No, jo tinc 80 anys ja.
1: No, que tu ets protoiaia.
3: Sí. Veus, sí.
1: Amb els teus 27.
2: Com a mínim no portem la gorrita d'això, que aquest és una de les claus de, mira, aquest és postadolescent, no? De que no es treu la gorrita de...
1: La gorrita, eh?
3: La gorrita.
1: Escolta una cosa, Joan, jo t'ho deia també pel que fa a patir per ells i elles, en aquest cas elles, les teves filles, pel tema de la nit i dels excessos i de, doncs bé, el món que se'ls hi presenta davant de sobte, les drogues, l'alcohol, el sexe, etc. Tot això ja ho heu parlat amb la mare de les teves filles, de com ho enfocareu èticament, filosòficament, una mica al moment que toqui fer la conversa? A mi em preocupa això.
2: Sí, bueno, no ho hem parlat gaire, però sí que estem ara amb aquesta història de que veus que, per exemple, a l'escola potser no es tracta el tema de l'educació sexual com s'hauria de fer amb edats ja més d'hora, no? Que vull dir que, en veritat... I llavors, sí, em preocupa això, però podem preocupar més el món en què viuran, no?
1: Yeah.
2: O sigui, sí que em preocupa el patriarcat i el masclisme, i sé que passaran moments complicats per ser una dona,
1: sí,
2: això és així,
1: sí, sí.
2: Però també em preocupa que no tinguin aigua potable i aire condicionat d'aquí 20 anys, perquè és que potser no poden ni respirar, no?
1: I que no tinguin ni Britney Spears.
2: Exacte.
1: Imagina't.
2: Llavors, quasi tot és una cosa que em genera patiment.
1: Ja. Sí. Bueno, aquella cosa de deixar kimono els estem deixant, no? Que és un sí, clàssic de quan neix un nen, no? O una nena,
2: sí,
1: ja t'ho planteges, ja et ve al cap de seguida. Cosa que significa que tenim el món una mica rebregat.
2: Sí, no, i a més, no sé, el món que deixarem als nostres fills o als nostres nets, però està clar que els nostres besnets ens importen una merda.
1: Sí. Sí.
2: Si veus el que fa la gent que governa i els CEOs de les grans empreses, està clar que els besnets no els importa una merda, perquè probablement no podran ni sobreviure.
1: Sí.
3: I creieu, Joan, que la penya de la vostra generació heu fet més feina? És a dir, que, per exemple, a nivell de salut mental deixeu un millor llegat del que vosaltres carregàveu? Tipo, els vostres fills tindran pares que han anat a teràpia. I això és
1: això,
3: una cosa molt
1: sí,
3: forta.
1: Sí, sí. Això és nou, sí.
3: Igual són la primera generació.
2: Sí. Jo sóc del, també dels que, o sigui, estic molt a favor del tema de la teràpia i de les cures i de posar la salut mental també en això. Però a vegades també veig, hòstia, l'educació que van rebre els nostres pares de bofetada i tal, pues, més o menys els han anat fer... Bueno, o sigui, els boomers han tingut una vida bastant d'això, saps?
1: Sí.
2: Però sí, no, jo crec que sí, que hi ha moltes coses que, evidentment, hem avançat, però bueno...
1: És veritat que els boomers al món no els apartava tant, bueno, en altres qüestions, segurament polítiques, sí, hi havia una dictadura, no me n'oblido, però a partir dels anys 80, tota aquesta gent va poder fer més o menys una vida, comprar-se més o menys una propietat, no?, una vivenda, i construir-se una vida bastant joves, cosa que a generacions posteriors, i ara et miro a tu especialment, Mariona, doncs ens costa més, i cada vegada sembla que costarà més.
3: Sí, sí.
1: Llavors, què en farem de tot això? Ja ens ho trobarem? O l'altre pensament egoista és ja s'ho trobaran.
2: Sí.
1: Però això preferim no fer-ho així.
2: Sí, i jo també, jo per exemple, jo ja em considero de... O sigui, jo ja, jo què sé, ma mare ha estudiat psicologia, ma germana ha estudiat psicologia, una família progre, diguem-ne, no sé què, i me n'adono que sóc un ésser que poder... Tampoc sóc allò molt millor que els meus pares, saps? Que sóc més... Poder sóc més egoista, poder sóc més... moltes coses que poder aquest rotllo així tan més, diguem-ne, bueno, no sé, és molt complicat, jo realment. Aprofito per dir-vos que és això, que qualsevol cosa que digui que no us la prengueu en sèrio, perquè després m'escolto en l'entrevista i dic quina idiotesa acaba de dir aquest paio.
1: Això, Joan, sí. És una cosa que has fet sempre, eh?
2: Sí.
1: Sempre has dit, jo vinc a les entrevistes però tampoc us flipeu
2: amb... M'envalentono i em poso a dir borrades i llavors dic, hòstia, no, això no és així.
3: No, però
1: bueno. Bé, Joan, ens coneixem i aquí estem per cagar-nos en el que ens haguem de cagar sense problemes a la ràdio pública, eh? Vull dir, et convidem a fer-ho.
3: Crec que va superbé perquè ara que parlàvem de contradiccions anant cap al principi, trobo que moltes vegades la gent que ens posicionem i que parlem de les coses obertament sempre se'ns exigeix com una mena de perfeccionisme ètic i moral tota l'estona.
1: Molta
3: i és com,
1: coherència, no?
3: Sí, i penso, estic en tot el meu ple dret de fotre patinades i de tenir incongruències internes, també.
2: Totalment, no? Si no dius res, evidentment no la cagues, però...
1: Sí. Aquest és un dels teus temes de sempre, eh? A nivell artístic i lletrístic. Sí. Has parlat molt d'això, tu.
2: Sí, no sé, és el... Bueno, ara... Hosti, que de cop estic aquí com en el divan, eh? Rotllo teràpia.
3: Ho he dit molts cops.
2: Em sento que... Clar, ara avui venint aquí dient, hòstia, fa 20 anys que vaig començar, per exemple, a tocar... És que he anat aquí on hi havia abans el Bicul.
1: El Bicul, sí, sí.
2: Recordo que fa 20 anys van fer el primer concert de presentació del disco d'en Finis quan jo vaig començar a tocar. I ja són 20 anys, però en veritat em sembla com ahir, com que no ha passat res, però de cop ja sóc un senyor gran, saps? I no me n'adono, perquè sóc un postadolescent per sempre. I llavors, pues això, jo també és veritat que el meu cap és com un núvol, no sé si és per el THC o per quina moguda, però això, que no em feu cas. Què dèiem?
1: Dèiem, la contradicció, no? O no, o la
3: aquesta excel·lència moral i espiritual.
2: Sí,
3: doncs
2: és no, complicat, no. No i a part, després de les, jo què sé, amb aquestes mogudes que cada cert temps hi ha una moguda... L'altre dia parlàvem del doctor Estivill, no? Quan tothom llegia els llibres del doctor Estivill, el nen l'has de posar al llit i tancar la porta i no sé què, pues 10 anys després, doncs jo, no, ui, això és terrible, no sé què, criança con apego, no sé què, i llavors poder d'aquí 10 anys l'hem cagat, perquè vull dir que al final tothom, hasta el científic més d'això, acaba poder contradir-se
1: Pues que aquí... I que ja s'ho trobaran també, ja ens ho trobarem nosaltres, això no sé qui ho va dir una vegada, però... està molt bé canviar les maneres d'educar, de tal, de no sé què, però que segurament la factura al psicòleg, els nostres fills també ens la donaran, ens diran, té papa, paga amb el psicòleg.
3: Gràcies per tant.
1: Ens equivocarem, segur, seguríssim.
3: Sí, és que justament aquí, no, ho tenia apuntat en algun lloc del guió i ara no ho trobo, però bueno, que és la moguda aquesta de... Realment anem tots com molt de persones obertes, de tal, no sé què, però crec que hi ha molt poc marge de rectificació, és a dir, que... ja s'assenyala molt de pressa i que cada vegada les opinions estan més polaritzades i a la que patines ja ets allò per tota la vida, saps? I em preocupa una mica aquesta...
2: Sí, sí, és veritat que a vegades sembla que les persones no puguin canviar o puguis tenir una d'això. De fet, final...
3: A veure, tothom... si ets un fatxorro, doncs ets un fatxorro, però patinadetes tothom pot tenir.
2: I al final tothom de jove és molt d'això i acaba sent de gran un, que una de les coses que també sempre parlo, que és el, aquesta por de fer-te conservador per fer-te gran i tal.
0: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, les persones van evolucionant, però sí que és veritat que hi ha fatxes de tot el rato.
1: Clar, hi ha una cosa que també té a veure amb això que deies, que és a nivell de xarxes socials, tu dius una cosa, ja t'invaliden per la resta de la teva vida, i pensant això, estic començant a tenir clar que trobo a faltar Facebook. Que Facebook, jo ara trec el boomer de dins que porto.
3: O els comentaris de YouTube.
1: També,
3: que
1: però
3: també
1: sobretot, sí, sobretot Facebook, perquè era comentari, perquè era conversa i tal. A Facebook jo crec que vaig aprendre moltes coses i que se'm van obrir moltes portes i que la gent era molt amable, tio, que sí, ho dic en sèrio.
2: Pot ser que hi hagi un... que tot plegats ens anem canviant cap a una persona més irascible i més del sí, rotllo no? d'insultar i d'això, no sé per què. Has provat el Blue Sky?
1: Sí, estem allà amb el Dani Expósito, el tècnic d'aquest programa.
3: Veus que és aquesta mena de Twitter ètic?
1: Sí, però bueno, ja, però... suposo que acabarà entrant tothom allà com...
3: Sí, no? com
1: hordes de... Sí, exacte, que passa una cosa molt divertida a Blue Sky, que la gent publica coses que ha vist a Twitter. Vull dir que, al final, no ho sé, jo estic molt enfadat amb la gent enfadada i llavors ho transito des d'una... Bueno, d'una enyorança de quan... Dic Facebook, però potser l'enyorança és de quan no hi havia xarxes socials.
2: Exacte, jo crec que en genera una esquizofrènia a tots el tema d'estar al tanto de l'opinió de tothom tota l'estona de 10.000 milions d'inputs, o sigui que de per si ja tot aquest sistema de plataformes i d'això ens trastoca.
1: Sí.
3: I això amb les filles com ho gestiona, Joan? Perquè elles m'imagino que tenen mòbil i si no en tenen, en volen.
2: No, no, en volen i no en tindran... Si és per sa mare, no en tindran mai a la vida. Yeah. Llavors, a veure com ho aconseguim, no? Jo la meva esperança és que s'acabi el liti i el coltan i tot això i que no es puguin fabricar mòbils d'aquí 10 anys.
1: Sí.
2: Però no, jo he pillat la canalla en un moment d'aquest, que en el nostre col·legi

0: Ho vaig escriure amb ell. La penya que va responent constantment és de rotllo, guau, jo per contestar un missatge d'algú en una xarxa m'he de seure, pensar-ho i a veure, i tal.
1: Tant de bo tothom amb aquesta pausa.
0: No ho faig directament.
2: És que és reconnectar una mica amb la humanitat, perquè moltes coses les fem per inèrcia. Jo la pensava i deia, hòstia, és que jo no, jo puc respondre un mail gairebé en pilot automàtic.
0: Clar, però jo crec que també ja ets una generació que tens ja el dit, aquest dit que jo em fascina, la penya que agafa el mòbil i tens aquest dit.
2: Sí, el pols automàtic.
1: Dos polses a la vegada.
0: És com una nexa, no, del teu cos. Sí. No?
1: Escolta, parlant de pessimisme i de contradiccions, deixa'm obrir. Primer, l'última pregunta sobre el tema de contradiccions. N'hi ha alguna que la portis molt com amb culpa? A mi em passa molt amb el tema de la roba, per exemple, no? Que penso, sí, hòstia, és que no hauria d'estar comprant aquí.
0: No, jo tota l'estona... Bueno, per exemple, jo estic molt en contra del tema aquest de la intel·ligència artificial i d'això, bueno, de l'ús per... i l'altre dia vaig fer ús d'un servei de mastering d'una empresa, hi ha una empresa de plugins d'àudio que és israelita, hòstia, que això ja em donava mal rotllo. Però a part que et fa volia fer una prova d'una cosa per veure com masteritzada i tal, i això t'ho fa online, sí, a Mia, una empresa israelí, vull dir, què faig, vaig estar allà d'això patint, tal, i ho vaig fer.
1: Ho vas fer.
0: Però bueno, això, com això, mil coses.
2: Però jo crec que també, igual també és l'excusa que jo em poso per salvar-nos el cul, però que si tingués més diners... jo compraria tot ètic de proximitat, ah, i vull dir que hi ha un component de classe de dir, soc més pobre que una rata, i si em puc comprar una samarreta per 2 euros en comptes de per 17, yeah, me la compraré.
0: Clar, jo he comprat coses a, sí, no soc molt de comprar roba, però he comprat coses a Zara i tinc el meu d'això, de rotllo. En Bad Bunny surt content allà amb el rotllo de Zara, però a mi em genera molt de mal rotllo el senyor Amancio.
1: Que Bad Bunny, Zara?
2: Va sortir amb un full outfit de Zara.
1: No.
0: Anar a la Super Bowl.
1: A la Super Bowl,
0: els braços de la Mancio són
1: enormes, sí. Ho abracen tot.
2: Però bueno, és el mateix. Jo crec que també hi ha un component de classe a qui se li demana com a explicacions i posicionar-se i a qui no.
1: Ja. L'altre, volies afegir alguna
0: cosa? No, l'altre dia pensava que és això, el tema aquest de... No, del rotllo de... Pues, jo crec que estic obsessionat amb el tema de l'energia i aquest rotllo del superorganisme que ens hem convertit la humanitat i de que gràcies al petroli hem generat aquesta moguda. L'autotune, que és una eina que a mi m'agrada i no tinc cap problema, era un paio que es dedicava a investigar per trobar els pous de petroli, no?, emetent unes ones i no sé què, i gràcies a aquell coneixement he tenit l'autotune. Llavors és de rotllo fer una cançó amb autotune en contra dels combustibles fòssils, no? És com
1: la contradicció màxima del músic, no?
0: Pues ahí estamos.
1: Escolta, i el pessimisme, Joan? He dit fa una estona que equilibres la balança entre l'optimisme i el pessimisme. Segurament perquè et conec de fa anys, t'hem seguit molt, sabem com ets de juganer i de com de bé t'ho passes amb la música, no? Des dels teus concerts mítics només amb una pedalera i una loopstation, no? I anar-te fent de pistes, passant-ho molt bé, divertint-te molt, però alhora les teves lletres han respirat des de sempre, des del primer disco, com una mena d'angst vital d'aquest, no? Una mica de pessimisme.
0: Sí.
1: Ets així o hi ha més llum de la que ens sembla?
0: Sí, no ho sé, jo crec que sí, o sigui, que tota aquesta foscor i aquest negativisme i aquest d'això hi és, i just ahir jo mateix em vaig dir, hòstia, que burro que ets, no? Perquè pensava, dic, hòstia, jo soc molt hipocondria que tinc aquest rotllo de que em moriré molt aviat.
1: Avui o demà? Tota
0: l'estona tinc com alguna dolència que crec que desencadenarà amb una mort prematura.
1: Sí.
0: I llavors l'altre dia, hòstia, pues, parlant d'això de l'adolescència, de les filles, del tal, de rotllo, hòstia, vaya marrón que ve, i llavors dic, pues mira, jo quan estic amb aquest pensament de que estic a punt de morir, penso, pues mira, m'estalviaré tots aquests marrons, saps, no? I llavors és de trobar d'una cosa tan terrible com que és morir-se, és del rotllo, hòstia, pues mira, no m'hauré de llevar per anar a treballar, saps?
1: Sí. Ni t'hauràs de llevar a les 4 de la nit per anar a la zona hermètica de Sabadell a buscar les nenes.
2: És que se li pot donar una volta al discurs aquest pessimista del Joan, que en realitat està de puta mare, perquè penses, si sóc una cosa tan minúscula i tan diminuta en un univers tan gran i tot és una merda, vinga, fer que em doni la gana i me'n vaig.
0: Una mica això. Sí, és relativitzar i una mica d'això, no? I realment ser conscient de que hem vingut aquí per

0: passant-ho bé i gaudir i fer coses d'humans i passar dels mals rotllos, però els mals rotllos estan aquí a sobre tot el rato acechándonos, no?
1: Llavors, sí. I llavors hi ha els enemics i les enemigues, que són les persones que estimes. Perquè en aquest sentit, si te pares a pensar, qui són els nostres enemics? Per què no fem el que ens rota? Perquè hi ha gent darrere que ens els estimem, que és clar. Que si no, alegria, autodestrucció.
0: Total.
1: És que m'ho sí. Escolta, parlant de gent que estimes, ara en ve un, aquest programa tu no ho saps, però és diguem-ho avui, diguem-ho.
2: És una capsa de sorpresa.
1: Ah, llavors, Joan Colomo, músic... perquè tu ets a Sant Celoni, ara que penso.
0: Sí.
1: És veritat, no va dir músic barceloní, no, home, no. Músic del Montseny.
0: Sí, he de reconèixer, cosa que no em fa gaire d'això, que és que vaig néixer a Barcelona, tot i que els meus pares ja s'havien anat a viure... Els meus pares són de Navarra i van viure a Barcelona uns anys, però vale. Quan jo vaig néixer van anar a Sant Celoni, però jo vaig néixer a un hospital de Barcelona, o sigui, i ara ja porto 20 anys visquent a Barcelona.
1: Vino,
0: o sigui que...
1: vino més,
0: Pues,
1: és possible. A veure, una persona que no fa gaire va tenir un accident de cotxe, però que em consta, pel que m'acaba de dir ell per WhatsApp, que està molt millor que fa 2 mesos.
2: Bueno, i que si tenim un àudio és que està bé.
1: Sí. I que va tocar amb tu divendres, va tocar amb tu amb tranquil·litat.
0: Però no ha tingut un accident
1: amb fetus.
0: Després del divendres.
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: vale.
1: No, va tenir, però va tenir.
0: Van tenir un...
1: Guille Caballero.
0: Com no l'he tornat a veure des del divendres, dic, ja m'hem ensumat qui era.
1: Home, un segon accident seria, en 2 mesos seria...
2: Seria abusar.
1: Guille Caballero és teclista de fetus i de tants altres projectes increïbles. Jaqueta de xandall, els mítics, Surfing Cirles, a la teva banda directa. Bueno, amb qui no ha tocat el Guille?
0: Sí, l'altre dia va tocar amb el Gitano de Balaguer.
1: Doncs imagina't, millor m'ho poses. El Guille és un amor de tio i a més m'agrada molt la veu que té. Mira, escolteu-lo.
3: Hola, bona tarda, oyentes i oients. Bona tarda, Albert, bona tarda, Joan. Soc el Guillem. M'heu preguntat, aviam, quin és el meu moment de pausa al llarg del dia. Diria que en tinc dos. Un... l'intento dur a terme mentre esmorzo, si tinc temps i tot plegat, que és fer el crucigrama de l'avantguàrdia i el paraulògic. Crucigrama de l'avantguàrdia, el que és en castellà, el que fa en Fortuny, o feia, no ho tinc clar, perquè últimament no és tan psicodèlic i tan divertit com era abans, però tot i això em segueix semblant un crucigrama guapíssim, i el paraulògic crec que he fallat 2 o 3 dies des que va començar, o des que el vaig descobrir jo, vaja. I l'altre seria, doncs, passejar pel bosc, per la muntanya, pels entorns dels pobles en els que he estat vivint últimament i acompanyat de qui sigui del meu gos, en pau descansi, sigui de la Clara, la meva companya, sigui en soledat. És una activitat que realment em fa desconnectar bastant. Malauradament, últimament no l'he pogut dur a terme gaire perquè vaig tenir un accident de cotxe i em van deixar el coll una mica cubista. Ara ja estic revifant i espero tornar-hi aviat.

0: Bueno, doncs aquí, en aquest moment de la cançó, després d'aquestes harmonies punk que m'agraden tant d'aquesta cançó dels Fearless, us he de dir que en aquest moment doncs, ja posem el símbol aquell de la tele del porno, ¿vale? Perquè aquí en Martí s'acaba follant el taxista, efectivament.
1: Bueno, no sé si és una història real.
0: Sí, no ho sé, però bueno, el taxista escoltant Isaac Hayes, saps què vull dir? Que no és qualsevol cosa. Escolta, Guille Caballero, una abraçada al Guille des d'aquí.
1: Oi tant.
0: Teclista excel·lent i una persona superbonica, eh?
1: Molt. Bueno, és un company de tota la vida ja. I el que m'ha sorprès és que no digués que el seu moment de pausa és llegir l'article de l'Enric Juliana, perquè és el fan número 1 de l'Enric Juliana. Sempre dic, hòstia, t'has llegit l'article de l'Enric Juliana? Sí. Però bueno, suposo que no és pausa, allò, és un altre sentiment.
0: Bon lector, també, el Guille Caballero.
1: Sí.
0: Guille, per cert, germà de l'enyorat Uri Caballero, del Cirles, que recordeu que ja fa una bona colla d'anys, que va morir, encara tothom se'n recorda. De fet, hem vist un documental, tu i jo, no junts.
1: No, però jo vaig veure abans d'ahir.
0: Sí, documental que teniu a Filmin, sobre la sala Garatge de Barcelona, mitiquíssima. Quin documental, quina mà d'artistes.
1: Sí, m'encanta. Bueno, em costa molt, no sé si també... Darrerament estic pensant que tinc com això de... Com es diu? TDAH?
0: Sí, hiperactivitat.
1: No puc començar a veure res i tal, i vaig dir, hòstia... Posa't el documental del Garatge i em va encantar. I de cop això va sortint personatges de...
2: Sí.
1: És molt guai.
0: Sota hi ha Uri Caballero, una abraçada. El Guille Caballero ens diu més coses, perquè tu no ho saps, però en aquest programa demanem no només que es parli dels moments de pausa, que tu no et pregunto pel moment de pausa, no sé per què. Perquè m'intueixo que pocs.
1: No, això, jo estic en pausa bastant així en general.
0: Sí, eh?
1: Bueno, és aquest rotllo que sóc una persona que no té massa... Com dir-ho? Ni alts ni baixos.
0: Va, tu has fet.
1: Estic una mica així,
3: sí,
1: com...
3: A ralentí. Com mode avion.
1: Mode avion.
3: Com disponible, però no gaire.
0: Bueno, va, doncs la pausa és això, no?
1: Exacte.
0: És viure.
1: Poder, sí.
0: Bueno, al Guille li hem demanat per la seva relació amb en Joan, i Joan Colomó no passes per la porta avui, perquè diu coses bastant boniques. Ah.
4: Sobre en Joan, doncs, no sé quina anècdota podria explicar, perquè crec que realment, si viréssim cada dia que hem estat junts, cada dia tindria com a mínim una anècdota, i explicar anècdotes sempre és molt complicat, i ara no sabria decantar-me'n per cap, així que em dedicaré més a fer una carta d'amor. En Joan, jo en soc fan des que era adolescent, el anava a veure un concert de Zeidun, ell era molt amic de mon germà, a mi no em coneixia, però jo l'admirava en secret. Al cap dels anys, quan l'època dels Cirles i tot plegat, en Joan estava començant a fer cançons ell sol i va decidir muntar una banda, i un dia em va trucar per si volia tocar amb ell, i recordo aquell dia com un dels dies més macos de la meva vida, sincerament. A més, crec que el primer grup de WhatsApp que he fet en la meva vida va ser amb ell i amb en Tule, si no recordo malament. Penso que és un dels més grandes, és un artista fantàstic, i l'únic que espero és que es pugui seguir dedicant a això que fa tan bé fins que hagi de pujar al cel dels artistes. Un petó.
0: Bueno, a veure, Guille, tranquil, no?
1: Què? Vol fer treballar fins a l'últim moment, eh?
0: Sí, tot i quin serà l'últim moment. La teva hipocondria, doncs, bueno, un
3: pot
0: dia
3: ser
0: pot ser demà, un dia pot
1: no,
0: ser l'any que
1: jo ve. També, d'altra banda, tinc molt l'esperança aquesta de mala hierba nunca muere, i llavors anar fent poc a poc. Modo avión, però molt bé, molt maco el Guille, sí, realment. Jo recordo molt conèixer el germà de l'Uri, i en veritat tampoc ens portem tants anys, ens portem dos o tres anys, però era com, mira aquest nen, que maco, i mira com toca el Roland, tenia un teclat allà d'això, i sí, amor a primera vista des del principi.
0: El Guille, encara, normalment demanem dues notes, ho saps, oi, Mariona?
3: Sí.
0: Bueno, ho saps perquè...
3: Perquè treballo aquí.
0: Perquè presentes aquest programa. Però és que en Guille diu, una cirereta, ens n'ha enviat una altra.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, avui us heu de veure amb ell? Teniu assaig?
1: Sí, he de sortir ara, pitant.
0: Bueno, a les 3,
1: O sigui, a les 3.
0: Espera que acabi el programa, també.
1: Vull anar a la Verneda.
0: Digues, Guille.
4: Afegir, si m'ho permeteu, que... res del que he pogut fer jo en el mundillo aquest hagués estat possible gairebé res sense ell. És un mestre, n'he après moltíssim, i a més de tot és un molt bon amic i l'estimo molt. I bueno, doncs això ho poseu o no ho poseu. Si ho poseu, doncs després que tenim un assaig negaré tot el que he dit i diré que ha estat la IA.
0: No, heu sentit res?
3: Res.
0: No he sentit res. Me n'alegro molt d'això que diu el Guille.
1: És recíproc.
0: Sí. Jo ara m'estic a punt d'emocionar, i per emocionar-me una mica més, perquè estimo certes persones que estan en aquest estudi, tu també, Mariona?
3: Gràcies.
0: Sí. Farem una cosa, que és posar una cançó. Una cançó que en Joan Colomo demà sentirà en directe. Sí o no?
1: Sí.
0: Al Port de Barcelona,
1: Sí.
0: Venen els teus estimats de Cardigans.
1: Sí. He de dir que m'agrada molt aquesta, que és la cançó que per la que tothom coneix a Cardigans, és la que més odio de tot el repertori. Però tant com la primera època com la darrera, és de les meves bandes preferides. Us estic tallant la cançó.
0: No.
1: Ja se la sabe.
0: Aquesta sonarà, te la menjaràs
1: sí,
0: demà,
1: Sí. No, la puc sentir, la puc escoltar.
0: Els visos te la menjaràs. Sí, home, és una bona cançó. Es diu Loveful, són de Cardigans, banda sueca, excel·lent, que demà actuen al Port de Barcelona, perquè els suecs venen a l'estiu a posar-se a
3: morir,
0: no?
3: Sempre.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
1: Angie Ange. Ho veus?
2: Okay.
1: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir... Posarem llum?
3: A la foscor.
1: O com dir... Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
5: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
9: A mi m'encanteu vosaltres.
11: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Xia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
12: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
13: Efectivament, sou a ICAT.
14: Sintonies més sexis d'ICAT.
13: No, de Catalunya.
14: De països catalans.
13: De països catalans, i fins i tot la zona...
14: Schengen.
13: Som
14: de l'espai Schengen.
13: L'espai Schengen. Compartim avui una hora amb en Joan Colomo, cantautor. Cantautor?
15: Sí.
14: Bé. Mira, podríem dir cantautor pessimista. Bé. Sí.
13: És que hi ha una cosa que detecto de tu des que ja fa uns dies que ens coneixem, Joan, sí. Algunes entrevistes t'he fet a la vida, que és una mica la típica persona que sembla que li sui tot, però no te la sua tant tot.
15: No,
13: que
15: va.
13: Però sí que és veritat que una mica tens aquesta energia o aquesta actitud.
15: Deu ser una, com una màscara per amagar les meves inseguretats.
13: Bé, el que farem ara, com que ja fa tants anys que ens coneixem i que ja fa molts anys que vas... De fet, va ser el 2009 que vas publicar el teu primer disc en solitari. En farà 20 d'aquí 3 anys de la teva carrera en solitari. No està mal. Pels 20 anys fes una festa grossa, vale? Si som aquí, vull dir, si no hem mort, fes una festa grossa. Llavors, et confrontem amb l'escena d'avui en dia, perquè et sabem una persona curiosa que sempre ha escoltat música i que, a més, després hi entrarem. Això de separar gèneres i tenir vergonya d'admetre tu que vens al punk, no? Que t'han dit gèneres com el pop. Tu i jo vam anar a un concert de Beyoncé una vegada. I no ens ho vam passar bé ni res. Això és una cosa que t'has expulsat de sobre sempre, no? I està molt bé perquè va ser segurament un dels primers de la nostra generació que així ho feia. Doncs no sé quina relació tens avui en dia amb l'escena pop del país.
15: Bé.
13: Escoltes el que ja estàs al dia?
15: Sí, no. Sí que jo tinc aquest rotllo que no tinc gaires prejudicis, o sigui, no tinc, com es diu, m'agrada tot bastant.
13: Sí
15: que és veritat que hi ha coses que em fan molta ràbia, o sigui, quan de cop tot el rato era la Marina està morena, em feia com ràbia, i de cop, escoltant un altre tema d'aquest grup, dic, hòstia, doncs m'amola molt, i ara m'agrada tot, és una mica un defecte, això, més que una virtut, perquè no tinc
13: filtre. Sí que tens filtre.
15: Bueno, sempre ho he dit, només ho diu U2, però perquè em cau malament el Bono, però algunes cançons també m'agraden de U2, fins i tot.
13: A mi em passa amb U2 que el disco que més m'agrada és dels que menys li agrada a la gent, que és un disco que es diu All That You Can Leave Behind. No és un disco supercelebrat, però a mi és el que més m'agrada.
14: I no us passa que odieu, grups una mica perquè els vostres amics han aconseguit que els odieu, tipus...
15: Sí.
14: Coldplay em fan rabieta, però jo no tinc res en compte. Crec que és perquè al meu entorn a la gent no li agrada Coldplay i m'he sumat a la causa, no m'encanten.
15: Sí, em passa una mica i realment jo el problema que tinc és que estic envoltat de haters molt bèsties. O sigui, la meva companya, això, els meus col·legues, jo ho odien tot. I llavors això jo crec que m'ha fet com també fer-me una cuirassa i no, jo tolero... quasi bé tot.
13: Una abraçada, per cert, a la Inés.
15: Home.
13: A la teva companya. Tot bé, per casa, sí, la Inés.
15: Sí, va bé, molt enfeinats.
13: És com que en Joan i jo no ens veiem des de fa molts anys, ara li he de preguntar en directe...
14: coses sobre la família.
13: Coses així com si ens trobéssim pel carrer, sí, no? Escolta, has fet tot menció bé. Fa un moment de Figaflaues i és que els teníem preparadíssims.

0: Efectivament, aquesta es diu que no s'acabi de ficar flavors. Podria haver punxat qualsevol gènere musical actual.
1: No l'havia sentit, aquesta.
0: Aquests ho toquen tot.
1: Sí,
0: fan d'una rumba, un no sé què, tumbao.
2: Un corri de tumbao.
0: Una bachata, un no sé què. A tu aquest, com ho vius, això? Jo ho visc amb certa distància. El fet que els grups, que hi ha molts grups, que s'agafen a la corrent mainstream. Més aviat, pugen a la onada perquè funciona el corrido tumbao, funciona la bachata, cap allà que anem. Això ho he viscut sempre bastant per allà.
1: No, sí que és cert, o sigui, he dit que m'agrada tot, però sí que realment, darrerament, escoltant la ràdio, sí que tinc aquesta sensació de que tothom va tirar cap a una cosa quan és això, fa 8 anys, no? Algú hagués pensat que sentiríem tantes batxates en català, no? O aquestes coses. Que a mi m'agrada, o sigui, jo tinc un tiet, la meva família és de Navarra, i el que els agrada sempre tot, les ranxeres, les batxates, el no sé què, i jo d'això, jo escolto batxata des de petit, perquè el meu tiet ho escoltava, i res en contra, però... Però sí, xerria una mica el rotllo aquest, però sí que és veritat que tothom s'intenta tirar... El d'això, el rotllo.
0: A lo que funciona.
2: Sí, és que a mi em fa la sensació com que el mainstream, si ja de per si la música pop està feta una mica per ser un producte, ara cada cop és com... Li trobo que té menys ànima al mainstream, perquè com és tan fàcil fer-se famós i fer-se viral, que jo crec que la gent ja va a buscar una fórmula que funcioni.
1: Sí, és complicat. Jo l'altre dia ho pensava també del tema aquest... Bueno, jo, sí, no sé, porto... com bastants anys que em dedico a la moguda de la música i sempre penso que l'any que ve no tindré feina i no sé a què em dedicaré perquè no tinc altre ofici, o sigui, és bastant... I això em fa patir, però intento que no afecti a la meva obra, diguem-ne, no? Sí que és veritat que la meva obra, quasi que ve, que no em dona de menjar, era fer totes les feines possibles en el mundillo de la música per sobreviure. Però, clar, enfocar-ho tot a l'èxit, pues és complicat. I això, i cada cop hi ha més grups, cada cop hi ha menys temps. Ara llegia el Nando amb el tema aquest de les bombolles dels festivals, pues, clar, de cop, milions de festivals pues, no són viables. I si tothom escolta només una cosa, realment els demés tenim difícil.
0: Nando és Nando Cruz, periodista. Uh-huh. Aquí enviem una abraçada des d'aquí. A més músiques que tenim. Mira que... Ludwig Van, que veient-los últimament a les seves gires, jo em remonto a 2 anys enrere quan estàvem parlant de la banda del Pati, és a dir, Figaflaues, Julieta, també Tiet, Muixca, etc. I pensàvem, els grups de guitarres poca feina tindran els propers anys. Doncs mira, 2 anys després, el Quim Carandell no cal ni que canti els seus concerts,
1: clar,
0: perquè ho estan rebentant, no? I una de les reflexions que et vull tirar a la cara, tu que ets gat vell ja, és que, i això n'hem parlat aquí bastant, n'hem parlat amb en Marc Gili de Dorian, n'hem parlat amb el Guillemino, que va venir no fa gaire també, parlàvem de com aquesta sensació que el músic d'avui en dia no coneix o sembla no conèixer el curro previ, és a dir, el picar pedra de tenir un grup d'adolescència, de tocar en sales, de fer el que es pot, d'anar precari pel món, de...
2: Palmar pasta,
0: etcètera. Sembla que avui en dia tot hagi de ser com l'èxit fulgurant o l'èxit molt ràpid, no? I això no deixa de ser perillós per un grup, perquè és que la frustració es porta fatal, entenc, no? Tu com ho vius, això? Tu amb gent més jove amb qui treballes, que volen com de seguida triomfar?
1: Bueno, sí, no, jo a vegades em fascina el rotllo aquest que vas a l'Eli o a veure un grup que comença i tots van ja amb els seus sistemes d'in-ear, saps, amb això dels, i el de tal, i de rotllo, hosti, jo me'n recordo el primer cop que em van posar un monitor que va ser com, hola, i em puc sentir per aquest bafle que m'enfoca, què és això, no?
0: I a més a més pots demanar puja més la bateria o no sé què, no? Sí. Devies primar.
2: Clar, que et poses el monitor i dius al tècnic, no, que això va al revés, com dient,
1: Però, clar, els temps van canviant, o sigui, veient el docu del garatge, és una altra història. Jo vaig amb el Mau, vam fer el primer grup amb 12-13 anys.
0: Mau Boada.
1: Sí, 12-13 anys, fins que jo vaig veure un euro... Tenia 26, poder, o 20... Vaig estar tot més de 10 anys gastant-me diners per fer-lo de la música, no cobrant, no? I mai hagués pensat que cobraria algun cop per fer música, no? Però ja és una altra història. Yeah. I ara, pues, no sé, jo tampoc estic molt en contacte amb aquesta gent tan jove fent coses i llavors no estic molt al dia.
0: Hi ha una cosa que sí que ha canviat, Joan, amb els anys. Quan tu et vas decidir a cantar en català, tanta gent que ho va fer i que vau representar companys de generació, ja més gran, també que tu, el David Carabén de Mishima, etc. Vau començar a fer música en català, tot allò era com una novetat fresca, perquè el músic de pop independent tenia com vergonya de cantar en català fins llavors, no? I llavors va obrir camí. I a mi això em sembla que la perspectiva i els anys ho acabaran d'explicar. Avui en dia, no sé si tot allò va com, bueno, normalitzar la cosa, però avui en dia tenim de tot i més en català. Brutal. Per exemple, fins i tot divas pop.
1: Clar,
0: com la Julieta, no?
1: És brutal.
0: Que això no passava abans.
1: No.
0: Abans el pop en català eren senyors preocupats per la vida.
1: Sí.
0: I cantant cançons pessimistes, saps?
1: Sí, no, i bueno, hi ha una cosa del... Clar, una cosa com la Julieta, no? D'això d'aquest rotllo diva, tal... Dius, clar, en català ja estàs limitant com el teu mercat. Això, un projecte així sembla com sigui una cosa amb vocació internacional, no? Sí. Una cosa d'aquestes així tan... Però realment, bueno, pues hi ha un mercat aquí a Catalunya i llavors això... No sé si dona per fer una Beyoncé, perquè és això, la Rosalía, per ser la Rosalía ha d'anar a voltar pel món, no? Amb el mercat de Catalunya no hagués acabat de... d'això, no?
0: Ja.
1: I, però és brutal, em sembla meravellós que hi hagi tota aquesta diversitat en català.
0: I tant. En el teu moment de màxima apogeu, que podríem situar des del 2010, no? És a dir, publiques el teu primer disc, durant aquella dècada, no? No podríem dir que era el moment en què ICAT sonava músiques com la teva, per exemple, i tants altres grups d'aquella època.
1: Sí.
0: Els grups pop-art, diguéssim,
1: sí.
0: No? Éreu gent fent música pop sense... Perdona, torno a començar. Fem música pop molt seriosa, no? En alguns casos, posem per cas. Creus que s'ho han expulsat també les generacions joves i que han après una mica a disfrutar i a ballar? Que és una cosa que tu sempre havies com també ensenyat al públic, no? La felicitat de fer música.
1: Total. No, a mi una de les coses que em fascina del jovent d'ara és aquesta capacitat també de fer el que els roti sense vergonyes, no? L'altre dia estava escoltant aquest que es diu Rusowski o no sé què,
0: sí.
1: Posava el disc i dic, hòstia, ara fot una cançó, no sé, o sigui, la penya ara fot el que li dona la gana sense cap mena de vergonya i d'això, i això em fascina, o per exemple la Ludwig van o tot això, no? Amb aquest desparpajo de rotllo una mica també que me la sua tot, però tal, i m'agrada molt, sí. El jovent és que ojalà visquem en un món de joves, tots joves, que ens moríssim més d'hora, concentréssim tot.
0: Tu la fe la segueixes tenint dipositada en l'acné?
1: Sí, totalment.
0: Tengo fe en l'acné, una cançó del Joan Colomo, que ja tinc fe.
1: Jo soc posat adolescent perquè l'acné no m'abandona, tio.
0: No, però aquella cançó també et venia a dir, tinc fe en la gent jove, no?
1: Totalment, sí, i amb aquest esperit de revolució, no? I de trencar amb l'ovell i aquesta idea, no?
0: Matar el pare. Sí.
1: Exacte. Bueno, calla que l'amigo de Mango que deia que...
0: No,
2: que avui s'ha publicat com la trucada que va fer el fill al 112.
0: Sí, dient, mi padre s'acaba de matar.
2: Sí, i és xunguíssim.
1: Hòstia, que fort, això ho han publicat?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Clar, bueno.
0: Escolta.
1: Ens estem enredats.
0: Sí, canviem de...
1: He de dir que jo un dia vaig anar a tocar pels treballadors de Mango a la festa, allà a la fàbrica d'allà a Ripollet.
0: Bueno, però pel sindicat, no? per gent sindicada i amb... No, entenc?
1: Que va, això, a les grans empreses també vaig anar a tocar a la festa dels treballadors de Banc Sabadell.
0: No, i la teva...
1: No, les empreses fan com un dia com a l'alcohol, saps?
0: El dia del treballador.
1: Una festa de l'espuma. Festa de l'espuma, un animador... I, pues, sí.
0: Pues espera't un moment. Les contradiccions que dèiem al principi, el tio tocant per Banc Sabadell. En fi, escolta, hi ha més gent que vol dir coses de tu. De fet, l'altre dia tu vas dir coses d'una persona.
1: Ah, sí.
0: Que és el cantant de Fetus.
1: Això.
0: L'Adrià Cortadellas. I avui ell te la torna.
1: Ah, me la torna.
0: Avui te la torna. Adrià.
3: Hola, amigues. Què dir del bo d'en Joan? No recordo ben bé des de quan ens coneixem. Segurament d'algun sidral que vam programar a la Bisbal o alguna cosa així. Però en qualsevol cas sí que sempre n'he estat fan. Potser el primer cop que el vaig veure era amb en Finished Sympathy o amb la Célula Dormiente. No me'n recordo, però en qualsevol cas, talent desbordant, han estat pur tot el que fa. I en Fetus, si nosaltres som Fetus, jo sempre dic que ell és com la llevadora. Productor de tota la discografia Fatal i un pilar. De fet, dels qui vam gravar el primer disc, a dia d'avui només quedem ell i jo mateix. Sí, recordo perfectament que quan em va sortir el primer grapat de cançons, vaig pensar que encara no sabia ni què seria, però vaig pensar que em vindria de gust fer-ho amb ell. Vam fer una certesa a Poble Sec. Recordo i es va animar de seguida, amb el seu propi estil, i jo soc d'aquests que al final, ostres, si la cosa funciona i ha encaixat i tot, doncs mira, anar reincidint, xino-xano, a la casolana, entre menús i cigalons, entre Sant Celoni i Camp d'en Grassot, i mira tu, amb 9 anys ja portem 6 discos, un parell de pes, i aquesta gira para està rascant guitarres amb la Parròquia Fatal. Tot un luxe, un goig, per molts anys, i visca en Joan Colomo.

0: És una cançó sensacional, aquesta candidatura de Progrés.
1: Bueno, per alguna penya que estigui militant d'algun partit, potser no els hi fa tanta gràcia.
0: Potser no, però bueno, som una ràdio plural, sí, com les esquerres. Escolta'm una cosa, parlem ara de... Bueno, és que n'hem parlat molt de Guilty Pleasures ja,
2: sí,
0: però vull dir una cosa, que és que em ve molt de gust posar una cançó que en Joan i jo vam veure al Palau Sant Jordi,
1: oh,
0: com la senyora Beyoncé es marcava les seves pujades de tot tota l'estona, i tu te recordes, wow, que no s'acabava mai i que estàvem babejant una miqueta, de farà 15 anys aproximadament d'això, eh? És la senyora Beyoncé.

0: Doncs això, jo no m'ho esperava en aquell moment. A mi m'agrada Beyoncé i ho deia jo una mica sota boig,
1: Però
0: no?
1: Què va passar? Us vau trobar la cua o alguna cosa així?
0: No, hi vam anar junts. Perquè jo, a mi em sobrava una invitació.
2: Passa de premsa.
0: Joan, sé que t'agrada. Perquè jo no tenia tants amics. En Joan i jo no hem sigut mai dos amics així. Però bé, ens hem anat veient a passar els anys. Però perquè vegis, jo no tenia amics propers que diguessin amb naturalitat. M'agrada la Beyoncé. I a mi em feia una mica de vergonya, t'he de dir. I com que en Joan, jo sabia que si Rihanna, Beyoncé i el que fes falta, saps, vaig dir...
3: He de dir que amb els anys també la Beyoncé tothom m'anava caient. La Rihanna, bueno, també perquè ha deixat de fer discos, però la Rihanna sempre
0: sempre al top,
3: ha superat a tothom.
0: Ja. No l'has vist mai? Jo no.
3: No.
0: Tu tampoc. Escolta, quan eres adolescent dins de l'escena punk, ja eres el raro en aquest sentit? I ara és algú que deia...
3: Bueno,
0: hòstia,
3: és que jo a l'escena hardcore, jo me'n recordo érem nanos i Enrique Lavado, saps? El bateria de Stan Steel.
0: I Soda i tal, sí.
3: Anava amb una samarreta de Spice Girls. Sí. I era rotllo, ja hi havia aquella... Vull dir, no sóc l'únic, saps?
0: Però no era post-ironia. No hi havia una distància irònica.
3: Poder sí, però clar, jo és generació de MTV, saps? O sigui, a mi jo, quan de cop vaig veure MTV, tots aquells vídeos, aquelles brillis, totes aquelles històries, a mi allò sempre m'ha fascinat.
0: Doncs l'esnobisme musical no val la pena, ja ho veieu. Tu, Mariona, tens la teoria que aquest esnobisme torna, està de tornada.
1: Sí, abans ho parlàvem fora de micros amb el Joan, per exemple, aquesta gent com que ja rebutja Bad Bunny, perquè
0: ja és massa.
1: Ara que és tan mainstream com clar. No, jo l'escoltava quan la pandèmia.
0: Ja.
1: Saps? I crec que està tornant una mica, que ens havíem desfet d'això i crec que està tornant.
0: Pot ser que passi també una mica perquè el Bad Bunny del reggaeton i del trap, la gent jove l'enyora i els adults, la gent gran, ara l'estem abraçant i diuen, ja ui, no li agrada el meu pare Bad Bunny, a mi ja no.
3: Ja.
0: Allò que dèiem de matar el pare, no?
3: Sí, potser això... Però sí que hi ha una cosa també, com que hi ha penya que odia el que li agrada a la massa, no?
0: Sí.
3: I a mi això em fa sentir bé sentir-me com la massa, saps? Perquè en altres moments em sento com molt al marge i no vull, jo vull ser el populatxo.
0: Tu vols encaixar.
3: Exacte.
0: Clar, es tracta d'encaixar la vida. Escolta, hem d'acabar el programa, però abans que parli la nostra mare.
3: Ah.
0: Sí, la nostra mare es diu Montse Brigitte. Sí.
3: Hombre.
4: Doncs a veure, què puc dir jo de Joan Colomo que no sapigueu? Jo l'adoro, perquè és la persona més sensible i, per tant, més sexy de Catalunya. M'encanten les seves cançons, m'encanten els últims discos, sempre m'ha agradat molt, però és que els últims discos trobo que són... que ja se'ns està fent gran i llavors fa unes coses al·lucinants. I que jo tinc gran record d'ell de l'època del Cabaret Elèctric, perquè va venir durant uns quants anys i, de fet, vam acabar fent un concert en el que jo cantava o posava veus, amb les seves guitarres i feia aquelles cançons tan fantàstiques on feia un retrat de l'actualitat amb una guitarra i poca cosa més. I jo crec que va ser un moment mític de la ràdio d'aquest país. I res, que he dit que l'estimo, oi?
3: Som-hi. No tinc gaire clar com comença, però podria fer un... clar, el trote, no? Diu així.
5: Pasta farcida de cavall.

0: Això és Joan Colom en directe al cabaret elèctric, improvisant. Això està de conya. Tu escrivies lletres, posaves uns acords així en directe i endavant.
1: Sí, bueno, no, jo me les intentava preparar i es basaven en una notícia.
0: Sí, i he estat mirant, això és 2017,
1: sí, aquesta cançó... Què passava amb el cavall?
0: He vist que el 2017 va saltar una polèmica perquè hi havia una empresa que prometia carne de vacuno d'extrema calidad i posava per allà soja i tal,
2: cavall.
0: I no sé què. Cavall, devia ser. I tu et vas agafar això, no? Aquesta notícia no apta per vegans.
2: No gaire.
1: Sempre recordaré el concert que vam fer amb la Montse, que hi havia una cançó que era Musclos Mascles, i era que hi havia... per culpa dels estrògens o com es diu això, de les hormones aquestes dels cosmètics,
0: sí,
1: anaven a l'aigua, no sé què, i llavors els mol·luscs canviaven de gènere.
0: Transicionaven.
1: I eren musclos mascles. I es va cançar musclos mascles. I la Montse es va posar un barret que era un musclo en el concert.
0: El Joan, sí, va estar... Joan, gràcies per totes les col·laboracions que has fet en aquesta casa. Els experts també havies col·laborat alguna vegada? Jo crec que sí, eh? Els experts és un programa que es fa encara avui en dia.
1: A la COPE.
0: Sí, a cabaret elèctric ja no es fa. Joan Colomo, per cert, no t'hem preguntat el disco per quan, el teu disco?
1: Jo vull que sigui aviat l'any que ve.
0: Sí? Comptem? Sí. Disc alegre, aquesta vegada?
1: Bueno, no, poder no tan trist.
0: Va, fem això. Joan Colomo, gràcies per venir.
1: A vosaltres, és un superplaer.
0: Ens veiem aviat, Mariona Batalla, demà. Demà, per cert, ve Txell Feixas, periodista increïble. Estigueu atents. Adeu, Dani Exposito i companyia.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Badell.
3: Bona tarda, Gala Castellcort.
1: Perdó, no sé què m'ha passat, jo no estava fònica, o sigui, sí que ho estava, però no tant.
3: Ja, ha sigut posar-te el micro davant i les teves cordes vocals han dit, ens separem.
1: Com si estàs?
3: Pues no tan afònica com tu.
1: No sé què m'ha passat, ara estic preocupada, no és broma.
3: Has passat molt bé aquest cap de setmana, oi?
1: Sí, ja en parlarem, però t'ho juro que fa 5 minuts no estava tan afònica. Bueno, escolta'm.
3: A migdia, o sigui, passa una cosa aquesta hora i és que el cos es relaxa i té ganes de dormir.
1: Home, però...
3: Potser les cordes han dit...
1: S'ha relaxat.
3: A dormir.
1: Espero no quedar-me afònica a mig programa perquè seria horrible haver-te deixat sola.
3: Haurem de buscar... Hauràs de parlar amb el traductor de Google.
1: Això.
3: Hola, Albert.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 15 de juny, sabem que... Ja tenim els detalls de la gira del Quevedo. El canari ha anunciat el Baifo Tour. Baifio? Baifo, no sé com
1: es
3: diu.
1: Què és Baifo?
3: És com... Cordero. Com es diu Cordero?
1: Ara ah, vale. Un xai.
3: O sigui, és xai allà a Canàries i és com un símbol del puesto. De moment només farà parada a Madrid i a Barcelona l'any 2027. Seran 4 concerts en total, 9 i 10 d'abril. Sí, sí, ella ha dit, posi exclusiv. 9 i 10 d'abril al Movistar Arena de Madrid i 1 i 2 de juliol al Palau Sant Jordi aquí a Barcelona. La prevenda comença el 16 de juny per qui s'hi hagi registrat abans i la venda general s'obre el 18 de juny d'aquest any. És a dir, això sí que es comprarà ara. I remarca molt que són les dues úniques dates a la península. Ja sabem que ell li està copiant absolutament tot a Bad Bunny.
1: Sí, total.
3: I per tant, he decidit que ho diré jo, però es preveu residència històrica a les Illes Canàries.
1: Ai, que maco.
3: A les Illes Canàries, perdó. De fet, per anunciar el tour ha fet un petit vídeo que fa una mica de cringe, on apareix la seva suposada àvia i li pregunta què farà a les Illes, mira.
4: Abuela, lo conseguí, me voy de gira.
5: ¿Y a dónde te vas a ir ahora, Pedrito?
4: A la península me toca.
6: Pero en la isla no vas a hacer nada, ¿qué?
4: Eso es cuando menos se lo esperen.
1: ¡Epa! ¡Qué mona la iaia!
3: Doncs, efectivament és moníssima, però és el que dèiem, que farà alguna residència o alguna història per les Canàries. Ara bé, un detall del vídeo és que tota l'estona Quevedo surt jugant a un videojoc que ja està disponible, amb el qual pots aconseguir punts per guanyar diferents recompenses.
1: Oh, que guai!
3: Amb merch, amb coses del tour, amb productes exclusius. Encara crec que no s'ha definit gaire bé, però sí que vas acumulant punts. És a la pàgina web de... www.quevedoyouknow.com.
1: Quevedoyouknow.
3: I bàsicament és el típic joc d'anar saltant amb un animalot, que en aquest cas és un xaiet, doncs tu vas saltant ding, ding, ding.
1: Ara, doncs ara el provaré. Quan posem música, miro que ve aquest joc.
3: Segur que té alguna cosa a veure amb la residència que farà, eh?
1: Aquest diumenge al matí, dos helicòpters van col·lidir en ple vol sobre Rio de Janeiro i l'impacte va provocar la caiguda de dues aeronaus i la mort de sis persones, les sis persones que hi viatjaven. En un dels helicòpters hi havia en Gaspi, que és un dels creadors de contingut més populars de l'Argentina i que potser sonarà per vídeos com aquest.
7: Rubius, transsexual, travesti...
1: I l'Oliver Tree, que era conegut internacionalment per cançons com Life Goes On o Miss You. Ara hi ha molta gent que diu que tot plegat és una broma, una promoció o alguna estratègia de màrqueting, perquè en un vídeo va publicar, un vídeo que va ser molt important per la seva carrera i pel seu canal de YouTube, i apareixia aquest vídeo el va publicar fa temps, i apareixia la data d'ahir, el 14 del 6, i al minut 14 i 6 segons, una imatge on surt ell, en principi, acabat de morir o alguna cosa així molt estranya. A partir d'aquí s'han disparat tota mena de teories i a mi he de dir que em fa molta mandra que quan mor una persona coneguda internet s'ompli immediatament d'especulacions i conspiracions sobre la seva mort, perquè tots tenim accés a la mateixa informació i això vol dir que la gent del seu voltant, la gent que se l'estimava i per tant la seva família també té accés a aquesta informació i no crec que els hi faci cap gràcia haver d'anar llegint comentaris que qüestionen el que ha passat o que insinuen que tot forma part d'una campanya promocional. Hi ha moments que simplement una mica de prudència i respecte haurien de passar per sobre i per davant de ganes de rascar 4 likes. tot la veritat, així... perquè imagina't que ets el seu familiar o el seu amic o algú que l'aprecia.
3: Ja, ja, però tot i així em sembla molta coincidència tot això dels números, eh?
1: Sí, sí, és prou coincident, però també és veritat que si et busques... A... Sí, si et fots a buscar coincidències les trobaràs sempre a tot arreu.
3: Ja, ja.
1: Però i bueno. Si és una campanya de màrqueting, que és que jo no vull especular sobre això, però seria una falta de respecte igualment, m'entens?
3: Home, sí, però si és una campanya de màrqueting, tela, eh?
1: No, no, és de tenir molt poca d'esto, però no ho crec, i per tant, ànims als familiars, amics i tota la gent que seguia la seva feina.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Ara canvi de registre perquè hem de comentar la segona cançó de Mireia Salaet. Jo no havia vist que havia publicat res fins ahir, però es veu que dijous a la nit va sortir la SH.
3: Sí, jo estava en directe el moment que va sortir.
1: Ah, sí?
3: Just estava mirant TikTok, vaig fer scroll i em va sortir que feia un minut ho havia publicat. I vaig dir... Oh, què? I vaig entrar a veure-la.
1: Doncs aquesta cançó també té videoclip i escolteu, si ens sentiu en directe, mireu si teniu el videopodcast activat i sobretot reflexioneu. Vendiendo mar y sube el ritmo. Jo l'he vist això a YouTube i he pensat, sembla la mateixa cançó. Per sí. Mi és exactament la mateixa, el videoclip és molt igual, per no dir-te que sembla gravat al mateix lloc, i la cançó evidentment a mi no m'agrada, però perquè partim de la base que jo escolto Bancals d'Oques Grasses, clar, no cal de ser el mateix.
3: Sí que és veritat que s'assembla molt. Jo tinc la teoria que va decidir que aquell mateix dia gravaria els dos videoclips, perquè el primer és més de dia, aquest sembla que és més negra nit.
1: Sí.
3: Sí que és veritat que és una cançó, bueno, com la, al final el que ha fet fins ara. A veure, però, els resultats, perquè crec que tot aquest hype de la història d'Àlex Tous i Mireia...
1: Està rebaixant-se molt, home, també et diré, no m'estranya.
3: Per fi, perquè clar, ja portàvem dues setmanes molt intenses. Però bueno, a veure què més fa.
1: Jo he vist que el vídeo comença amb ella traient-se una màscara, que recordem que és una cosa que fa molt Benny Junior, no treure-se-la, portar-la.
3: Sí.
1: I jo no sé si és que està vacil·lant, si és que és humor postirònic que jo no tinc la capacitat mental d'entendre, no sé si ella creu que és genuïnament bona idea seguir fent això, no entenc res, jo no entenc res.
3: Jo tampoc estic esperant que... A veure què passa. He decidit quedar sóc espectadora.
1: Fluiràs, no? No penso, mera espectadora.
3: No penso pensar res. Simplement gaudiré del present.
1: Molt bé.
3: I oficialment tenim l'anunci d'Estrella Damm publicat.
0: Al final d'aquesta nit, què? Eh? Què fem?
8: Festes al poble?
0: Sí?
8: Sí.
9: Tu has dit això?
10: Espera, espera, de què esteu parlant, tio?
3: Ja vam fer una repassada de les superestrelles que hi surten, que són del nostre món l'Àngela Mármol, la Muixca, la Greta, la Goicoechea, en Nil Ojeda, etc., on entre totes expliquen la llegenda del Canyut, que és una típica història d'amor d'estiu que es repeteix cada any. Ara bé.
1: Oh, què ha passat?
3: Hi ha un membre d'aquest cast que sembla que està tenint polèmica, que és en Cucurella.
1: Cucurella.
3: Me como una paella. Resulta que és un dels jugadors laterals més cotitzats del moment i diuen que està a punt de marxar al Real Madrid a jugar.
1: Conya, no?
3: M'he informat i se suposa que li pagaran com 500 milions d'euros. Més variants, que no sé què són, i me la pela completament. De fet, aquesta informació l'he de llegir perquè encara no l'entenc. Però, suposadament, firma fins al 2032 i ho han fet per avançar-se a qualsevol altra oferta. La polèmica ve, suposo, perquè és un traïdor per marxar del Real Madrid.
1: Jo entenc que sí, a part ell és català.
3: Per això.
1: I... Per tant, és una faltada de respecte històric.
3: No pot ser que estigués a la Masia o alguna cosa així?
1: Això ja no ho sé jo.
3: Perquè he vist alguna cosa com que havia estat al Barça, però suposo que potser era la Masia.
1: A les fases inicials.
3: Alguna mierda va fer, però que això, que suposo que la polèmica ve per traïdor, però és que us ho dic.
1: Doncs molt malament, no Cucurella. A veure si ens calmem ja. Home, quina barbaritat. Feixisme puido, família. Avui és Sant Bernat. Tu en coneixes algun?
3: Sí.
1: Molts?
3: Uns quants.
1: Ui, aquesta risa tontorrona.
3: És que m'agrada a mi el nom de Bernat.
1: Doncs mira, tens 5.004 Bernats per felicitar el sant avui. Ja t'hi pots fotre. Buscar Instagram, Bernat per Bernat. Bueno, rei, bon sant, tot dic per WhatsApp, guapo, tal. A més, ja saps que cada dia tenim un refrany. El d'avui diu... El blat... primerenc o tardà, pel juny s'ha de segar. És horrible. Però he vist un TikTok on s'explica com saber si el blat està o no està al punt. L'has d'agafar així, l'has de fregar amb les mans així, com si fessis escalfor amb les mans, després has de bufar i surten les pellofes i queda el gra. I llavors l'has de provar. I si és tou, és que encara no està fet, que és que està verd.
3: Toma ja.
1: Ara sóc una blatera.
3: Els camps queden així, amb les bales de palla i de mel i tu estàs així.
1: Olé, queden olé. Preciosos els camps amb el blat. Mira, ara ja l'altre dia, aquest cap de setmana estava a Osona, vaig pujar i en Pau em va portar un mas que té ell i vaig veure tot el blat i era preciós.
3: Que bonito.
1: Que bonito, tio.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són les protestes dels professors, que és un tema que crec que hem tardat prou, no?
3: Home, sí, estàvem esperant.
1: Anem com tard, no sé què està passant, però bé, en parlarem de seguida Tristes i Soles i també d'aquí una estona Contentes i Acompanyades de l'Arnau, si vol sortir. I si no vol sortir, Soles.
3: Mira, diu que no vol sortir.
1: Doncs Soles, també. Tu de què parlaràs avui, Alberto?
3: Doncs parlaré, perquè ara fa unes setmanes que ja van sortint capítols d'aquest format de la Lolita que es diu Pijamada.
1: Ah, molt bé.
3: I doncs l'he analitzat una mica i he tret titulars.
1: Està bé.
3: Està molt bé, m'ha agradat. I tu de què xerraràs?
1: Home, doncs jo he aprofitat que aquest cap de setmana ha set el Cop Rock per portar-vos una extensiva crònica del festival. He fet 12 pàgines de guió avui.
3: Sí, va, mis cojones.
1: No, m'he passat molt, la veritat, i ens estem passant amb la intro. Està sent tot horrible avui. Dia llarg, però bé, qui passarà avui pel Love?
3: Pues com sempre, la Laia Castellsot, que ens parlarà de la folclorització una miqueta, i tots aquests temes, Catalan Girls, tota la pesca. I nosaltres no marxarem sense haver-nos queixat una miqueta.
1: Ja sabeu que els dilluns ens queixem. Si vosaltres teniu alguna queixa, ens la podeu fer arribar al número de WhatsApp del programa, que és el 667-07-61-16. 667-07-61-16. Dit això, mira quina hora és. Hauríem d'estar començant ja el tema del dia.
3: Som-hi, va.
1: Som-hi.
3: Això és el Love. Vinga, i anem amb una novetat que va sortir divendres. L'àlbum de l'Olivia Rodrigo, això és What's Wrong With Me, que és fantàstica.

0: 3CAT. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a LOFT. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda i seguim al LOFT d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui el tema del dia són les protestes dels professors, perquè ja fa pràcticament 6 mesos que els docents del nostre país i també d'altres territoris surten al carrer a manifestar-se, i aquest passat diumenge ho van tornar a fer.
2: La veritat és que han estat els protagonistes de la majoria de titulars del que portem d'any, però si encara no us acaba de quedar clar el que demanen o com ha evolucionat la situació, no us preocupeu, que avui en fem un repàs.
1: Ahir a les 11 del matí va començar a Jardiners de Gràcia l'última manifestació de docents prevista abans que s'acabi el curs, amb el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Com acostuma a passar, no està clara la xifra d'assistents, perquè els organitzadors diuen 25.000, però l'Ajuntament diu 7.000. Jo elijo creer, i per mi seran 30.000, a xupar-la.
2: Jo sempre em fio del que diguin els organitzadors, però
1: jo també.
2: Em fa molta ràbia, perquè sempre és el mateix. Uns, 2 milions, els altres,
1: 10.
2: Eren 4.
1: 4 gats.
2: Algú pot comptar-ho? I no està allà...
1: No hi havia ningú.
2: Què fa la gent
1: que ha de comptar? Era un cameraman i prou.
2: És que la puta gent que ha de comptar no compta.
1: Tia, no. Però és que para un moment. Jo, quan estic en una sala i he de comptar molta gent... Jo, per comptar 20 persones, m'estic als meus 2 minuts,
2: vale,
1: eh?
2: Però suposo que hi haurà un comptador professional, no?
1: Que guai, ojalà ser comptador professional.
2: Clar, però bé, sigui com sigui, l'important és que ja s'han fet 23 mobilitzacions on els sindicats han demanat una reforma de la llei educativa, perquè la que hi ha ara s'ha quedat enrere per diversos motius: el finançament destinat a educació, les ràtios de les aules, les infraestructures, la llengua, l'escola inclusiva, entre moltíssimes altres.
1: El resum és que la llei d'ara és un desastre i els professors s'estan menjant uns marrons heavies, no? Res que no sapiguem. Tu coneixes algun profe?
2: A veure, conèixer com a tal no, però sí que és veritat que sempre s'ha escoltat, no, això de la queixa aquesta.
1: Sí, és veritat.
2: Sí, de
1: la ràtio
2: fa
1: molt temps que va, perquè la meva classe ja eren molts. L'altre dia ja era un vídeo de la Laura Grau que els profes volien 20 alumnes com a molt per classe. I jo recordo que la meva classe eren 27, 30... Sí. I ara ja n'hi ha més.
2: No.
1: Quan érem nosaltres ja es queixaven i eren pocs. Bueno, pocs, no, entén-me, però...
2: Però totes estaven sempre a petar, rotllo. Si el 30 era el màxim...
1: Eren 30, 29.
2: Jo havia estat alguna classe amb més, alguna persona més de 30, un 31 o alguna cosa així. Que no sé si això era... com legal, però almenys el meu incis feia.
1: El meu... és que era a tomar por culo. Clar. Llavors ja havies de donar gràcies que hi havia gent.
2: Bueno, sí, el meu va passar això al batxillerat, que vaig passar d'una classe de 30, de cop i volta eren 10.
1: Sí, perquè clar, batxillerat artístic, com jo.
2: I bueno, clar, la perfecta és futbol club, ara hem arribat aquí.
1: A principis de juny el Departament d'Educació va fer una proposta de preacord, però els professors van fer una consulta per veure si l'acceptaven, i el resultat va ser... que no.
2: El 65% dels que van votar ja estaven en contra, i per això les protestes van seguir després de la consulta. Ara que s'acaba el curs, però, s'està plantejant si es començarà el curs vinent amb protestes a partir del setembre, o fins i tot s'està dient de començar amb una vaga indefinida.
1: Pelos amb la valentia de les teachers, que són absolutament fantàstics. Però bé, com que nosaltres no som professors i és un tema prou delicat com per parlar-ne amb rigor, tenim a dos professors al telèfon per fer-los algunes preguntes i que ens expliquin ells des de l'experiència i amb més detall. Ells són la Paula Matamala i Boix, mestra de música a l'Escola Montserrat Sarrià de Ter, i l'Arnau Gil Mora, mestra d'Educació Especial també a l'Escola Montserrat Sarrià de Ter. Hola!
3: Hola!
1: Què tal? Com esteu?
3: Molt bé, aquí acabant el dia.
1: Molt bé, ha estat molt complicat avui trobar professors perquè, clar, està tothom treballant.
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: Fins ara també, exacte.
1: Vau anar a la manifestació diumenge vosaltres?
3: No, mira, va ser l'única que... Jo l'única que no vaig anar.
4: Acabo de ser pare fa poc i he de prioritzar.
1: Clar, hi ha altres feines.
3: Som de Girona i a vegades el tema aquest de centralitzar-ho tot a Barcelona sí que s'ha anat fent territorialment, però a vegades anar a Barcelona, creieu-me... que és com de poblet.
2: No, tranquil·la, perquè ho entenem també. Nosaltres també som de comarques i venir a Barcelona quan estàs visquent allà a vegades és molt de show.
1: En canvi, quan hi vius és fantàstic, bueno, i clar, agraeixes que tot es faci aquí, però és veritat que és una merda que es faci tot aquí al mig.
2: Escolta, vosaltres, què fet? De què sou profes exactament, així resumidament, per ubicar-nos una mica?
3: Jo soc mestre, som mestres de primària, els dos. Jo estic especialitzada en música, per tant faig la música de la primària de l'escola. I també algun suport d'educació primària.

0: secundària, també et pot tocar alguna tutoria, depèn de l'any, és una mica sorpresa.
1: Estem a càrrega perquè per això tinc capacitat, canvies de centre i el que facis on allà depèn molt de les circumstàncies del centre. Jo actualment estic en un CIEI, que és fer suport a aquell alumnat que té més necessitats per poder estar a l'escola.
2: I us esteu manifestant tots els professors infantil, primària i secundària, o com funciona això?
0: Sí, ens estem manifestant tots els professors de totes les etapes educatives i mestres, però a més de professors i mestres, també s'està manifestant doncs, el PAE, s'estan manifestant educadores de 0-3, s'estan manifestant el Lleure ara mateix, moltes famílies, un clar exemple d'aquesta doncs, manifestació de diumenge. Sí. Per tant, mestres i professors, però més enllà.
2: Ah, o sigui, sí, la manifestació de diumenge hi havia famílies també.
0: També.
2: Sí, és que sí, no m'aclaro.
1: Tant, perquè anem conjuntament amb les famílies. Algo que hem intentat fer des de l'escola és això, incloure no només a les famílies i als docents, sinó també a altres sectors i altres treballadores que se senten implicades en tot aquest malestar social que hi ha actualment.
3: I per què ha començat les protestes aquest any? És a dir, hi ha hagut algun detonant o simplement ha sigut com acumulatiu i ha arribat el moment i ho dit, doncs fins aquí, punt?
1: Bé, hi va...
0: Digues, explica.
1: Hi va haver un estudi molt important que es va fer des dels sindicats per poder analitzar aquest malestar i poder planificar una miqueta quins objectius es tenien i quines millores es volien fer. I com que el malestar venia des de fa molts anys, això va servir per fer d'aquest detonant una miqueta de començar-nos a organitzar i a planificar més bé com ho fèiem per reclamar aquesta millora a l'educació.
0: És a dir, ve d'una organització prèvia molt ben feta que respon a les necessitats de fa molts i molts anys, és a dir, no ve d'alguna cosa que hagi passat ara, ve d'una organització molt ben feta.
2: Clar, prèvia. És que nosaltres ara comentàvem això de les ràtios, que és una de les principals queixes, i que amb la nostra època, ara hauríem d'estar fent tercer de carrera, tu quart, no?, més o menys.
3: Sí, sí, sí.
2: A la nostra època primària, jo ja recordo profes queixant-se d'això, que vull dir, i és evident que ve encara de fa més temps. Mm. Llavors, a banda d'això, quins són els punts principals de les protestes? O sigui, en què noteu que és insuficient la llei d'educació actual?
0: De punts n'hi ha bastants i són molt extensos i molt amplis, llavors de cada punt en podrien sortir molts subpunts, però així principalment el que comentàveu de les ràtios, tenim molt alumnat per aula i és molt difícil poder donar una atenció personalitzada o poder atendre ser plenament conscient que estàs atenent aquell alumne. Llavors també la burocràcia, que la burocràcia ens referim sobretot a... Hi ha moltíssims papers, hi ha moltíssimes coses a fer que ens impedeixen estar fent classe o estar presents a l'aula en cada moment. També hi ha el tema de la inclusió.
1: Tema inclusió, tenir sobretot el personal laboral i els docents necessaris per poder atendre aquelles necessitats. Ara, per exemple, tenim infants que necessiten tenir una infermera al centre i no la tenim. Tenim infants que necessiten un fisioterapeuta i no el tenim, llavors totes aquestes reclamacions de la inclusió, que té relació amb les ràtios, també eren important posar-les sobre la taula. Els salaris, tot i que... Digues, perdó.
3: Que ara les ràtios a quan estan, per exemple? Sí, quants alumnes poden haver-hi en una aula?
0: Depèn de molts factors.
1: Sí, no és un número concret, sinó que depèn de la natalitat, de també la planificació del departament, és a dir, ara volen 20 a infantil primària i 25 a secundària, però la realitat és una altra. La realitat és que n'hi ha més.
0: Depèn de la zona. Nosaltres, per exemple, aquí en de 23 a 27, més o menys, i més o menys és el que hi ha a totes les escoles. És a dir, potser sobre paper hi ha una cosa, però és que depèn de petits factors del municipi també on estiguis i del lloc on estiguis, on estigui l'escola, vaja.
2: Perquè vosaltres, per treballar còmodament i poder garantir una bona educació, quants alumnes us agradaria tenir per aula?
0: Uau!
1: Debat interessant,
3: El vostre somni, saps?
2: Claro, carta als Reis.
0: Què tinc somiar? Ostres, jo amb 10... Amb 10 podria treballar perfectament.
1: Podríem estar-ho discutint molt. Per mi el problema no seria tant el número, sinó més què es fa amb aquest número d'infants, si ets un o dos a l'aula, si pots fer agrupacions diferents. Vull dir que és una qüestió també d'organització de centre i no de buscar potser un número concret, que això a l'administració...
0: Exacte, en els nostres somnis, perfecte. Però sí.
3: Escolta, el tema de la climatització també està dins les protestes, oi?
0: Espanya és les protestes. Nosaltres ara sort que aquí tenim un ventilador de peu, doncs el podem acabar rodant, estem fregits. Això és una de les coses que s'ha afegit, un subpunt, no, d'aquests que dèiem, doncs, com altres. Per exemple, la climatització va dins, però perquè també va dins tot el tema d'infraestructures. Hi ha moltes escoles que cauen a trossos i se'n parla poc de tot això. Vull dir, caure a trossos... de fet, hi ha una web, ara no me'n recordo...
1: Aules que
0: cremen...
1: Aules que cremen, climatització...
0: Climatització, aules que cremen... I hi ha una altra web que explica, doncs, diferents problemàtiques. Aules que cremen és molt interessant perquè et diu els graus que fa ara mateix a cada escola. I és fort, perquè n'hi ha... I dius, uau, com? Doncs passo, sí.
2: Per si algú s'acaba de connectar, ells són, estem parlant amb la Paula Matamala i Boix, mestra de música a l'Escola Montserrat Sallater, i l'Arnau Gil Mora, també mestre d'Educació Especial, també a la mateixa escola a Montserrat Sallater de Ter. Ara estàvem parlant sobre les ràtios, la climatització i totes les queixes que hi havia, però és veritat que hi ha molta gent que es pensa que en realitat només us esteu manifestant per cobrar més. Què els hi diríeu?
0: Doncs que és mentida totalment. De fet, és que abans ho parlàvem, jo li deia a l'Arnau, és que jo estic cobrant tant menys. Vull dir, imagina't. No és veritat. És que només cal fer alguna lectura, mirar una mica més enllà de vegades els que diuen els titulars, perquè a vegades moltes, és veritat que els titulars estan enfocats a vendre una cosa en concret, però cal informar-te una mica per saber que pel que lluitem és... per deixar aquesta sobrecàrrega, sobretot, no? Vull dir, tots aquests punts inclouen deixar enrere una mica aquesta sobrecàrrega que patim els docents, però també per tot el tema de l'alumnat, perquè l'alumnat estigui ben atès. Per cobrar més, bueno, guita, mira,
1: és que...
0: tothom vol cobrar més, si cobrem més, millor. És veritat que el sou dels mestres d'educació en general s'ha congelat, porta temps congelat, però va molt més enllà.
1: Jo els diria que ho facin ells també, que s'organitzin i lluitin per millorar els sous, que ens agradi o no, amb el sistema que vivim necessitem un sou per poder menjar i tenir un sostre.
3: Les escoles concertades en tot això, quin paper tenen? És a dir, perquè ens sona que s'han unit també les protestes, oi?
1: Sí, és un tema complex, perquè, com bé sabeu, aquí a Catalunya tenim privada, concertada i pública, i clar, les treballadores de la concertada tenen la pressió de l'administració i la pressió de les empreses i fundacions. Llavors, clar, l'empresa i la fundació de les concertades vol quan més ràtio millor, perquè cobren més per alumne, però les treballadores també ho pateixen. Llavors, jo personalment les convido a que s'organitzin i lluitin perquè les concertades passin a ser públiques o privades, si ho volen.
2: Ara dieu que les manifestacions també busqueu unir forces amb les famílies dels alumnes i que, de fet, també n'hi ha moltes que han anat a les manifestacions. Els alumnes, com ho veuen? En parleu d'això, clar, si entenen la situació?
0: Nosaltres intentem, no crec que puc parlar pels dos i per molts més docents, intentem que sigui un tema, doncs, del que ens puguin preguntar, del que puguin parlar tant l'alumnat com les famílies. Al final... és fàcil per nosaltres també entendre el seu malestar, no? L'escola està canviant i estan havent canvis, i quan hi ha canvis a un lloc, doncs és normal que trontolli, tant per la part dels mestres com qui treballem, com per la part de l'alumnat que tenim i les famílies d'aquest alumnat. Nosaltres hem intentat que sigui un tema, doncs, del que en puguem parlar, que ens puguin preguntar. Com deia abans l'Arnau, hem fet moltes coses nosaltres a nivell de municipi, de poble, ens hem unit, doncs, amb ajuntament, amb diferents entitats del poble, amb famílies que ens han donat suport per poder explicar aquest malestar i aquest canvi que hi està havent al sistema educatiu ara mateix, i que és normal que faci trontollar, però sempre oberts a explicar-ho i explicar-ho el millor que puguem i el millor que sapiguem.
1: Diàleg, molt important.
0: Diàleg,
1: el diàleg.
0: Totalment.
3: I
0: entendre que per ells també sigui complicat entendre'ns, no? Mm-hmm.
3: I això no només és un problema que estigui passant aquí a Catalunya, perquè també hi ha altres territoris, no, que s'estan manifestant. On més està passant tot això?
1: Sí, exacte. Ja venim d'anys en què comunitats com Astúries i Galícia s'estaven manifestant, i també aquest any a València, i per exemple a Madrid també ja han planificat una mobilització i vagues pel setembre. És una
0: de fet, a Madrid, pel 0-3, ara també... Bueno, a nivell estatal, si no m'equivoco, del 0-3 tenim poc coneixement, potser, perquè no hi hem treballat, però s'està movent de manera estatal, no sé si el 16 o 17 de juny.
1: Que està clar és que a països catalans aquest any hem sigut pioners i que altres territoris també ho estem fent.
2: Ara parlem de les vagues que hi ha convocades. L'última va ser el diumenge. Quan serà la propera?
0: Bueno, el diumenge no era una vaga com a tal, era una manifestació. Quan serà la propera vaga? Doncs això és una cosa que ara mateix el que s'està intentant és que tot el personal docent que estem implicats pugui tenir poder de decisió en això. És a dir, que puguem decidir doncs, si comencem directament al setembre o primer potser ens cal pensar exactament què volem acotar, què volem negociar, què és pel que estem lluitant, perquè com que hi ha hagut tants preacords, tantes coses estranyes, potser a vegades ens cal també tornar a agafar el rumb.
2: Clar.
0: Llavors, és una cosa que ens cal... crec parlar-ho i és important que ens donguin veu també a la gent que estem en actiu a les escoles per decidir quan serà la propera mobilització i de quina manera serà aquesta mobilització.
3: Llavors encara no és segur, no?, que es comenci de cop i volta al setembre amb una vaga indefinida. S'està plantejant tot això.
0: Exacte, i de fet a l'estiu, tot i no haver-hi vagues, perquè les vagues són doncs, quan tu estàs treballant a l'escola, quan t'afecta no, sí, la teva feina.
1: Tot i que treballem a fer formacions i individualment a casa.
0: Exacte, doncs necessitem que afecti a la societat. Durant l'estiu sí que seguirem formant-nos, seguirem amb debat, seguirem fent accions, sobretot per parlar de què necessitem i de com volem encara aquesta lluita i seguir aquesta lluita de cara al setembre. Per tant, no s'aturarà l'estiu.
1: Un dels punts forts d'aquest curs és que ens hem intentat organitzar amb assemblees per territoris per decidir totes aquestes coses, perquè no ens vinguin només dels sindicats, sinó que tot el personal i les treballadores puguem aportar i decidir de quina manera ens volem mobilitzar i seguir fent les vagues.
2: Doncs esperem que la situació millori. Arnau i Paula, els mestres de l'Escola Montserrat Sarrià Ter, moltes gràcies per haver passat pel Loft, ni que sigui en videotrucada. Molta sort i molts ànims amb les protestes.
0: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Adéu-siau, merci.
2: Mare de Déu, conversa interessant, eh?
3: Home, sí, sempre és divertit. A veure, seguirem més a prop, no, tot això?
2: Ara sí, jo ara estic profundament encuriosida.
3: Literal. Però bé, ara, per seguir amb el Love, posem una mica de Guitarrica de la Fuente i tornem parlant de tots aquests titulars que està deixant anar la Lolita per la boca. Som-hi. Això és Babieca.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
1: El programa que desperta Catalunya.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, El Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. ICAT.
4: Your husband is coming.
5: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda i seguim al Love ICAT. Som la Gala Castelltort
6: i l'Alberto Gadel. No us esteu imaginant la situació a l'estudi ara mateix.
5: Jo vinc
6: molt desagradable.
5: Amb un petit titular,
6: a veure.
5: Que és que la Lola Lolita i la Marina Rivers crec que es volen quedar embarassades demà mateix, i avui us exposo tota la meva investigació i d'on surt la meva teoria. Comencem. Ja fa uns dies que cada setmana surt un nou capítol d'una mena de reality podcast programa que es titula Pijamada a la 3Player, i és un programa que gira al voltant de la Lola Lolita, és a dir, pues, tot el seu univers, el seu agent, etc.
6: Justament per això, avui, si ens esteu sentint en directe, heu de saber que estem asseguts en un sofà, bé, jo estirada, i l'Alberto assegut a sobre el sofà, amb un petit dinosaure de Shark, i en una posició molt incòmoda per tothom, fins i tot pel realitzador, que em sembla que ens vol matar ara mateix.
5: Estem en la vibra pijamada.
6: Ah, clar, nosaltres hem entrat en la vibra.
5: Hem jugat a la botella.
6: Sí, ens hem liat.
5: Hem fet una mica de ouija, totes aquestes coses que fas amb les teves amigues. Doncs això, tornant al tema de la pijamada de la Lola Lolita, que és una que ha fet pública i té uns 8 capítols a 3Player, fa uns mesos va aparèixer la Pijela Kinky explicant que havia sigut la pitjor experiència de la seva vida gravar allò, perquè es va gravar a casa seva durant una setmana i que fins i tot es va quedar un xaval tancat a casa seva un dia sense voler.
6: Per què?
5: Perquè es van equivocar i el tio es va quedar allà fent feina i de cop i volta, pum, el van deixar tancat.
6: Hosti.
5: Però bé, passem al contingut de debò. Primers episodis, la seva família. Apareix la seva àvia i tot, que fins i tot ella comenta, diu, jo a la meva vida havia vingut a Madrid.
6: L'àvia!
5: Per tant, el primer cop que arriba a Madrid veiem la reacció directa de la Lola.
6: Ja li carden la càmera al davant, mare.
5: Home, sí. I li diuen, que sales de la tele! Però bé, sí que és cert que per ser el primer episodi a mi em sembla, personalment, em sembla molt fluix i se'ls veu molt incòmodes perquè, clar, com la Lola Lolita sí que té molta tirada davant de càmeres, però la seva família potser no tanta. Els seus dos pares, que són guapíssims.
6: Ah, sí, normal, amb les filles que tenen i aquell fill perfecte.
5: I ells estan enamoradíssims dels seus
6: fills. Ah, sí?
5: Perquè li diuen tot el rato a l'Enzo que és un dios griego, a la Sofia que és guapíssima, a la Lola Lolita que és guapíssima, però ara bé, es nota que la Lolita és la preferida.
6: Ai, per què?
5: Sobretot per la seva àvia, perquè això m'ha fet gràcia. Mira què li diu a la Sofia.
7: Recuerdo, yo un día fui a casa de ella a comer como todos los días de mi vida. Y me dijo, no, o te lo dijo a ti, que Lola era más guapa porque tenía cara de virgen, que yo...
6: ¡Toma!
7: Que Lola era más guapa que yo no era tan guapa. Y yo, mirándome en el espejo de la
8: Sofía... Soy las dos guapísimas, Sofía, en mi caso.
7: Yo no soy más guapa que Lola.
9: Que no, Sofía, déjala ya, que estás mareando.
7: Yo no soy más guapa que Lola.
9: Tu eres guapa.
6: Una cosa, l'àvia amb demència, bro.
5: Tia, jo pensava que aquesta àvia està tiesa, però la tia s'enterava de tot i li diu, soy más guapa que Lola, i diu, tu eres guapa, però más que Lola no.
6: Una cosa, l'àvia amb demència, com li carden a gravar un vídeo, tio? Però no en té res, la senyora,
5: No, no, que s'entera de veritat, l'únic que és... O sigui, va lenta perquè té 200 anys, però t'ho prometo que ho pilla absolutament tot el vol.
6: Vale, bueno, estic flipant. O sigui,
5: per ser una introducció està prou bé, però després he decidit que me la pelava l'ordre dels capítols i que jo anava a fer l'ordre d'interès de més a menys.
6: Molt bé, ets un gran treballador.
5: I passo a l'últim capítol, que és amb el seu nòvio, l'Alonso, i com no, en Javi Hoyos.
6: Oh!
5: si has vist una mica de contingut de la Lola, sabràs que ella té la nevera una, com una mena de mural ple de fotos de la seva vida.
6: Que maco.
5: I explica que al principi, quan encara no havia fet públic absolutament res, la gent va començar a conèixer de la seva relació amb l'Alonso, que és aquest conductor de coses, que no sé exactament de què era ara
6: de
5: mateix.
6: Moto, no,
5: de
6: ell?
5: Moto GP, no? De Fórmula 1, alguna cosa d'aquestes.
6: Fórmula 1 és de cotxes, Albert.
5: Doncs de motos.
6: Hòstia,
5: nano. Ah, doncs és de Fórmula 1. Doncs clar, hi havia una foto seva minúscula i la gent va saber que era... que era del, de l'Alonso. I el Javi Hoyos va ser qui ho va explicar, cosa que a Lolita no li va fer ni puta gràcia.
6: Ah, no? I ho parlen aquí, entenc, no?
5: Li va treure una miqueta. A més, el primer minut de programa ja explica que després de l'experiència que ha tingut amb les seves relacions antigues, és a dir, Libelki, no volia fer pública la seva relació amorosa una altra vegada.
4: Yo destapo que estáis juntos sin todavía haber dicho
10: nada. ¿Fuiste tú el destapador?
4: Sí, fui yo.
10: No, es que hoy estamos aquí juntos.
4: Él es el chivato.
10: Hoy estamos aquí todos unidos por culpa de él.
4: ¿Por culpa mía?
10: Sí.
4: ¿Sí? ¿Por qué?
10: Porque yo tenía pensado mantener la relación con Alonso siempre en lo privado.
11: Entre comillas, es imposible.
6: Es imposible, Lola.
10: Puede que la gente sepa que estamos juntos, pero que no compartamos cosas juntos. Y esa era mi idea, no volver a hacer una relación pública.
4: Ya, pero...
6: A ver, es que Lola lo pasó muy mal por
4: exponerla.
6: Por exponer su relación.
10: Porque cuando tienes una relación tan pública, claro, luego esa huella digital como que se queda ahí para siempre y la gente ha crecido y ha vivido tu relación. Cuando
5: básicamente
10: acaba,
5: ella deia això, que no vol continuar-ho perquè sent que la relació evoluciona de forma pública, la gent evoluciona amb ells i llavors quan ho deixen han de rebre molts comentaris de bueno, opinant sobre com han estat aquella relació sense tenir ni puta idea del que ha passat fora de càmeres.
6: Entenc que aquesta és una de les reflexions més transcendentals del programa, no?
5: Sí, sí, perquè tampoc...
6: Això és el pitjor, que va passar també en aquesta vida.
5: No pots anar més enllà, tampoc. A l'Alonso li és completament igual, perquè clar, això li pregunten com et senta el fet aquest de que l'ex de la Lolita sigui un personatge
6: i
5: també
6: diu
5: públic.
6: Diu que li és igual.
5: Diu que li és completament igual que el comparen amb Libelki, però sí que és cert que hi ha coses de la fama que no acaba de fer-lo sentir còmode.
11: No, yo es verdad que lo que sí que te confieso que llevo mal es que es la gente mal educada. O sea, yo me he hecho siempre en un ambiente pues de bastante respeto tal, y yo llevo mal que de repente esté corriendo esta mañana y me grite un chaval: ¡novio de Lola Lolita! ¿De qué?
6: A mí ya le encanta.
11: ¡Que correr es de cobarde!
5: No,
11: ¿sabes?
5: Después se enfada y después la Lolita diu... ¿Veus?
11: Sí, pues a veces...
5: ¿Qué fills de puto els hi diu?
6: Ah, jo sento que li agrada també ella una mica, que li hagin dit novio de Lola Lolita.
5: Però perquè explica després que no és una cosa que li passi puntualment, sinó que està sent una cosa recurrent. A veure, t'he de dir que la Lola Lolita és una persona molt coneguda, sobretot entre els joves, llavors entenc que el seu nòvio també, de rebot, guanyi molta fama. Ell diu que era clar, ell era conegut en el seu mundillo de l'esport, que és una cosa completament diferent a lo que són les influencers.
6: Clar.
5: I ara, doncs, està descobrint tota una faceta nova que potser a vegades li costa de gestionar. Però bé, en Javi Hoyos, que és un gran professional, no para de fer preguntes per conèixer una mica més de la seva relació
6: però
5: en profunditat.
6: La conductora d'això no és la Lolita?
5: És que no hi ha conductor, tia. El format és com gent random que va passant per casa seva.
6: Hòstia, quin malson.
5: I van fent jocs tota l'estona.
6: Sort que tu has mirat tu.
5: Llavors,
6: això és aquesta mi peor cosa, pesadilla.
5: Això són els primers minuts, el que estàvem veient, i ara passen al primer joc, que és aquest test de compatibilitat, on realment podem veure que són, tia, t'he de confessar, persones molt iguals. O sigui, la Lola Lolita diu: som la mateixa persona, i t'ho prometo que com a espectadora, i després de veure els 200 tests que fan i els 200 jocs que fan en aquest programa, són exactament
6: així. Estan enamorats?
5: Sí, però crec que cap de les dues és una persona com molt intensa per l'amor.
6: Ah, val, són els dos chill.
5: Són els dos molt chill. I l'única cosa amb la que xoquen, que és l'únic que he pogut rascar com de a veure què hi havia entre aquests dos, és l'ordre i la neteja, que sabem que la Lolita és una gran obsessiva i l'Alonso se'n va aprofitar, sobretot al principi, mira.
10: Eres el tío más ordenado que he conocido en mi vida.
11: Pero tengo que reconocer que me he acomodado. Antes yo me acuerdo que llegaba a casa de Lola a veces y lo dejaba todo ahí.
10: Es perfecto, verdad, es que quería sorprenderme y decía: hostia, qué perfecto este tío.
11: Y ahora,
10: bomba, y yo, la madre que lo parió.
11: Tú tampoco, pero luego Alonso lo recojo.
5: Veus? O sigui, com que hi ha confiança entre els dos, perquè al final són nòvios, però sí que és veritat que...
6: Tinc una confiança molt estranya, eh?
5: Vale.
6: Que Déu no em regali aquesta confiança amb la meva parella, perquè l'hauré de deixar i hauré de ser soltera, que no passa res, eh? Transversalment walkers, però no és el meu somni de vida, la veritat.
5: Tia, i de fet, en Javi, jo sí crec que ho nota i que veu que el públic tindrà el mateix dubte que nosaltres ara mateix, i comença a preguntar sobre la història de com
6: pelos
5: es van conèixer i tota la peça.
6: Reina del pueblo, Javi Hoyos, por las que no pudieron, ella és el millor.
5: Literal. Doncs te faig un resum, perquè de potser 10 minuts parlant d'això no treuen absolutament cap conclusió.
6: Ah, no.
5: És una simple història de...
6: És horrible.
5: Ells estaven gravant una cosa, van anar a veure-la amb motos, en l'Alonso aquell dia just havia caigut i per tant va acabar la carrera abans d'hora, estava molt ratllat, se'n va anar a veure com a la gent coneguda que hi havia allà, com a un sector on hi havia pues, és que són noms d'aquests influencers viejos, com de la família Pombo i aquestes merdes que jo no condomino.
6: Vale,
5: i llavors estaven tots allà i entre ells hi havia la Lolita. Es van començar a seguir i mentre es torna... No. Es van començar a seguir i en aquell moment...
6: A Insta, no van parlar.
5: Van parlar una mica, però a ell li feia gràcia que la Lola no tingués ni puta idea de motos, però tampoc diuen... Però m'importaven... O sigui, m'eren igual, saps, aquelles dues? Com que en aquell moment s'importaven una merda. I tornant cap a Madrid, el seu... El camió de l'Alonso els va adelantar per l'autopista i la Lola li va fer una foto i li va enviar...
6: Molt bé, la Lola, aquí va estar molt bé, eh?
5: Va estar ràpida, però tia, després van dir... Bueno, i vam anar fent cafès a Madrid i de tant en tant ens anàvem veient fins que va saltar la xispa. Ja està.
6: Què?
5: No expliquen una història intensa.
6: És que són els dos tan tontos que ni ho deuen saber. És tan fort, a mi m'encantaria ser així de tonta, a vegades ho penso. I en comptes de pensar tant, m'agradaria ser l'erda. I ja està.
5: Jo crec
6: que... I fer fotos als cotxes de la carretera i enviar-li, no?
5: I espera't, perquè hi ha una altra cosa que...
6: L'errada, no?
5: Una cosa que jo he pensat, no ho acabo d'entendre.
6: A veure...
5: De cop i volta, per la putíssima cara, apareix una tarotista.
6: No, home, no.
5: I, però gràcies a la tarotista tenim dues exclusives mundials.
12: Exclusiva mundial.
5: Una d'elles és que sembla ser que l'Alonso li demanarà matrimoni d'aquí relativament poc. No només ho diu les cartes, sinó la seva mirada.
6: Què porten, dos dies, no? Van conèixer-se ahir?
5: Però ja comencen a parlar... Espera't, és que ara van creixent. Fins ara era molt avorrit, però ara com van creixent...
6: Oh.
5: Que no, o sigui, no ho descarten absolutament gens, perquè també els hi diu la tarotista que segurament hi haurà un embaràs.
6: Què?
5: Molt proper.
6: ¿Proper?
13: Esta carta es el 3 de copas. Alegría en la familia por el anuncio de boda o nacimiento de un hijo. ¿Podéis mirarlo?
14: Alonso.
13: ¿Podéis mirarlo en internet?
14: ¿Que los hacéis matrimonio?
15: A mí no me miréis, ¿eh? Eso es lo que dice la baraja.
5: La proposta de boda per demà mateix queda completament confirmada quan de cop i volta, al següent episodi, t'apareix una fucking wedding planner.
6: No, home, no.
5: I juguen...
6: Què està passant?
5: Quin casament prefereixes?
6: I estan d'acord?
5: I els dos comencen a explicar, doncs, una mica quina és la seva idea de casar-se, que ja ho tenen molt planificat, que volen com una cosa més íntima, tal... Però ara bé, el que més m'ha cridat a mi l'atenció és que la Lolita, ella és reina de TikTok, però abans reina de la facturació, i explica que si pot vendrà l'exclusiva a Lola o a qui calgui, i ho farà sense cap mena de problema. Mira.
16: ¿Tú venderías la exclusiva de tu boda, por ejemplo?
17: Hombre, si se puede sacar tajada, claro que sí.
18: Mira, ahí tiene una cosa, lo tienes muy claro.
17: Hombre, es un bombazo.
16: Sí, lo es.
17: Portada de Lola, unos cuantos miles y luego ya nos casamos tranquilamente nosotros.
15: Hombre, a María Pombo la pagaron, ¿eh?
17: Hombre, la Pombo emitió su boda en directo.
16: ¿Y por qué no haces tú eso?
17: Hombre,
16: así ya te
17: business woman.
6: Eso es la vendor marriage. És que porto tota la secció volent-ho dir. És mi twinca, aquest noi, però bueno, vale.
5: A mi m'ha caigut molt bé. Al principi, quan el veia a TikTok, no em caia bé, però en aquests vídeos, que l'he estat consumint molta estona, he acabat empatitzant com amb ell. Sí que s'explica
6: claro,
5: que li fa por...
6: Perquè podríeu ser nòvios.
5: Per exemple.
6: Clar que s'ha empatitzat, però...
5: No m'agrada a mi aquest noi.
6: Pride Month, bro, que mono.
5: Però explica que li fa molta por perquè els seus aniversaris, ella sempre que ha fet macroaniversaris, ho ha passat... No, bueno, no s'ha acabat de passar ja gaire bé. Llavors li fa por que la seva boda sigui un bodorrio extremo. Però
6: home,
5: coses
6: però si
5: en comú.
6: Vendre l'exclusiva...
5: Per això
6: és
5: diu...
6: És que a mi no és així.
5: Però que té una dualitat d'un seu que
6: no,
5: pensa...
6: No,
5: vull
6: una
5: vendre
6: dualitat
5: l'exclusiva.
6: No, és l'erda.
5: No, perquè, a veure, tia, si te diuen et paguem mitja boda si ens doneu l'exclusiva, no ho faries tu? Jo ho faria, si m'apaguen la boda.
6: Jo no, bro, què més dona?
5: Home, però pensa que ells tenen un... Perquè una de les coses que coincideixen és que el seu pressupost són 100.000 euros.
6: No, és que són tan lerdos els amo.
5: Mira,
6: No, perquè...
5: Deixa'm explicar-te la puta boda.
6: Estic fotent de mal humor jo ja.
5: Portaran el Maluma perquè canti.
6: Ah, que... Hòstia, quin maçó, col·lega! Jo, vamos...
5: No volen un casament molt gran. Volen una cosa clàssica amb algun toqui modern i sense cap porcileria, però jo crec que això és impossible perquè recordem que...
6: Estem parlant de Lola Lolita, que està fent aquest programa amb un pijama de leopardo.
5: Ah, clar, per això, i que a més fa relativament poc va muntar el seu Lola Lolita Land ambientada en un circ, per tant...
6: No, és que el seu punt de no hortera, tio...
5: No existeix.
6: Serà històric.
5: Ella, quan diu lo de l'hortarada amb l'Alonso, que l'Alonso ho diu primer pensant, hòstia, és que clar, ella ve del Lola Lolita Land... Pues, ho fotent una mica de freno de mà i la Lolita diu, no, Veurem. I llavors, que li agradaria tenir alguna cosa relacionada amb un refugi d'animals.
6: A la boda.
5: I la wedding planner es queda així dient, no ho he fet a la meva vida.
6: No, clar que no. És que què vol dir la boda i un refugi d'animals?
5: Vale, vale. És que ara m'he recordat. Hi ha un moment, just després de l'hortarada, que ella diu, ah, bueno, i també puc baixar del sostre amb un aro. Perquè això m'ha fet el desafío.
6: Conya, no?
5: I diu, clar, ara jo sóc capaç de fer-ho, això.
6: La menos sortera, mi nena.
5: Jo la amo.
6: Hosti, no, no, és que és molt lerda, la amo, eh?
5: I després, espera, perquè això va increixent, perquè després de la wedding planner, saps qui arriba?
6: Qui?
5: Dues actrius que es fan passar per les seves filles.
6: Què?
5: Per veure com serien en un entorn però familiar.
6: No entenc, però no entenc el fil conductor del programa.
5: Mira, no n'hi ha cap. És simplement tu vas fluint i que vingui el que vulgui.
6: No estic entenent res.
5: Llavors, comencen amb una mena de pijamada, bueno, recordem que tota la temàtica va que estan en una pijamada i es fan, li surten frases de, com una peixarradeta,
6: sí,
5: però amb frases de pares que són carques, entre cometes, saps? En plan,
6: val.
5: Tu, si el teu amic es tira d'un pont, tu també ho faries, i llavors amb les filles han de com parlar d'aquest tema. Es porten superbé, mira, són boníssims.
19: Esto es de madre aburrida que está impidiendo que su hijo tenga novio.
5: ¿Oh?
19: Entonces, Esto yo lo veo así, ¿vale? Que madre aburrida que no quiere que su hija tenga novio y dice...
20: ¿Te ha pasado?
19: Te no, porque no tengo novio.
20: Ah, vale.
21: Y por favor, que no tenga novio todavía.
6: Años,
21: o sea,
6: amore.
19: Que no, es que voy a un colegio de chicos. Digo, de chicas.
5: Bueno, yo en 3 anys ja tenia novies, eh?
6: Problemàtic, jo també amb 5.
5: Però és molt bonica l'estampa, és la mare Lola al mig, les dues filles al seu costat, el pare Alonso a un costat i el tiet gay a l'altre, que depèn de com ho miris potser de cop volta. Bueno, és fantàstic. Això...
6: flipant-la.
5: Això ho fan, bàsicament, perquè després agafen i ens diuen a les noies, desordeneu tot això. Com, anem a posar a prova la Lola Lolita com seria enfadada, perquè com que la Lola Lolita s'ha enfadat amb el desordre,
6: més a més,
5: li diuen a les filles, desendreceu amb l'Alonso tot el menjador i a veure com reacciona la Lola. I la Lola s'enfada una miqueta, però és que no t'he posat perquè tampoc fa res com...
6: Bueno, i a part que només ho he fet, clar, no, ja t'entenc, vale.
5: Vale, passem a un altre capítol. Ui, aquest ja és l'últim que vull comentar perquè crec que tot, més o menys, o sigui, el fil conductor l'he hagut de conduir jo.
6: Ah, molt bé, ets una gran conductora.
5: Gràcies, t'ho he ordenat perquè tingués una mica de lògica, perquè després d'aquesta mena de simulació de fills, que recordes que vam parlar d'un reality que anava exactament
6: d'això? Sí.
5: Doncs fan un capítol que es diu Mis amigas madres, on hi va la Dulceida, la Laura Escanes i la Judit Arias, que són tres influencers.
6: Vale, sí, ja sé qui són.
5: Vale, doncs aquí, quan comença a parlar amb elles, ja deixa anar molt aviat, és a dir, al minut 5 o així del programa, que ella té moltes ganes de ser mare.
22: ¿Cuándo quieres ser madre?
23: Porque yo, ya, el año que viene.
22: ¿En serio?
23: No, no, con 27, aún me queda.
22: Vale.
23: 3 años. Dentro de 3 años el primero.
22: A ver, vale, pero eso quiere decir ponerte un año antes, más o en plan, como ya...
24: Claro, porque puedes quedarte la primera o no, pueden pasar millones de cosas.
23: Sí, como que tienes más energía.
22: ¿Alonso también quiere ser ya padre?
23: Ya no. ¿Tres años a lo mejor?
22: Bueno, pero quiere ser padre.
23: Sí, sí, quiere ser padre. O sea, le encantan los niños. De hecho, a Enzo le adora. O sea, Enzo es...
6: Yo, al novio que ¿crees que la gente no es consciente de lo que es ser pare? Enzo és el seu germà que deu veure un cop a la setmana. Clar que l'adora. És com jo, el meu germà que m'ama perquè quan el vaig a veure li porto un Lego. Però això no és ser mother, ni que se't donin bé els nens.
5: De fet, ella diu que de tots els seus nòvios...
6: Ella enxufarà els fills a TikTok, és que jo... Bueno, a veure...
5: De tots els seus nòvios, l'Enzo és el que més estima. O sigui, l'Alonso és el que més estima l'Enzo.
6: Molt bé.
5: Llavors, diu que per això ella...
6: Ella, quan ha descobert que has d'estar...
5: Que has
6: d'estar embarassada en 9 mesos, perquè allà hi ha hagut un descobriment. La reacció a la seva cara ha sigut de, ah, clar, és veritat, m'he de posar abans.
5: Jo l'estimo tant, però bé.
6: És que és perfecte, tio.
5: En general, tots dos ho volen ser i tenen moltes ganes. Sí que és cert que almenys jo els veig que tenen una energia molt similar perquè fa l'estil de vida que els agrada tenir. És a dir, els dos se'ls veu que volen una cosa molt tradicional, molt patriarcal, aquesta 100% la vibra. És a dir, família blanca nuclear, que no passa absolutament res, però sí que és veritat que els dos crec que coincideixen amb això. I, per exemple, amb altres ex de la Lola Lolita, jo no els hi veia tanta complicitat pel que fa al nivell de vida, però és que la Lola Lolita, tia, te l'has de veure. En plan, ella és una petita empresària amb unes coses molt clares d'una vida molt marcada.
6: Vale, bueno, cadascú amb el seu, no?
5: Clar, clar, cada un amb el seu, però que em sorprèn i que em fa gràcia que hagi trobat una persona que, pel que sembla, és exactament igual.
6: Bueno, doncs ganes de veure els seus fills, jo que sé, bueno, no, perquè llavors deixar en tinc.
5: No, jo crec que t'ensenyi, eh? Pel que he vist, no ha acabat de concretar-ho, almenys que...
6: Bueno, no sé, a no ser que Dodot li digui ensenya el cul del teu bebè, llavors segur que ho fa, mi nano, perquè si ven l'exclusiva de la seva boda i vol sortir penjant d'un aro...
5: No, ella crec que té dos dits. Però bé, en aquest episodi sentat a la maternitat hi apareix també la Rivers. Suposo que per donar un punt de vista una mica més rebaixat que el que estaven donant la Dulceida o la Laura Escanes, que ja són més grans, i diu el següent...
0: ¿Tienes hijos también? Yo no lo tengo claro. O sea, hace dos años dije que no y ahora sí que tengo ganas, la verdad. Pero no ahora, ¿sabes? Como más adelante.
1: ¿Cuántos años tienes tú?
0: 23. ¿Los mismos que Lola?
23: ¿Nos embarazamos a la vez?
1: Es que sí. ¡Vamos!
0: Hoy, ¿sabes?
23: No, con 27, con 27.
0: Ah, venga, 27 me parece bien.
23: 3 años,
0: bien.
23: Hostia, ya. Mami sin flus, foto con la barriga, tal.
6: Hòstia, quin mal són.
5: Bueno, elles dues tenen moltes ganes de ser mares als 27 i crec que el que volen amb aquest programa és fer-les una mica més adultes, però sí que és cert que desconnecten bastant amb la realitat, perquè com poder-te plantejar ser mare tal als 27 amb tanta facilitat i com si triessis, jo què sé, el color d'un vestit, em sembla com bèstia. Però bé, hi ha més episodis on apareixen les seves amigues d'Elche, el noi aquell amb qui va començar que feia TikTok que es deia Carlos, la Lucía de la Puerta parlant de la fama, etc. Per tant, com que intenten una mica obrir totes les vedes de la Lola Lolita.
6: Vale.
5: Però bé, és entretingut.
6: Ho recomanes?
5: Jo, si no saps què fer, t'ho recomano, perquè almenys te pot un riures.
6: Buscaré altres coses a fer, doncs.
5: Perfecte. Doncs fins aquí la meva repassada pijamada.
6: Mira quina hora és.
5: Per això.
6: Avui, família, acabarem el programa a les 7. Avui no hi ha nota de res.
5: Perfecte. Doncs pues mira, saps què? Anem a posar una cançó que crec que la Maria Jaume la va fer en una pijamada, perquè normalment sempre ve lligada de festa i drama. Oh!

0: Estàs sentint el Love.
1: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.

0: tens això, és que vius el love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Passa un minut de les 4 de la tarda i seguim amb l'Obdicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltor.
1: I no sé si ho sabíeu, perquè no sé, gaire pesada, no ho he dit molt, ho volia mantenir en secret, però jo aquest cap de setmana he estat al Cabra Rock. Tu ho sabies?
2: No et vaig veure.
1: No, és que no ho vaig dir enlloc, no vaig penjar cap Instastory.
2: Per mi no he seguit en directe durant les teves Instastories tot el teu pas pel Cabra Rock.
1: He estat al millor festival de Catalunya, que casualment es celebra a la millor comarca de Catalunya, Osona. Començarem ràpid perquè serà molt llarg, si no això. El primer dia de festival va ser divendres i jo hi vaig arribar a les 6 de la tarda després de quedar-me un gelat a la Xixo, recomanat per Miquel Rojo, trompetista d'Oques Grasses. El meu petit gelat, heu de saber que era de Regalèsia, una cosa que tothom va decidir que era el pitjor que hagués pogut fer a la meva vida. Estava molt bo, si aneu, us el recomano. I vaig arribar al Cabra Rock just quan començava el concert de Maria Jaume. Ella és excepcional... i per això vinc a defensar-la. Ja sabeu que jo m'estimo molt el Cabra Rock, però hi ha coses, les coses de sempre, que s'han de tenir en compte i que, com la resta de festivals, només passen, només posen a dones per omplir la petita quota.
2: Bueno, sí, clar, només cal veure l'hora.
1: És així. Les poques dones que van tocar van obrir, com és el cas de Maria Jaume el divendres o Winnet el dissabte, o tancar el festival, com és el cas de les que faltaven. A mi em sap greu perquè se'ns omple la boca dient que volem referent i després som incapaços de fer una programació paritària i amb sentit.
2: Hi havia gent, però...
1: A Maria Jaume hi havia prou de gent. També et diré, jo no sóc molt de... O sigui, estàvem allà de VIP al Fosso i jo no vaig mirar gaire enrere, tampoc.
2: Jo vaig mirar les Instastories perquè estava preocupat i hi havia gent.
1: Sí, i a més ella és molt bona, per tant es mereix que hi hagi gent, però clar, es mereix que hi hagi molta més gent, no obrir el festival. Un altre exemple és el de la Maig, que l'any passat ja va actuar al Cabra Rock i aquest any, després de publicar el seu primer disc i de guanyar molta més projecció, hauria estat una candidata perfecta per repetir. Tot i això, sembla que no l'han tornat a programar, molt probablement perquè ja havia estat l'any passat. En canvi, hi ha grups com els Tiets que hi han actuat les 5 edicions
2: clar.
1: Del festival.
2: Que dius, manda huevos, no?
1: Però bé, això és així. És l'única queixa que tinc.
3: Que ningú de nosaltres...
1: Però tornem a Maria Jaume, perquè va estar espectacular. Jo anava amb una amiga que no l'escolta gens, l'Anna Garcia, i quan va acabar em va dir que li havia encantat, cosa que crec que com a artista són les millors coses que et poden dir.
2: Home, 100%.
1: Perquè que no coneguis les cançons i t'agradin és molt complicat, i més en un directe, jo crec.
2: Però és que la Maria Jaume és perfecta.
1: Ella ho fa molt bé, ella balla, ella canta, ella ho és tot. Fins aquí... Bueno, no. Anava a dir que fins aquí les poques queixes que tinc del Cabra Rock, però no! Al cartell hi havia anunciada una actuació sorpresa després de Maria Jaume, que va resultar ser la de King Africa. La queixa meva a tu t'encanta, oi?
2: És que aquesta és una de les cançons meves preferides de petit. El pap, el pe.
1: Oh, sí, aquesta és bona.
2: I la de la bomba i la de... Tengo una camisa negra, porque negra tengo... És el meu top 3.
1: No, és King Africa, però, eh?
2: Ja, però dic, aquesta és les meves 3 go-to i això em fa il·lusió a mi.
1: La meva queixa és que no fos Lluís Llach, que és el que jo em pensava que seria i que per tant a mi em feia molta il·lusió, perquè per mi que cantés un castellà és feixisme, i em va saber greu. Però la gent...
2: És fantàstic.
1: La gent s'ho va passar molt bé i ell és fantàstic, per tant crec que la meva queixa no té gaire sentit. Els meus concerts preferits d'aquesta petita jornada de divendres va ser el dels Amics de les Arts. Jo els vaig gaudir moltíssim, ells són fantàstics i em van donar un consell, perquè me'ls vaig trobar a la tarda, que és que quan et fas una foto amb el mòbil en mode selfie, que això no sé si ho sabies, has de mirar el punt verd que surt a la càmera i no a la pantalla. I que no queda com si estiguessis mirant la càmera, queda natural.
2: Què?
1: T'ho juro, un petit consell que et regalo. He pensat que potser funcionaria. També diré que té collons que els senyors al límit de la jubilació em donin consells a mi de TikToker, jo que sóc TikToker. Però bé, tornem al concert perquè ells estan fent la gira dels 20 anys i si no els va poder veure al Cabra Rock, tranquils, Encara us queden moltes oportunitats. Aniran a Canet Rock el 4 de juliol, a Roses el 7 de juliol, a Igualada el 22 d'agost, al Cabró Rock de Castanyà el 31 d'octubre i a 28 altres llocs que no em poté recitar un per un. Vaja, que si no els veieu és perquè no voleu, perquè jo sento que aniré a algun lloc aquest estiu i me'ls trobaré allà cantant, sense voler. Estaran a tot arreu, salvatge. I ara, família, el moment més important d'aquest cap de setmana, perquè mentre els Amics de les Arts acabaven el seu concert, allà ja es començava a notar una cosa. La gent ja no marxava a buscar cervesa, la gent començava a acostar-se a l'escenari perquè tothom sabia què venia després.
2: Els Jocs de la Fam venien, perquè la puta mare com va parir.
1: Quan es va acabar el concert dels Amics de les Arts i vaig començar a veure l'equip d'Oques Grasses preparar l'escenari, pelos, jo em vaig desmuntar completament. Vaig pensar que aquella era l'última vegada tot això i que era l'última vegada que veia com aquell equip muntava l'escenari perquè gairebé 30.000 persones veiessin l'últim concert d'Oques Grasses a Osona. I aquesta gira, exactament aquesta gira, només existiria una nit més, que era la de divendres.
2: Que bonito.
1: Allà on era jo també hi havia tota la família dels cantants i segons em van dir el festival s'havia preocupat molt perquè ho poguessin veure tots i ho poguessin gaudir com tocava. Per tant, xarau el Cabró Rock per cuidar sempre tant a tothom. I resulta que 4:45 d'una va començar el concert. Tu també hi vas ser, com va anar? Et va agradar?
2: Bé, estava embotida, però bé.
1: A mi em sorprèn que estiguessis embotida perquè jo que estava davant de tot no ho estava. Hi havia espai, o sigui, a veure, tampoc tot l'espai del món, entén-me, però...
2: És que vaig... O sigui, jo estava tranquil·la i de cop i volta, quan s'apropava el moment, es va anar omplint i va arribar un segon que jo dic, és que no em puc moure, o sigui, a mi m'agradaria buscar un altre lloc, però és que no em puc moure.
1: No puc moure.
2: No puc sortir d'aquí.
1: De totes maneres, el concert et va agradar. Tu havies vist Oques aquesta gira? Sí.
2: Clar, si van tocar... És que jo què sé, han tocat algun altre lloc. On més han tocat?
1: El 150 d'Estrella, potser.
2: I abans, no? I l'any passat també van tocar. És la mateixa, perquè és el mateix show. Ah, Girona!
1: Ah, sí.
2: I però els he vist... Aquesta serà com el cinquè cop que els veig en directe.
1: Ah, mira, molt bé.
2: Però sempre he vist el mateix show. Estic fins
1: sí,
2: la polla, ja.
1: És veritat, jo també estic una mica cansada. Van tocar les cançons de sempre i les que més mandren fan, com ara Bambi, Petaro, Com està el pati, o John Brown, però també van tocar les més preferides.
4: A marxar, i ara què? Crec que he perdut el cor pel menjador.
1: A mi m'agradaria fer una carta d'amor al concert perquè jo m'ho vaig passar molt bé, però em posaria a plorar. El que més vaig agrair, et diré, cosa que tu em consta que no, és que en Josep Montero fes una miqueta de discurs. Jo tinc un petit vídeo que van gravar Els Perfectes del Cabró Rock on surto plorant i extremadament lletja, però és el vídeo que he trobat que millor se sent el que diu.
5: De les festes majors a les 5 de la matinada, tocant per bars, tocant a les festes dels barris d'aquí Osona. Moltes gràcies a tota la gent d'Osona que va ser al principi i moltes gràcies a tota la gent que s'ha apuntat després. Gràcies per ser-hi sempre.
1: Al final del concert, just després de cantar La gent que estimo, quan tu em sembla que vas marxar,
2: sí,
1: no? També va dir quatre paraules tontes. Ja sabem que a ell cantar li encanta, però parlar és una cosa que, tot i que sembla que no pot suportar, no para de fer-ho.
2: Que bé està,
1: tio. És molt pesat, que si la penya amunt, que si la penya avall. Jo t'estic demanant que cantis, que si no tens cançons o no tens cap idea, jo et puc començar a fotre una llista de totes les cançons que hauries de cantar que no estàs cantant.
2: Per exemple.
1: Però ell va decidir que tocava tornar a parlar.
5: Moltes gràcies, Osona, per ser-hi sempre. Ha estat un plaer tots aquests anys.
1: Va ser un concert preciós, però la gent es va queixar molt que no se sentia prou o que hi havia hagut alguna errada tècnica. Sou molt pesats.
2: Sou... Però és que, mira, jo t'ho prometo.
1: Esteu
2: que ho diu la
1: sordos,
2: gent.
1: Esteu tots sordos, col·lega!
2: Literal.
1: S'escoltava bé!
2: Xaval, haguessis prioritzat una altra cosa i el Frankfurt te'l vas a buscar després i pilla el lloc, xavala. És que la gent es pensa, clar, una cosa, esteu a un concert enorme i el festival normalment acostuma a ser una cosa molt grossa. Doncs pues tu t'apropes i sopes abans o després. Però clar, tothom es pensa que, bueno, que podrà fer el que li
1: no,
2: dona
1: la
2: gana.
1: No, és que des de la food track de França no escoltava el concert, bueno, no m'estranya, more. És que t'has de tomar por culo. Doncs
2: pues t'acardes un iPod i te'l mires des de casa teva.
1: Clar, posa't les 10 cançons més escoltades i total, només fan que toca aquestes.
2: Literal, que pesats, eh?
1: És important no queixar-se tant perquè hi ha molta gent treballant darrere d'una cosa així i probablement si hi va haver algun problema els hi fa més ràbia als tècnics que vosaltres. Per tant, gaudiu dels concerts i deixeu estar els tècnics fer la seva feina, que la fan molt bé i poc que si els agraeix. Perquè sempre que hi ha un problema és tècnic.
2: Clar.
1: És salvatge. Ara, el Montero que no callava, no, això no, això no. Però,
2: mira, l'speech del principi, aquest el compro, perquè a mi també em va remoure una mica i vaig pensar, mira, que mono. Però sí que és veritat que llavors arriba un punt que dic...
1: Vols ser tonto? No, vull que cantis i callis. Deixa de cantar totes les versions de la història de la humanitat i canta les teves cançons. Serà que no entens?
2: A mi em va anar bé per marxar, però aquest moment vaig dir gràcies.
1: I em vas dir avui que després vas plorar el cotxe.
2: Però vaig passar-ho després, perquè una cosa la treu l'altra.
1: Aparentment el cabró d'aquest any anava de ruptures perquè el segon dia van actuar la Fúmiga. La distància ja no fa mal. Jo no sóc oient declarada de la Fúmiga, però al concert vaig descobrir que em sabia moltes més cançons de les que em pensava i, per tant, el vaig poder gaudir prou. Tu ja no hi vas anar segon dia.
2: No, jo vaig tenir m'ocupo ja de les meves 3 hores allà.
1: Les 3 horetes fantàstiques. La Fúmiga, ells són moníssims i transversalment wokes, i si us heu quedat sense veure'ls aquest festival, els podeu trobar a Canet Rock el 4 de juliol, però també el 17 de juliol al Festiuet o a l'Empordà Music Festival el 25 de juliol, que se celebra a la Bisbal d'Empordà. Teniu més dates encara al seu Instagram, també en tenen moltíssimes, jo que sé, tampoc no us les recitaré totes, però sí les més conegudes. I no em busqueu que jo no estigui, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. I aquesta cançó que es diu Ja dormiré ens va genial per introduir l'últim concert del Cabaret Rock d'aquest any, el de Figaflowers.
2: Mira, l'única cosa que m'ha de fer por...
1: Normal. Normal, perquè és un espectacle pensat al mil·límetre, és molt ambiciós, és enorme, està ple de detalls i també està ple de convidats. Hi van sortir Stay Homes i també en Naïm Smiley, que segurament us sonarà més si es dic que és el nen aquell que canta el cargol i ja no el treu banya, ja no puja a la muntanya. No sé què diu de que l'ha aixafat un marroquí i totes les cançons són una mica iguals. Em sembla que ha de venir pel Love, però com que no sé quan, no em mullaré. Tot això jo ho vaig trobar fantàstic, però per mi el concert de Figaflowers és una faltada de respecte històrica a Oques Grasses.
2: Per què?
1: Jo entenc que Oques necessita un substitut, que per cert, vaig parlar-ho amb un d'Oques i em va dir que no hi havia substitut, que havia de tornar a Charango perquè algú estigués a l'alçada. Molt encertat per mi, dient això. Jo entenc que Oques deixa un buit molt gros i que tothom vol aquest buit per ell, però Figaflowers va estrenar un tros de bolo històric que comença amb una puta furgoneta a l'escenari i tota una posada en escena espectacular, massa i tot, tenint en compte que el grup més important dels últims anys i el que té millor bolo es retira. Per mi, abans de fer això, els haurien d'haver-los deixat retirar en comptes d'intentar fer la competència. Per mi és una falta de respecte. I cauen 4 quisos. Bon, no em queixaré perquè en realitat és molt bé pres.
2: Sí, a favor.
1: Ho han fet molt bé.
2: Han de fer la transició.
1: Són fantàstics i m'ho vaig passar increïblement bé. De fet, vaig anar al mig del concert i vaig sentir que hi havia molta gent que deia que en Pep és el Bad Bunny català. També hi ha molta inspo de Bad Bunny, el micro, la vibra, tot plegat, clar. És molt Bad Bunny. Però crec que tenen prou de raó.
2: Home, felicitats. Ells van ser molt famosos, eh?
1: Ells seran molt famosos. Felicitats pel tros de concert que han muntat, perquè està treballadíssim. M'ho vaig passar tan bé que quan s'estava acabant em pensava que no anava ni per la meitat. Aquest és el nivell, eh? I això amb Figaflau es passa molt. Sí. Perquè quan vaig anar a Mallorca a veure Oques, que allà sí que van tenir una de problemes històrica, que li van demanar al Josep Montero que parlés, i llavors deia que ell no volia parlar, que no li agradava amb ell parlar. No, ara no. També feien concert de Figaflowers i en 15 minuts jo em pensava que... Sí, portaven tot el concert ja i jo em pensava que portaven 15 minuts.
2: Ai, doncs ara hauré de veure on actuen, eh?
1: L'hauràs de veure. No, aquest any no actuen tantes vegades. Yeah. En pla, no m'estranya, si has de pujar una furgoneta a l'escenari entenc que potser la festa major d'Igualada no t'ho permet.
2: Clar.
1: Ho puc comprendre. En definitiva, família, aquest cabró que ha estat fantàstic. Moltíssimes gràcies al festival per convidar-nos sempre i per comptar amb nosaltres any rere any. Jo no tinc cap necessitat de fer la pilota a ningú, però quan vaig al cabró us prometo per la meva vida que jo sóc feliç. A mi tothom diu, oh, ressaca de l'hòstia. No, no, jo surto amb més energia de la que he arribat. És fantàstic. I espero que la fitxis per la castanyada, també.
2: Segurament.
1: Més d'una hora, vale?
2: Hi haurà Figaflowers? No.
1: Segur que sí. No me'n recordo ara del cartell.
2: Ara miro el cartell.
1: Segur que sí. Serà un gran cartell, tot i que ja no hi haurà Oques. Crec que s'ho han treballat prou. Ara, per compensar que només fan que tocar Bambi molta tralla i com està el pati, que l'haurien de deixar de fer, que guai, bye, bye. Posem una mica de la música, de veritat, d'Oques Grasses. Va, posem una mica velocitat del lluç i de seguida tornem.

0: Això és el love.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
0: Això és el Love. Amb Gala Castelltor i Alberto Gadel. Aicat.
2: Família, com esteu? Passen 4 minuts d'un quart de 5 de la tarda i seguim en Love Dicat. Avui, ara tocaria la segona part del tema del dia, no hi ha la Mariona, per tant, estarem soles.
3: Oh.
2: Estàs trist? Avui no hi ha el sound de la polis, com podeu veure.
3: Està capturada, però
2: exacte,
3: bé.
2: Exacte, però sí que som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltor.
2: Com que la primera part del tema del dia hem estat parlant de les protestes dels professors, ara ens en tornem a les aules, però de forma una mica més distesa.
3: Que locas! Hem fet un petit recopilatori de consultes i anècdotes que ens heu enviat al llarg de la temporada relacionada amb professors, institut, classes, etc. I també algunes que hem trobat per internet i ara les comentarem. Per tant, som-hi!
2: Comencem amb la primera. Tenim una perfecta que es queixa d'un professor que tarda molt a corregir les coses. Diu: la setmana passada em vaig menjar una bronca monumental d'un professor per entregar-li un treball amb 2 dies de retard. Quan vaig acabar, li vaig dir que ell feia un mes que ens havia de donar les notes d'un examen i encara no ho ha fet. Es va quedar en silenci i se'n va anar. Creieu que em suspendrà el curs? Tinc por.
3: No.
2: Per mi hauria. Perquè no pots comparar tu haver de fer 9 treballs, posa que tens 9 assignatures i que has de fer 9 treballs, que no serà el cas, amb haver-ne de corregir 250. O sigui, no té absolutament res a veure, i menys tu, que segur que vas amb el xat.
3: L'amo.
2: ¿Qué me estás contando? Mira que em costa a mi posar-me de la banda dels profes, però ¿qué me estás contando?
3: A mi és que em fa una mandra tot allò de les deadlines, penso... Shh.
2: Jo he de dir que, tot i que estic en contra d'aquesta noia, perquè si ho has enviat tard, és normal que el profe...

0: li molesti més que res, perquè tu ho envies tard, ho pot enviar tard a una altra persona, en plan, hi ha d'haver una data per alguna cosa, la data existeix per alguna cosa. Jo he arribat a inventar-me excuses molt greus, clar, no diré, però molt greus, falsificant documentació. És per que... fer pena, i no només entregar-la més tard, sinó que em diguessin, saps què?
1: No l'entreguis.
0: No l'entreguis! No, imagina't què hem d'haver d'inventar perquè em diguessin, ni te raies.
1: Però tia, perquè hi ha una cosa que és que tu has d'anar al profe, però mai amb aquesta superioritat moral de soc la més xula. Tu has d'anar sempre com, estic a punt de morir.
0: Clar,
1: no he pogut fer aquest treball perquè ahir estava ingressada a l'hospital i vaig estar debatint entre la vida i la mort, vale?
0: Sí.
1: I llavors el profe te dirà, buah, xo-xo, ets perfecta. Però clar, si tu vas i li dius, pringui, no l'entrego perquè... Tu també, cuca, no l'hi vas a provar, perquè no ets gaire llesta, ja es veu. Però ja, si a sobre anem així de cul, tia, la marinera, tia.
0: Crec que
1: aquesta nena, de fet, deixa l'ESO i ho deixa tot.
0: Ho sentim.
1: Següent! Aquesta és una que se'ns va quedar pendent abans de la CL i que no la vam arribar a llegir. Loftis. Estic superratllada perquè sento que no estic gens preparada per l'examen d'història de la CL. El professor és un senyor gran i es passa les classes donant-nos lliçons de vida i explicant-nos anècdotes, però no explica el temari. Ja em sap greu ser la pesada que reclama fer classes, però vaya tela.
0: Això fa molta ràbia.
1: Però és que ell t'està explicant la història de su vida, però la història. I potser les anècdotes, tia, si és un viejo, segurament ho ha viscut, no?
0: A veure, tampoc crec que li estigui explicant. Quan jo vaig anar a la Guerra Civil...
1: La transició democràtica...
0: Clar, no crec que ell estigués parlant aquest tipus d'anècdotes,
1: sí,
0: eh?
1: És veritat. Ell deia, devia dir, la meva dona, tio...
0: La meva dona, que em fa uns macarrons, va parir, em neteja la casa, que dona gust, segur que és així.
1: I ens vam trobar a la discoteca en aquella època. Ella ballava, la xica, i...
0: Que anàvem al cine, que hi havia d'haver la nostra mare, perquè no podíem anar sols.
1: I se'ns va, se'ns va cremar la pel·lícula, mitja pel·li, però no ens vam enterar perquè ja me l'estava menjant.
0: Sí, fa molta ràbia quan un profe... Quan saps que és un examen de selectivitat, fa molta ràbia quan un professor no explica el temari. Ara, quan la teacher d'English
1: te lo cuenta,
0: explica la seva vida, que és una cosa que les meves professors d'anglès mai han fet, sempre els he donat pel cul amb el temari, que flipes, doncs llavors agrada. Però és, jo puc entendre que història a la CL pot fer una mica de por.
1: Home, sí que deu fer por.
0: No deu fer, no sé, la vas fer tu, la CL, no, rei, o què?
1: Sí, però jo anava molt tranquil amb història.
0: Sí, jo també.
1: Per la meva perfecta profe Carme, que és la millor.
0: I
1: però...
0: el meu profe Jaume, que l'amo.
1: Hi havia una profe d'anglès que portava micròfono i que ens explicava els seus story times.
0: La meva profe de tecno.
1: Ves? És que la profe
0: la Maria
1: micròfono.
0: Eugenia.
1: Mi todo, eh?
0: La Maria Eugenia portava un micro a mi perfecte.
1: I el portava 2 setmanes i llavors deixava funcionar.
0: Ai.
1: Què passava, no? T'ha fet la xula i no diguis, I have nódulos, perquè los nódulos t'han de durar tot el curs, no? No pot ser que t'ha durin les dues primeres setmanes,
0: mira,
1: i ja està.
0: Ara parlàvem de les profes d'anglès, i aquesta crec que t'agradarà perquè diu, aquest curs les girls and gays de la classe ens estem fent amics de la profe d'anglès, i som les seves protegides. És cosa meva o totes les profes d'anglès són obligatòriament aliades dels gays més perfectes?
1: A veure.
0: És veritat.
1: És impossible que no passi això.
0: Clar, perquè són els únics que saben anglès.
1: Clar, i a més que tenen moltes referències iguals. Una cosa que té una profe d'anglès jove en comú amb un gay és la Taylor Swift.
0: Clar, s'estimen.
1: Clar, tia, és com lo mateix. La meva profe Cristina i l'Ari eren 2 perfectes de 20 i llargs que ens feien classe i, clar, bueno, a vegades ens les trobàvem de party i tot. Imagina't lo joves que eren i lo divertides que eren. Les estimo per sempre.
0: Les profes d'anglès, jo mai he tingut una profe d'anglès divertida i sempre m'han tocat les pringades futbol club.
1: I no t'ha tocat mai la de plàstica hippie longa?
0: No, el meu profe de plàstica, no de plàstica, dibuix artístic, perquè era batxillerat, però per mi és plàstica, era tan raro que es feia l'aliade, li deia mami a una alumna amiga meva, i li deia si la veuria a la manifestació del 8M, evidentment, tirant-li la canya, que jo ric, però és molt problemàtic. No fa gràcia. I després es feia fotos amb tota la classe, sense avisar, així, eh? Amb l'entrada i el mòbil, així, fotos, tothom treballant de fons, ell així, i les penjava, no és broma, a Tinder.
1: Què?
0: T'ho puc prometre.
1: Ai, por Dios.
0: No, no, a mi sempre m'ha tocat gent molt rara.
1: Sempre te toquen profes raros, tia.
0: Sempre, sempre, és increïble, jo no sé què em passa, de debò.
1: Tens un imant. Tot el locat del conyo, pati, com diríem Fermín Trujillo.
0: En llegim una última.
1: Vale, va, superràpid.
0: Toca.
1: Quina?
0: Aquesta d'aquí, no?
1: Vale.
0: Reunions a final de curs, o si vols, prova de competències bàsiques.
1: On està, on està, on està?
0: Més avall.
1: Aquesta?
0: Sí.
1: Vale. L'altre dia...
0: No, fa unes setmanes ens van fer una prova de nivell tipus competències bàsiques a tota la classe per veure com anàvem de matemàtiques. Com que ens van avisar que no comptava la nota, la majoria no ens ho van prendre seriosament i ahir van arribar els resultats. Pràcticament tots hem suspès i crec que ara li faran la bronca a la nostra profe per no estar al nivell. Heavy. Passa que jo amb les competències bàsiques vaig ser molt dura i vaig decidir que les boicotejaria.
1: Molt bé.
0: Perquè jo per sobre de dura... soc transversalment woke. I el mateix dia de les competències bàsiques em ve la meva directora del meu centre de l'institut a vagar i em diu que sàpigues que repetiràs com no facis les competències bàsiques i segueixis incitant al boicot. Woke. I què vaig fer jo com a woke? Recitar-li un article demostrant que el que m'estava dient era il·legal. Sempre sent la repel·lent. Llarga vida les repel·lents, por las repelentes.
1: Però era repel·lent woke.
0: Clar, i després vaig penjar una estelada, que no era ni una senyera, era una estelada. També, només era la bandera del país. Hi ha gent que pot anar amb la bandera d'Espanya i jo no puc anar amb la del meu país, no ho entenc. Me la van fer treure... Bueno.
1: Llavors era una senyera.
0: Això, perdona'm,
1: vale.
0: Sí, que m'he confós. I després vaig tirar una bessura de paper per la finestra. I fins aquí.
1: Això
0: el mateix dia tot, eh?
1: Tia, doncs pues vaya fomo, perquè al meu institut sempre veia això per Twitter de la gent que deia boicot, competències bàsiques. I llavors deia, va, que es li una mica. I ningú ho feia, pensava, algú pot fer-ho? Jo no ho faré perquè em fa mal, però feu-ho.
0: Jo sí, els he explicat a tots, no us poden fer res. I tothom, no, jo la faré, a mi em fa por. Doncs pues vale.
1: És que, uf, què fas, tia?
0: No fer-la, a mi no em va passar res. Vaig fer un text molt woke, vaig fer una foto, li vaig enviar a la meva mare estava molt orgullosa de mi, la va penjar al Facebook.
1: Però feies allò de personalitzar, els, o sigui, allò de pintar els exàmens?
0: Sí, i com que era tipus test AC, ABC,
1: ah, clar.
0: Jo vaig fer AC, AB.
1: Sí, sí, ho imaginava.
0: Transversalment woke.
1: Molt woke, molt bé.
0: Fins aquí? On vols llegir un altre?
1: Un altre més o fins aquí?
0: Va, un altre més, va.
1: Vale, va.
0: Tu. No ens deixem frenar-vos.
1: Jo tinc una professora molt inútil. Ens fa l'assignatura d'economia i està molt desactualitzada. L'altre dia ens va portar uns exercicis que estaven en pessetes i un altre dia amb IVA al 4%.
0: Mira.
1: És supervieja, però diu que no es vol jubilar perquè li encanta donar classe, cosa que no entenc perquè és molt mala profe. Una cosa...
0: Ai, aquest missatge m'ha fet sentir com si tingués 16 anys again. M'ha fet sentir... Anava a dir jove, però no, clar, m'ha fet sentir anciana.
1: Per què?
0: Perquè jo ara ja mai escriuria això.
1: Ah.
0: No? En quin sentit? Jo no podria escriure això.
1: Ja, sí que és cert. No sé què dir-li, perquè no he fet mai economia, però jo te diria, tia, ok, en plan, pues aprofita per mirar Shane, jo què sé. No?
0: Molt humana, vintage.
1: Bueno, és que no hi ha online, sinó...
0: Ja, ja, per això.
1: Però, tia, és que, clar, si te toca... És que arriba un punt que jo penso,
0: però
1: tia,
0: si
1: les classes...
0: Però si t'agrada fer classe, no et
1: igual.
0: Passa això.
1: Com que si t'agrada...
0: Si t'agrada tant fer classe, no portes coses completament descontextualitzades. No?
1: Però, tia...
0: Perquè t'importa, se suposa.
1: Una pregunta. Tu te't jubiles? O sigui, arriba un punt que ja et pots jubilar i tu et jubiles perquè vols o tu pots continuar encara que no te jubilis?
0: Home, no crec que tu amb 80 anys ja estiguis allà. Anem.
1: Però t'obliguen a jubilar-te?
0: Franco va morir, què?
1: T'obliguen a jubilar-te o és opcional? Algú
0: ara,
1: sap?
0: No sé, ara van fer això de que podies ser autònom, per tant, ara és opcional jubilar-se.
1: Segur que ho pots allargar, no? Pues senyora, tia, una cosa...
0: De 67,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, però és que potser aquesta xavala li fa mandra estar a casa avorrida. Jo ho entenc, fer el que te doni la gana, si tot el res serveix per... Si ningú t'ensenya res. Arriba un punt que ja te quedes allà, tia, si penses, da igual. Què és, l'ESO, això?
0: No, no sé sabem.
1: Quin... Bueno.
0: Segona carrera, diu.
1: Ah, segona carrera.
0: Ja té la marinera, eh?
1: No, doncs la carrera tampoc serveix per absolutament res, per tant,
0: molt
1: estigues
0: bé,
1: tranquil·la.
0: Vinga, som-hi, tots escolaritzats, endavant, família, que no sé l'Eve. Posem una mica de música.
1: Home, novetat musical, sisplau, que encara no l'he pogut escoltar, jo.
0: A veure, quina vols?
1: Patitoa, de l'Anna Mena i la Lola Índigo.
0: Vaya mierda.
1: No, no, és perfecte.

0: mala amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
1: I ara què?
0: L'Àlex.
1: Voleu jugar a billar?
0: I la Clover.
2: Ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
3: Un, dos, tres, no s'esteu liats, aguantareu.
0: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort.
5: Passen 4 minuts a 4:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Garel.
6: I la Gala Castelltort. I també tenim a la nostra perfecta dels dilluns, Laia Castell.
5: Com estàs?
7: Cansadíssima. I amb la clean face, així que ningú comenti les meves ojeres perquè no porto ni un gram de maquillatge.
6: No, però està superguapa amb aquest outfit des d'en Falau.
7: Vas així... Ja va una mica de la temàtica d'avui, eh? Ja vaig una mica...
6: Amb aquesta vibra, eh?
7: Entrenada, sí.
5: Per...
7: Perquè avui toca Fashion Studies.
6: Epa!
7: Avui ja s'ha acabat? Avui toca una mica de...
5: Què és aquesta mierda que sona de fons? Gràcies, Sam.
6: No, per entendre de què parlarem.
7: Avui toca està educació prohibit. Fashion, ok? La setmana passada, no sé si recordeu que mentre estàvem xerrant va sortir per aquí el concepte de que ser catalana estava de moda. Total.
5: Però què és? Búhos abans de drogar-se.
7: Te vull contagiar-lo de que ser català està de moda amb això, no?
6: És la banda neon.
5: És que sí, aquest tema és molt problemàtic.
6: Som-hi, va, Laia.
7: Bé, jo és una afirmació que sé que així a l'aire sona una mica estranya, llavors he pensat, vaig a donar context, vale? Bàsicament fa referència a la vibra, a l'energia, perquè sempre es defineix a Barcelona com una ciutat més cosmopolita, més relaxada, fins i tot una mica xulesca, no? O sigui, es diu, es comenta que fora a vegades pensen que els catalans ens sentim molt guais i jo dic, sí, i què? En plan, si lo somos, què passa? Llavors, el nom que se li ha otorgat a aquesta energia és Catalan Chicks Love. Us havia portat una foto de quan la Rosalía es va seure a Ràdio Noia amb la Marta Verdú, perquè crec que això és com la definició exacta de lo que és el Catalan Chicks Love.
6: Vale.
7: Dale, és aquesta...
5: Chicks Love,
7: és això, el nom que li han ficat, sí. Jo de veritat que no ho
5: però
7: sé.
5: Però què vol dir?
7: És com aquesta energia de looks cuidats, però alhora totalment effortless, com que ets moderna, però alhora ets mediterrània, ets guai, però sembla que no t'hagis ni esforçat una mica.
5: Jo juro per la meva vida que la gent necessita el número de la meva terapeuta.
7: No, és cert, eh? O sigui, estic fent això perquè ens hem d'informar totes, però jo també ho penso i dic, no té cap sentit, però és que clar, és definir una energia, costa una mica. O sigui, clar, tu pots definir pija...
5: Aquesta
7: perquè ja
5: energia com... és de persona que està cucut de la cap.
7: Bueno, aquesta energia és de noies que ara et diré jo com les podem identificar. D'acord? Però bueno, això és com el terme que li hem ficat a aquest nou rotllet català que s'ha ficat de moda aquest any. I no ho dic jo, vale? Perquè aquest any hem vist a figures com Kylie Jenner, Hailey Bieber, Lily Rose Depp o Addison Rae lluir peces de marques catalanes i en concret n'hi ha dues. Aquí ja veiem una mica la vibe, vale? En aquesta foto que us he portat, que és a l'Instagram d'una d'aquestes marques que ara us diré, perquè n'hi ha dues que són les màximes referents de tot això i les vinc a introduir perquè estigueu una mica al corrent i no va falta que us hi sumeu al carro, jo tampoc l'entenc. És simplement perquè quan surti en una conversa de bar doncs sapiguem una mica de què va,
5: vale? Vale?
7: Perquè és el que es porta aquest estiu i llavors ens entarem totes, d'acord? Aquestes marques són Himaguas i Paloma Wool. A l'Instagram que estem veient ara és el de Paloma Wool. Per mi, si hagués de fer un símil perquè ens ubiquem, Paloma Wool és Kendall Jenner i Himaguas és Kylie Jenner, d'acord? Himaguas és Los Angeles i Paloma Wool és Nova York. Himaguas és Eivissa i Paloma Wool és Barcelona.
6: Però també t'he dit que ara, o sigui, a Los Angeles com que referencia molt de Barcelona, no?
7: Sí, sí,
6: que,
7: sí.
6: Diuen que hi ha com el mateix aura en el que és el moderneo.
7: Sí, hòstia.
6: Això és el que he sentit jo parlar amb gent pel Primavera Sound.
7: És un molt bon lloc on fer
6: aquest tipus
7: una
6: de
7: mica
6: conversa,
7: de research cultural al Primavera Sound. Us he de dir, credit where credit is due, hi ha una persona il·lustradíssima en aquest món i que fa uns vídeos superinteressants i si us agrada la moda i sobretot l'ecosistema català l'heu de seguir, que es diu Àlex Grimà, així que un petonàs a ell perquè m'encanten els vídeos que fa i jo li faig el seu shout-out corresponent. Però bé, en primer lloc, la que ha explotat potser tota aquesta bombolla és Himaguas, d'acord?
5: Vale.
7: Ens hem de situar. Himaguas és una marca fundada l'any 2016 per dues germanes bessones, són com les Olsen catalanes, d'acord? I és, diria jo, la que ha posat de moda internacionalment, potser, aquesta estètica nena catalana mediterrània pijipi, que és com jo la defineixo, d'acord? Per mi és una mica una mediterrània pijipi quan és hivern, com estàs alternativa, però vale, segueixo sent com mediterrània pijipi. Aquí us he ficat una foto, per exemple, de Himawas, però...
6: Molta transparència.
7: Sí, exacte.
6: Molta...
7: Parlem de faldilles molt curtes, esquenes descobertes, transparències amb peces que normalment no em portarien, com jerseis o presses de punt, faldilles, bosses amb tatxes... No? O sigui, ara us he ficat algunes fotos de referència, però potser us sona aquesta col·laboració que vam fer amb Havaianes,
5: ah,
7: que és la xancla, i sembla que li hagin clavat xinxetes per tot arreu,
6: sí,
7: perquè és com un element molt característic d'aquesta marca de Himawas.
5: De fet, després la gent li va clavar xinxetes a la seva Havaianes.
7: Sí, sí, la gent la feia DIY perquè costaven una milionada, i aquesta bossa, que segur que també l'heu vist, que és el típic bolso que després l'hem vist a tot el fast fashion, que està tot ple de tatxes pels voltants, això també és Himawas, d'acord?
6: O sigui, elles van posar de moda les tatxes.
7: Sí, o sigui, com les veiem ara, que les hem vist en manoletines, les hem vist en bosses, les hem vist... Sí, sí, jo diria que va ser la primera marca que va començar a posar-les, sobretot a les bosses aquestes i als biquinis, també.
6: Oh, vale, vale.
7: Sí, i elles són les que van fer un vestit, que us he portat una foto, perquè aquest vestit, us en recordeu?
6: Sí.
7: És un vestit com d'un teixit maia que estava aquesta versió, que la porta aquí Kylie Jenner, i també n'hi havia un que era groc i blau, i després... Estava a tot el Shanes del món mundial i tothom portava aquest top a l'estiu. Doncs ara han canviat una mica la vibra, però això va ser de les primeres coses que va fer Himawas.
6: Això, ara, com les seves primeres peces virals.
7: Exacte.
6: Entenc. Uau, vale, que fort.
7: Sí, vull fer petit disclaimer, vale? Perquè no puc no queixar-me. He de dir-ho. Aquesta estètica va totalment acompanyada de cossos molt, molt normatius i cada vegada més prims, d'acord? O sigui, analitzant les seves xarxes, les seves webs, crec que és important fer aquest disclaimer perquè hem de ser sinceres i crítiques. Són superguais, sí, són les més modernes, però no he vist peça seva a ningú que pugi d'una 36. Llavors això, si algú m'està escoltant, ens ho mirem, d'acord? Perquè sento que és un dels punts pels quals també s'estan fent virals, perquè van molt de la mà d'aquest cos que estem tornant a veure de moda everywhere,
6: sí, sí.
7: I crec que ho hem de tenir una mica en compte. Però bé, Himawas, com tu has dit abans, Alberto, el tema de Los Angeles i tal, aquest any jo crec que es va consagrar ja com la més guai, perquè... coincidint amb Coachella, que ja sabem que és un moment on les marques intenten fotre-s'hi de cap, elles van fer una pop-up, com una botiga efímera a Los Angeles, i totes les super mega guais, Addison Rae, Amelia Gray, o sigui, totes les noies referents que us pugueu ara imaginar, van anar-hi i van fer contingut, i molta gent deia que això era una publi pagada i que estaven fent una inversió com en un target més de fora, i les pròpies germanes de la marca van dir que no, que era totalment orgànic, que elles no havien pagat a cap d'aquestes It Girls, que totes van anar allà, i per tant era com la prova de que elles mateixes es volien sentir relacionades amb tot aquest univers.
6: És que ara, clar, tot això és molt guai.
7: Clar.
6: Tot el que és ninxo tal.
7: És el que et deia.
6: Llavors elles van dir, venen les Catalan cap aquí, doncs nosaltres ens aprofitem i també som les més hiperguais.
7: Home, jo vaig veure el Primavera a Lila Moss... i Olivia O'Neill i totes aquestes influs que penso que fan aquí, i és perquè ara està de moda. I li diuen prima, que em fa molta ràbia, això.
6: Això és horrorós.
7: Prima, prima, com que prima? No. Primavera Sound, xata. Prima, prima. Prima tu.
6: Sí, ho vam comentar nosaltres.
7: Em fa molta ràbia, i totes han fet el seu fotodump a Instagram.
6: Prima. No
7: prima. Que és com quan diuen barca.
5: Sí, és exactament la mateixa.
7: És el mateix. Ja, però bueno, això és seu, que facin el que vulguin. Ja, sí, amb sí, Coachella, sí, sí. Prima la pela. Però bé... Segon lloc, la marca impulsora de tota aquesta escena catalana fashion, aquesta és una mica més antiga, Paloma Wool. Paloma Lana, que això ho he captat avui, perquè ella es diu Lana de cognom, per tant la traducció és com Llana, per tant Wool, o sigui Paloma Wool.
6: Hola.
7: Sí, jo també ho he captat avui, això. Aquesta marca es va fundar l'any 2014, és una mica difícil d'explicar també, o sigui, Gala, paciència. Perquè...
5: Jo estic al·lucinant,
7: Sí, sí, és una mica difícil d'explicar, però us heu d'imaginar que tota la marca en si és com un projecte creatiu. I tot va començar amb una vibra molt d'estar per casa, les fotos eren borroses, com si no hi hagués darrere una producció i l'objectiu final no fos comercialitzar o vendre el producte, saps? O sigui, tu no senties que estaves veient un anunci, senties que estaves veient com un mood board o com fotos que et despertaven certes coses i, òbviament, hi havia peces de roba, però no tenies aquesta sensació de és un anunci.
6: La Insta d'una guai.
7: Un Instadump d'una noia guai,
5: això
7: tal qual. Sí, sí, això va ser realment, jo sento, com molt pionera. Exacte, perquè això, aquesta estètica, l'any 2014 potser no era encara tendència, però és que li ha anat perfecta l'evolució cap a aquest 2026, on sí que ens encanta dir que som les més diferents, que no estem pendents de si una foto està perfecta o no, de que som les més diferents i totes som nicho, som nínxul. Llavors, jo sento que aquestes marques el que han aconseguit és fer sentir a qui les compra, que són totalment nínxul i alternatives i les més diferents, quan porten exactament el que han de portar.
6: Literal.
7: Sí, o sigui, és aquesta vibe de no, a mi no m'importa, yeah, però tens tot perfectament seleccionat i al final voler reproduir aquesta vibe segueixes estant dintre com d'una tendència,
6: sí, saps? Sí, també Maloma Bull crec que ara s'ha tornat com molt més... O sigui, es nota que comença a ser molt high fashion perquè
7: sí,
6: els productes que treu moltes vegades porta el nom de Paloma Bull.
7: Sí, és que de fet, això és molt fort també, però és l'única marca catalana que desfila a la Setmana de la Moda de París en calendari oficial. Això què vol dir? Les marques que estan en calendari oficial són les que ens sonen a tots, no? En plan Dior, Louis Vuitton, Chanel. I és veritat que moltíssimes altres marques el que fan és que fan coincidir esdeveniments o passarel·les que ells organitzen durant aquella setmana per poder dir que estan desfilant a París durant la Setmana de la Moda, i llavors com que tothom ja hi és allà, aprofiten i s'agafen al públic. Però ells estan al calendari oficial de la Setmana de la Moda de París, que això és molt fort. Sí, sí. I és una dona super, super jove. Bueno, és mami, però vull dir que superguai. Aleshores, les botigues estan sempre fetes com per semblar galeries d'art, i algunes de les peces que potser us sonen són uns jerseis que es van fer superfamosos. El primer era un que era com un yin-yang. O sigui, com que la meitat del jersei sencer era un yin-yang. Jo crec que la Clacobi va ser de les primeres aquí a Espanya que el va treure.
5: És que ella és visionària,
7: ella
5: la que
7: és la més visionària. I jo recordo, crec, que ella el tenia quan era una marca que encara ningú sabia ben bé d'on sortia. I era com que tot el jersei estava com partit en dos i era un yin-yang. I també es va fer un altre molt famós, que era un jersei totalment crema, amb el que semblava com la silueta d'un cos de dona, que aquest el va popularitzar molt Kendall Jenner.
6: Aquest sí que em sona més.
7: Sí,
6: que
7: es va fer unes fotos Kendall Jenner amb aquest jersei i es va fer superviral.
6: Que fuerte.
7: Sí. Aleshores, val a dir que jo he estat investigant i hem de ficar una mica l'etiqueta woke, d'acord? He estat investigant. Tant les fundadores de Himaguas com les de Paloma Bull són ja filles d'empresaris reconeguts dins del mundillo de la moda, pel que he vist allegedly, d'acord? En plan que ningú em denunciï, però pel que he vist les germanes de Himaguas són les filles de l'amo de Natura.
6: Què?
7: Sí, jo també m'he quedat igual. Natura.
6: La botiga de comprar Amics Invisibles.
7: La botiga perfecta pels Amics Invisibles i pels meus Nadals quan jo tenia 15 anys, per exemple, que m'encantava tot d'allà.
5: M'encanta el Natura.
7: A mi també, sempre m'ha encantat. Doncs es veu que són les filles de... dels de Natura. Sí. I Paloma Bull també és filla d'un empresari que es veu que tenia com una marca molt important abans, i una que ens pugui sonar més, que estava sota també com del seu paraigües, és Nice Things, que és una marca de robeta molt mona. Doncs es veu que és del pare de la noia de Paloma Bull.
6: Que són una mica...
5: Mira, no esperes, estic flipant.
6: Bueno, clar. Són una mica Nepo Baby, de Himaguas.
5: De Himaguas i de Paloma Bull.
7: Sí, sí, és molt fort. Jo he de dir que quan vaig anar a Nova York fa 3 o 4 anys, estava en aquell moment una pop-up de Paloma Bull, i recordo pensar, ostres, que fora enmig del Soho, perquè a mi ja em sonava d'aquí de Barcelona, i recordo pensar que fora enmig del Soho Paloma Bull aquí fent una pop-up.
6: I, per exemple, la GAM també té una mica aquesta vibra, no?
7: Sí, o sigui, sento que la GAM, per qui no ho sàpiga, és una marca fundada per una influencer, Inés Arroyo, sento que la GAM és una mica, o sigui, com que no li importa que se sàpiga que és una mica més comercial.
6: Vale.
7: Saps? Vull dir, sento que aquestes no els agradaria com estar lligades a la idea influencer, potser. Vale. És casualitat, no?, que totes les It Girls la portin, vale, però no atacarien mai com a certes
6: a
7: influencers.
6: No?
7: En canvi, jo crec que l'Agam sí que no li importa entrar una mica més en aquest àmbit més comercial.
6: I arroba i tota,
7: sí,
6: la
7: no són tan alternatives, diria jo. Sí.
5: Doncs Laia Castel, moltes gràcies per aquesta
7: il·luminació
5: a la foscor.
7: Sí, s'ha de saber de tot.
6: Per la teva fashion class. Ara, però, posem una mica de cançó de Batllal, també relacionada amb el tema, i dedicada al meu nòvio nou, perquè jo sóc la fashion i ell la quilla, saps?

0: el Loft. Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
5: Mira,
4: per què has arribat a aquesta
5: hora?
4: Mira,
5: el mateix de sempre. Fas de tortuga. Què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
4: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
5: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
5: No

0: Si no, hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que
0: no
2: pot...
0: T'ho juro. Bueno, vale.
2: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré
0: el horari. Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Família, 8 minuts per les 5 de la tarda i seguim en Love ICAT. Com sempre, som l'Alberto Gadel i la Gala Castelltor i ara toca queixar-se. Tu tens alguna queixa o la puc fer jo?
3: Fes-la tu primera.
2: La meva primera queixa és que estic farta de no poder anar a tots els festivals. Jo sempre n'hi ha algun que m'he de saltar, per exemple, em perdo l'Ítaca. A més, l'Ítaca em feia molta il·lusió per molts motius que no us importen.
3: Però l'Ítaca dura molts dies, no?
2: Sí, però no puc anar cap.
3: Ah, vale, cap.
2: Està molt lluny.
3: Sí que és veritat que queda una mica lluny. Si a mi em queda lluny i soc de la zona, imagina't.
2: Em queda molt lluny i no hi puc anar per altres motius, però em faria molta il·lusió anar, i a més li toca d'en Peralbo, cosa que, evidentment, no anar-hi m'entristeix profundament. Tampoc he pogut anar al Mallorca, al Festival Mallorca.
3: Ah, perquè era aquest cap de setmana, també.
2: 11 i 12, no crec.
3: Mare de Déu, senyor. És que aquest cap de setmana ha passat de tot. S'ha casat tothom.
2: Mallorca Live. No passa res, perquè tenen la web en castellà.
3: Ah, llavors,
2: que se joden, ojalà no hi vagi ningú. Pues Mallorca, fins on jo sé si parla català. Que ho sàpiguen els lerdos que fan la web.
3: Doncs sí. No hi ha ni l'opció de canviar l'idioma.
2: No lo sé, però la de base és en castellà. Pues per tant, ells sabran, literal. Feixistes.
3: Molt bé.
2: Que m'ho mereixo.
3: M'aqueixo jo?
2: Sí, què vols?
3: Vale. La meva queixa és que em fa molta ràbia que al final de curs... Al final de curs, les vacances sempre es descompassin. Perquè quan érem més petites, de cop i volta, totes acabàvem el mateix dia, però la que comences a anar a diferents instituts, diferents unis i tal, de cop i volta una jamba ha acabat els exàmens ara, l'altra ha d'entregar el TFG el 3 de juliol, l'altra ha acabat fa 3 mesos, l'altra ha deixat la carrera o el batxillerat a mig curs i se porta tocant el conyaco tot el... I bueno, clar, què fem? L'altra treballa. I dic, bueno, i quan ens veiem? I he decidit que vull deixar de ser amigues amb tothom.
2: Ah, hosti, no sé si acaba de ser la manera.
3: Soltera de tot!
4: I nòvios, amigues!
2: Nòvio, per què no? Potser nòvio sí.
3: No, nòvio tampoc.
2: Per què?
3: Perquè he decidit que no vull a ningú, jo ja estaré sola.
2: I el loft?
3: El loft també és soltera. Clar.
2: Mira, digue-li adéu.
3: A partir d'ara mateix jo ja soc soltera. Però bé,
2: perfecte.
3: Com sempre, ens podem enviar al 667-07-61-16 cançons per donar la benvinguda a l'estiu que arriba aquest diumenge.
2: Exacte.
3: I així pues, podem posar-les el divendres.
2: Demà pel loft passa la Laura Tapioles.
3: Ahà, i si ens ho va faltar @someva, com sempre, les xarxes...
2: Busca-nos a Spotify a 3cat o cada tarda de 3 a 5 a ICAT. Nosaltres ara marxem i jo intento recuperar la veu per demà, va. Molt, molt, molt!
3: Dalo!
2: Ciao! Ens vam conèixer fa temps.

0: Això és el Loft.
1: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 15 de juny. Mare de Déu, senyor, que ràpid que avança el calendari. Ja som a mitjans de mes. D'aquí a tot just 15 dies, ens plantem el juliol. Això fa mitja por, però també, no us enganyaré, ve molt de gust, oi que sí, estimada Aina Ostrell? Bona tarda.
2: Bona tarda, Frank. Sobretot si vas a l'escola, també et diré.
1: Clar, avui...
2: Perquè queden 4 dies tocats, eh?
1: Comença l'última setmana d'escola, l'última setmana de curs, no l'última setmana de la temporada, però...
2: No, correcte.
1: Tampoc en som gaire lluny.
2: No, ens queden a nosaltres també 11 programes, per ser exactes.
1: Anava a dir, ara estava dissimulant, té claríssim quants programes falten.
2: Sí, perquè acabem el 2 de juliol.
1: Val, per tant, són els 4 d'aquesta setmana.
2: Sí.
1: La setmana que ve només n'hi ha 3 per un tema de Sant Joan.
2: Exacte.
1: I menjar-se la coca en la intimitat.
2: I la següent, o sigui, l'última de juny, primera de juliol, acabem el dia 2. Són 4 programes, també.
1: 4 i 4, 8, més els 3 de la setmana que ve, 11.
2: Exacte.
1: Faves comptades, eh?
2: Si el d'avui no el comptem, ja en serien 10.
1: Uau. Ja, tu ja estàs tatxant el d'avui.
2: Els puc comptar amb els dits de dues mans.
1: També els pot comptar des de l'altra banda del vidre. Atenció, que aquí tenim una novetat.
2: Nou fitxatge.
1: La Conchi Vecino, el control tècnic del Nota de Veu, se'ns ha dit que és una de les tècniques de so més bailongues de la casa.
2: De debò?
1: Per tant, avui tenim un repte, Aina, que és punxar hits a l'alçada de la Conchi i dels seus balls, clar. Tu, Conchi, tranquil·la, gaudeix. Passa-t'ho bé, sense pressió. T'estarem mirant atentament tota l'estona per veure quines cançons balles més i quin tipus de passos de ball, que a mi m'ha volat al cap quan m'han dit que era capaç de fer com la roda.
2: Què dius?
1: Sense mans.
2: Oh, un mortal, bàsicament.
1: Sí, saps aquesta penya que se sap com orientar el cos de manera que fa el 360 graus i patapam, clava els peus del terra?
2: Allò de no ho proveu a casa si no ho sabeu fer, eh?
1: La Conchi és una d'aquestes persones i esperem que hi hagi alguna cançó que la porti cap a aquest estat de trànsit, no ho sé, cap a aquesta rauxa.
2: Jo estic segura que sí.
1: Tu estàs segura que la primera, tu, segur que t'hi porta. Perquè va, vinga, explica quina és la primera cançó d'aquesta setmana al Nota de Veu, Aina.
2: Doncs resulta que en Joan Dausàs guardava una carta dins de la màniga, que era una cançó de l'estiu, que sí que havia sortit en el disc físic, però no a les plataformes, i ara la recuperada. És una cançó que canta amb en Mamaduixa.
1: M'agrada molt la idea de que en Joan Dausà és un mag d'aquests que diu, m'arremango per no fer trampes i se li veu la carta. Se li veu allà un disc i diu, Joan, per favor. Tenies una cançó aquí amagada com un as a la màniga, tio.
2: I resulta que aquesta cançó, més en més, és especial perquè va dedicada a la seva filla, Julieta. I té una tornada que no pararàs de cantar.
1: S'està parlant de candidata a cançó de l'estiu 2026?
2: 100%. Es diu Papi, posa-la al disc.
3: Hola, què tal, amics i amigues del Nota de Veu, d'ICAT, aquí Joan Dausà. Res, us faig aquest àudio per explicar-vos que s'ha estrenat Papi, posa-la al disc, una cançó que neix gairebé d'un xantatge o una pressió per part de les meves filles, de dir, papa, vas fer una cançó per la Valentina, ara toca la Julieta. I en el seu moment li vaig fer com una brometa, de dir, Julieta, que t'has mullat la samarreta, i em pensava que això ja colaria, i em van dir, no, però papa, això va un disc i ho cantaràs en concerts, oi? I d'alguna manera doncs vam haver de treballar la cançó amb el Santos i el Florent a Blind Records fins a arribar a aquesta cançó que té la seva personalitat pròpia, com fresca, divertida, com la Julieta, que té aquests aires d'estiu. Hem dit, doncs mira, la presentem ara que s'acosta a l'estiu, espero que us agradi tant com a nosaltres i la gaudiu, fotem-vos un bon mojito, vale? Va, una abraçada. Veus a les...

0: Valentina, porta-lo, créle.
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
2: Ara per fi estem sols.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
3: El programa que desperta Catalunya.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat. Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional.
6: És un terrorisme emocional.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Som el pecat original.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
7: I també amb la Conchi Vecino a l'altra banda del vidre. El control tècnic del programa, de moment com anem, Conchi? Bé?
8: Molt bé, molt bé.
7: Diu que fantàstic. 10 sobre 10.
9: Que guai. M'encanta que hi hagi la Conchi aquí, tot i que no és de Sabadell.
7: Se'ns havia dit que era bailonga. Jo no vaig arribar a preveure que ballés fins i tot els separadors.
9: I tant.
7: Ho ha donat tot ara amb el pecat original de la Naina.
9: 100%.
7: Increïble,
9: la reina de la pista.
7: A veure què pot fer ara que tenim avui de tema del dia. Atenció, l'estrena exclusiva de nova mandanga, nova moguda d'en Julen.
9: M'encanta.
7: Vaja, tu vas quedar amb ell.
10: Tens tanta red flags.

0: A veure, situem en Julen. M'imagino que qui més, qui menys el té allà en el mapa de l'escena musical catalana. Es diu Julen perquè ell, de fet, va néixer a Bilbao, al País Basc, però va venir ja de petitet cap a Barcelona i ja s'ha quedat aquí. Per tant, és un català més, viu i treballa a Catalunya. Per tant, a mi se'm va dir que això vol dir que en Julen és català.
1: Qui t'ho va dir?
0: Ho va dir en Jordi Pujol. No m'ho va dir a mi, ho va dir així com en general a la vida ho va dir, saps?
1: Dic, aquesta cita em sona molt.
0: Oi que sí? Català és qui viu i treballa a Catalunya i qui se'n vol sentir de català.
1: Clar que sí.
0: Llavors, en Julen és artista, va debutar el 2022 amb el seu primer disc. Molt fàcilment l'haureu caçat algun dia perquè ha col·laborat a un munt de programes. És l'artista 3CAT. L'haureu vist potser a Fuet, sí, a l'APM, a la també tarda de Catalunya Ràdio i en algun més que segur que encara em deixo.
1: Sí, per exemple, el Nota de Veu a les jornades 3CAT en viu.
0: Aquí anava. Clar, què passava l'últim cap de setmana de maig? Dissabte 30, diumenge 31. Hi havia el 3CAT en viu. Nosaltres hi vam anar el dissabte 30. Sí. Vam pujar allà a la muntanya màgica de Montjuïc, a Barcelona, i vam fer un show en públic, va ser molt divertit, i vam convidar la gent de Catalunya Freestyle, que van tirar unes bones barres, i també en Julen. I clar, què va passar aquell dia? Jo us ho explico, Conchi, a la bona gent del Nota de Veu. L'Aina i en Julen es van fer molt amiguets. Van estar tota l'estona allà, que sí, cap a tapim, cap a tapam, cap aquí, cap allà, no sé, vau estar allà com... Us vau caure molt bé.
1: I tant, que tens enveja.
0: No, cap ni una.
1: Ah, pensava.
0: No, no, cap ni una, només faltaria. No em prenguis a mi per una persona tòxica. Què vols, aixecar-me una red flag, ara?
1: És que dic, no sé gens per on va.
0: No, la cosa és que tu aquell dia vas fer l'amistat en directe i sí, la producció.
1: Clar, evidentment. Jo estava fent el periodisme, t'he de dir.
0: Vas pactar un tema amb en Julen.
1: Sí.
0: I ha arribat el dia de cobrar la teva factura.
1: És així. Vam parlar que quan tingués l'EP a punt, el comentaríem aquí en Nota de Veu. Però, clar, fer el periodisme implica tenir alguna exclusiva. I aquesta és la gràcia del dia d'avui, que és que resulta que l'EP encara no ha sortit.
0: Surt aquest divendres?
1: Dijous.
0: Dijous. I nosaltres ja, 3 dies abans del dilluns, l'estem punxant.
1: És així, perquè de fet sí que hi ha alguns dels singles que ja havien sortit i així, però tenim també les seves notes de veu explicant una miqueta de què va aquest EP.
0: No només cançons exclusives 3 dies abans que surtin, sinó la veu d'en Julen explicant-les.
1: És un EP que es titula Amor... O potser no.
0: Us vau fer molt amics, realment.
1: Molt,
0: perquè
1: fixa't.
0: Perquè deixar-t'ho treure 3 dies abans és bogeria.
1: I espera't, que encara venen exclusives en aquest programa. De moment sentim en Julen explicant de què va aquest EP.
2: Hola, què tal, gent d'ICAT, com esteu? Soc el Julen i em fa molta il·lusió perquè presento un nou disc, un EP titulat Amor o potser no. És un EP de 5 cançons, 5 cançonetes que tinc ganes que sentiu i que us feu vostres. És un EP en el que trobareu temes diversos al voltant de l'amor i el desamor. Des de l'enamorament i la ingenuïtat, aquesta cosa més adolescent i tendra, fins a les coses més absurdes de conviure en parella i com a tro de polleguera, passant per ruptures plenes de red flags. Així que una mica de tot un popurrí de cançons que espero que us agradin i que les canteu i que us poseu allà on estigueu, a més de, evidentment, sentir-la sempre. Ai.
0: Això és el que em van dir a mi aquell dissabte 30 de maig. Em van dir, això s'ha acabat, no tornis per aquí, tens massa verí, perquè es van fer tan amics l'Aina i en Julen que jo no podia participar d'aquella amistat.
1: No, realment, per no sentir enveja és admirable.
0: A mi no m'ha enviat cap nota de veu. I a tu, de moment aquesta ja te l'ha enviat, on ens explica de quin pal va això que ha de treure en Julen, que és amor o potser no, entre parèntesis.
1: Jo sé, Frank, perquè també he pensat en tu en tot aquest procés.
0: Sí.
1: Que a tu t'agrada molt la cançó de Mario Kart.
0: Aquest procés, eh?
1: Aquest procés d'investigació periodística.
0: Ja és un procés,
1: clar,
0: ara,
1: és
0: això.
1: Una tasca, és un projecte.
0: Estàs així de dir-ne relació.
1: No, però és un procés d'investigació en el qual li he demanat per una cançó.
0: Mario Kart m'agrada molt perquè és molt rotllo 2000-eig, és molt rotllo boy band, que si Take That per aquí, que si els Backstreet Boys, que si els N5, sí, té unes vibes que les trobo com molt molones.
1: I també unes refes molt que hem viscut tots, no?, de jugar al Mario Kart, d'aquest univers com de la nostra infantesa una miqueta.
0: De gent que s'enfada quan perd el Mario Kart.
1: Sí.
0: No miro ningú.
1: No, jo tampoc.
0: Perdona? Va, tira, tira. No té vergonya, ni l'ha coneguda mai.
1: Sentim en Julen que ens parla d'aquesta cançó, Mario Kart.
2: Una cançó que destacaria del disc és, evidentment, Mario Kart, perquè Penso que s'han fet moltes cançons sobre les parelles des del punt de vista d'amor més romàntic o des de la ruptura, això s'ha fet molt, però aquesta cançó té la particularitat és que és una cançó per dedicar a la parella a partir d'aquelles coses que treuen de polleguera de la convivència, des de lo més típic, que deixa els plats sense fregar fins que s'enfadi cada cop que perd jugant al Mario Kart. I, a més, l'estil musical tira cap a les boy bands dels 90 i 2000, com Backstreet Boys, com NSYNC. Per tant, segurament, els que us agraden aquestes coses musicals trobareu moltes referències.

0: Un quart de sis, nota de veu a ICAT posant fil a la rutina, que comencem la setmana, que avui és dilluns, segona quinzena ja del mes de juny, última setmana de curs. És que m'embalo i vull que s'acabi ja.
1: La setmana de curs.
0: De moment encara no, tot just som dilluns i estem amb en Julen traient en exclusiva el seu nou material d'aquest EP que publicarà el dijous, Amor o potser no, i està sonant Mario Kart i resulta que la Conchi Vecino, la nostra tècnica de so, estrenant-se avui a l'altra banda del vidre, el nota de veu, és una autèntica malalta nivell platinum premium del Mario Kart. Diu que, literal, no perd mai.
1: Que fort, això ho haurem de comprovar, eh? A mi m'agrada molt també el Mario Kart.
0: I hi ha hagut un moment màgic de l'Aina demanant-li quin personatge portes, Conchi, al Mario Kart.
1: I la Conchi ens ha dit que porta el Yoshi, que és el personatge que jo també escollo sempre.
0: I que és el meu també. I hem dit els dos a la vegada, jo també.
1: Que fort.
0: Mira, ens podeu enviar la gent del programa al 677 50 61 53 677 50 61 53. Si us ve de gust, ens expliqueu quin personatge porteu al Mario Kart i com són les vostres aventures conduint per aquests circuits impossibles d'estrelles i de monedes.
1: Doncs sí, de plàtans. Clar. I de... Quants cops a la vida real has volgut llançar una closca al cotxe al davant, eh?
0: Quants noms de circuit es deu saber de memòria? La Conchi segur que se'n sap algun. Jo no me'n sé ni un.
1: Sí,
0: mira,
1: sí.
0: La senda arcoiris és el més difícil.
1: És el més difícil. De fet, aquesta i és, per exemple, el món de la Wii, o sigui, el Mario Kart Wii, i és el circuit més difícil d'aquest joc a la Wii.
0: Doncs avui estem parlant del Mario Kart perquè ens hi ha portat en Julen, perquè estrena EP dijous, i l'Aina té molta amistat amb en Julen, i per això nosaltres podem treure material en exclusiva.
1: I, de fet, tenim una cançó que encara no ha sortit enlloc.
0: Clar.
1: Però que en Julen ens ha deixat punxar 30 segons.
0: 30 segons d'una cançó?
1: Sí.
0: Que no trobareu enlloc.
1: Exacte. I és una cançó que, a més, compta amb una col·laboració.
0: Val.
1: Ara sentirem en Julen, que ens ho explicarà tot plegat.
0: Ara me'n recordo, és la que aquell dia allà dalt a Montjuïc, a les jornades 3CAT, vam estar fent la conya a veure si la gent endevinava de qui era la col·lab. Te'n recordes?
1: Exacte. I no ho va dir. Va donar moltes pistes.
0: I van haver moltes propostes i ell no es va mullar gens.
1: No, va dir, ja us ho explicaré quan tregui l'EP i ha arribat el dia.
0: A veure, tu saps quina és la col·lab?
1: Ho sé.
0: I ara no me'n recordo de tots els noms que van sortir, però algú ho va dir?
1: Sí.
0: Es va dir el nom?
1: Sí.
0: Ostres, quins van dir? Van dir Julieta, van dir Su...
1: Mira, fem una cosa. Si et sembla, sentim en Julen, que ens explica una miqueta la cançó i de què va i tal, perquè crec que ens ajudarà a pensar qui pot ser la persona amb qui col·labora.
0: Vinga, perf.
1: I després juguem a endivinar-ho.
0: Sí, jo, bàsicament, no?
1: I els notetes.
0: Vinga, va.
1: 677 50 61 53.
2: Una cançó molt especial del disc de la qual us volia parlar és ni més ni menys que M'he enamorat. Perquè és un himne a l'amor ingenu, adolescent, aquest més tonto, aquest de papallones a la panxa, que de vegades costa de sentir quan ens fem més adults, i sobretot perquè té una cosa molt especial, i és que la cançó ja la vaig escriure fa molt temps i la vaig publicar al meu primer disc l'any 2022, però és que ara l'hem tornat a treure amb una col·laboració que em fa molta, molta il·lusió, que és ni més ni menys que amb el... perquè vam fer un vídeo plegats a xarxes socials on parodiàvem aquesta cançó que havia tret jo, ella sumava a cantar-la perquè fèiem la broma que els dos som molt ensucrats, que som molt enamoradissos, que tenim aquesta cosa sensiblota i de musical, i com que a la gent li va agradar tant, com que vam rebre comentaris tan xulos, tants comentaris dient, sisplau, l'heu de gravar, doncs què hem fet? L'hem acabat gravant, li hem donat una volta a la producció i la presentem nova. M'he enamorat de tu.
1: Alguna idea, Frank?
0: Alguna idea, per les pistes que ens donen Julen, això d'imatge de ser molt sensiblots i de ser gent ensucrada.
1: Romàntics.
0: Aquí m'encaixarien alguns dels teus ídols.
1: Sí.
0: 100%. M'hi encaixa en Joan Dausà.
1: També.
0: M'hi encaixa en Mamaduixa.
1: Per exemple, sí, sí.
0: M'hi encaixen els Amics de les Arts, tot i que fa la pinta que no és un grup, fa més la pinta que és un artista.
1: Artista en solitari.
0: I clar, la Conchi i tu, suposo que ho heu fet a mitges, hi ha

0: aquest moment del pip, eh? De no saber de qui parla, però diria que ha dit en.
1: En.
0: Per tant, descarto a la Su, descarto a la Julieta.
1: Sí.
0: S'està parlant d'un artista solitari masculí. Llavors, jo ho faria girar tot al voltant de moment de Joan Dausà, Mamaduixa, i potser t'hi poso també, i diria que és un dels noms que va sortir a Montjuïc, Miqui Núñez.
1: O l'Alfred, per exemple, no me l'has dit, eh?
0: Gràcies, o l'Alfred, gràcies per posar-me en un altre al damunt de la taula. Més dubtes?
1: Pot ser que sigui algú que encara no has dit, també. Tu pensa, i si et sembla, sentim els 30 primers segons de la cançó?
0: Espera, en aquests 30 segons sentiré la veu de la persona?
1: Ara ho veurem.
2: Això és

0: 30 segons, fins aquí.
1: Gràcies per tant, Aina. 30 segons de Julen full de dalt a baix. Aquí clar, no sento cap altra veu,
0: és
1: jo.
0: És que resulta que només ens deixen posar els 30 primers segons de la cançó. Però hem fet una mica de trampa.
1: Que, per cert, m'ha agradat molt el beat aquest que entra com una mena de reggaeton molt sí, suau, gairebé flirtejant amb la cosa afrobeat, i això està guapa.
0: Mola molt.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs,
1: sí,
0: clar, com que no sentim aquí qui és la col·laboració, he agafat 2 segons, només 2 segons.
1: Has fet trampes?
0: He fet trampes.
1: Endavant, com la Conchi al Mario Kart, eh?
0: Exacte.
1: Endavant.
0: D'un moment on aquest altre artista amb qui col·labora canta. Llavors sentirem aquests 2 segons.
1: Val? A veure, gent, ens hem de fixar molt bé en això. Són 2 segons d'una veu que pot ser la d'en Joan Dausà, la de Mamaduixa, la d'Alfred García o la de Miqui Núñez. Jo crec que ha de ser un d'aquests 4.
0: Podria ser... Podeu jugar, eh? 677 50 61 53, 677 50 61 53. Sentim aquests 2 segons i dieu la vostra. Però m'he enamorat
1: de tu. Claríssim, claríssim, claríssim.
0: A veure, tornem-hi, tornem-hi.
1: Claríssim, és a dir, coneixeria aquesta veu al mig d'una mani. Si es posa allà a cantar amb 300.000 persones al carrer, jo li reconec la veu.
0: Tornem-hi.
1: Vinga,
0: sí?
1: Va.
0: Vinga. Però m'he enamorat de tu.
1: Ho sé. M'he enamorat de tu, cançó que sortirà aquest dijous al nou EP d'en Julen, una col·laboració romàntica amb en Miqui Núñez.
2: Hem tornat a creure en una col·laboració que em fa molta, molta il·lusió, que és ni més ni menys que amb en Miqui Núñez. Perquè vam fer un vídeo plegats a xarxes socials on parodiàvem aquesta cançó que havia tret jo, ella sumava a cantar-la perquè fèiem la broma que els dos som molt ensucrats, que som molt enamoradissos, que tenim aquesta cosa sensiblota i de musical, i com que a la gent li va agradar tant, com que vam rebre comentaris tan xulos, tant comentaris dient, sisplau, l'heu de gravar. Doncs què hem fet? L'hem acabat gravant, li hem donat una volta a la producció i la presentem nova, nova. M'he enamorat de tu.
1: M'he enamorat de tu i s'ha endevinat la col·laboració.
0: Que et sembla
1: ha
0: molt
1: passat,
0: bé,
1: eh?
0: La meva enhorabona des d'aquí.
1: Shoutouts per mi, eh?
0: Sí, shoutouts per tu.
1: Sí, no li conec la veu a Miqui Núñez, que m'he menjat Eufòria 1, Eufòria 2, Eufòria 3, Eufòria 4 i Zenit, i l'hem sentit un munt de vegades, hem punxat 1.000 i 1 cançons seves aquí al programa, i o sigui, és clarament reconeixible.
0: Trobo que casen bé, eh?
1: Sí.
0: M'agrada
1: sí,
0: aquesta col·labo.
1: Sí, sí, com de vibes semblants de sí, ser una persona així com molt alegre, molt oberta.
0: Bones persones tots dos, no trobes?
1: Sí, sí, sí. És la imatge que realment transmeten tant en Julen com en Miqui Núñez. Per tant, amb ganes de M'he enamorat de tu 2.0, podríem dir.
0: Aquest dijous.
1: Una nova versió de la cançó d'en Julen que surt en el seu nou EP. Tenim més Fatu?
0: Més Teca. Una cançó que es diu Et canto.

pacient. I riu. Hi ha una cançó al disc que és la més diferent de totes. De fet, va l'última a la llista, és la número 5, i té una particularitat, i és que és una cançó que no va ser escrita per ser publicada. És una cançó que és de veritat, que és d'aquestes que surten del cor, que era una cançó dedicada com un regal, però que de cop va haver-hi un moment on algú em va dir: això és bonic i això ho podries compartir amb la gent, i potser hi ha més gent que se sent d'aquesta manera quan pensa a la seva parella o amb algú que estima o amb algú que l'acompanya en el seu camí de vida. Així que la cançó Et canto va néixer des d'aquesta transparència i des d'aquesta sensibilitat propera i 100% de veritat. Espero que us agradi molt.

0: Aquí tenim en Julen obrint-se en canal literal. Això no és de nota de premsa, no és de relat periodístic o musical o que ens ho ven ell o de la discogràfica. Això deia, és que deia, no és una cançó, és real.
1: M'agrada molt aquest concepte.
0: Clar,
1: sí.
0: És que ha dit això. Jo crec que gairebé se li ha com escapat, perquè és com que li va sortir a raig pensant en una persona molt concreta. I això es mantenia com, diguéssim, a l'òrbita de la intimitat més absoluta.
1: I, de fet, t'he de dir que fins i tot sona una mica diferent.
0: Sí, sí, és com una mena, un altre Julen.
1: Sí, m'agrada molt.
0: Sona com més autèntic, com més...
1: Com més acústic, tot plegat.
0: Sí, exacte, com no tan tot obert i com buscant involucrar altres sons i altres persones.
1: Sí, perquè, a més, en Julen té com una habilitat impressionant per involucrar el públic, per aconseguir fer espectacle. És un músic fantàstic que sap jugar amb el piano, que sap improvisar, no? I aquesta cançó, en canvi, és com una mica tot el contrari. És com la versió més íntima d'en Julen, que s'asseu a la punteta de l'escenari amb una llum tènua, saps? I toca la guitarra i la resta de la sala és fosca i no se sent res, saps?
0: És que la sensació sentint-la és com que ens hem colat a dintre de casa d'en Julen.
1: Sí.
0: Com hem entrat a casa seva, li estava fent aquesta cançó a la seva parella i ara som tots els de la ràdio allà, què? I què?
1: Ens hem hagut d'amagar a dins de l'armari o sota el llit perquè ens hem adonat que estàvem a mig d'un moment on no havíem de ser, no?
0: Estem esperant que ens convidin a berenar ja, no? A aquesta hora Julen treu un algo, no? Una cosa per picar, són quarts de sis de la tarda.
1: Uns croissants. Doncs en Julen també ens explica una miqueta com serà el directe, que de fet ahir va tenir un concert molt guapo que ens ho va estar explicant a 3Cat en viu amb nosaltres.
0: Sí, ahir a la sala Golems a Barcelona ja avançava aquest EP que surt dijous, que recordeu que es dirà Amor o potser no, seran 5 cançons i ja n'hem sentides 3, no? Mario Kart, que és la primera, Et canto, que és aquesta, que és l'última. Hem sentit també aquests 30 segons de la col·laboració amb en Miqui Núñez. M'he enamorat de tu.
1: La de Red Flags.
0: Red Flags, també és veritat. I
1: ens en queda una.
0: El gel.
1: Que, si et sembla, sentim primer en Julen explicant-nos una miqueta com serà el directe i després la cançó que ens queda.
0: Molt bé, i estigueu pendents a concerts d'en Julen, que, com molt bé deia l'Aina, és una experiència guapa veure-la en directe perquè se'l nota com molt gustós en ell dalt de l'escenari. I li agrada que hi hagi gent i que cantin i que li facis preguntes i el tio és molt maco i és molt obert i, vaja... Canta històries d'amor que sent allà al concert, imagina't.
1: Pot cantar-te la teva història d'amor si vas a un concert seu.
0: Això va passar i a la sala Golems i va passar també a les jornades del 3Cat en viu.
1: Imagines la teva història d'amor musicada? Brutal, eh?
0: Un punt de vergonya, et diria, eh?
1: Sí, però és un record per tota la vida.
0: Ja, però jo no seria la persona que el seria la mà.
1: Si te la canta en Julen...
0: Jo a tu no t'hi veig tampoc gaire alçant la mà allà, eh?
1: No, però m'agradaria tenir la cançó.
0: Que te l'enviï per mail.
1: Exacte.
0: Ara que sou tan col·legues...
1: A veure, ja li demanaré.
0: Aprofita i apreta'l.
1: Vaig a fer-li un mail.
2: Què es trobaran venint al concert d'Amor o potser no? Doncs un directe bastant diferent del que he fet fins ara. He fet gires anteriorment amb una banda molt gran, rotllo Festa Major. He fet concerts a duet, petits, en acústic. Doncs en aquest cas és diferent perquè no és només un concert, porto tot un espectacle. Una cosa que tenia moltes ganes de fer és que la gent que em coneix de les xarxes i està acostumat a veure els meus vídeos que faig des de la meva habitació, que tenen a veure amb cançons, però també amb creativitat, també amb experiments musicals, amb composició, doncs que tot això es pogués portar a l'escenari, i una mica és el que es trobaran. Sorpreses en directe, com que potser fem una cançó en directe a partir del que en digui algú del públic, o com que potser fem alguna versió especial, hi haurà humor, hi haurà sensibilitat, hi haurà proximitat, moltes coses, i a més m'acompanyen 3 músics increïbles, per tant serem 4 a l'escenari, amb un espectacle i ganes de passar-ho bé i de fer cançons. Heu de venir,
3: Has sabut mirar-me als ulls. Són les 3.

0: Doncs així sonen Julen, va d'aquest pal, aquest músic que va néixer a Bilbao, que ja fa molts anys que viu entre nosaltres. A Barcelona, Catalunya, publica dijous EP nou de Trinca, que es diu Amor o potser no, i l'hem anat desgranant en exclusiva avui al Nota de Veu d'ICAT, i a més hem aprofitat per revelar que la col·lab d'aquesta cançó, que es dirà M'he enamorat de tu, és ni més ni menys que en Miqui Núñez. I resulta que la primera cançó de l'EP és Mario Kart. I hem estat parlant aquí, l'Aina, la Conxi i jo, que ens flipa el Mario Kart, que agafem sempre en Yoshi, i la Conxi, vaja, potser en un excés de confiança, però per seva, ha dit, és el meu joc.
1: És una crack.
0: Soc boníssima.
1: Sí, sí.
0: No perdo mai.
1: I saps què era el més fort?
0: Espera, a partir d'ara dieu-me ODS del Mario Kart. Llavors, Conxi Vecino, ja, si voleu, saps?
1: I el més fort és que hem rebut una prova.
0: Sí.
1: S'ha fet el periodisme, s'ha contrastat la informació.
0: S'ha fet periodisme d'investigació.
1: Ah, perquè la Conxi aquí, molt aventurada, dient que és la millor, però a veure, això ens ho ha demostrat.
0: Clar, que fàcil és dir això, no, Conxi? Clar.
1: Jo també sóc la millor.
0: Clar.
1: I tu també?
0: No, ara resulta que sóc jo.
1: Però clar, aquí no podem fer un torneig, estem a mig programa.
0: Quedaria raro i estrany i lleig.
1: Clar.
0: I potser ens ho descomptarien del sou, fins i tot.
1: Però ens ha arribat una prova.
0: Sí.
1: Un sobre.
0: S'està parlant de prova irrefutable.
1: Sí, han picat a la porta del Nota de Veu. Ens han fet arribar un sobre urgent.
0: Una filtració.
1: Amb un QR. L'hem escanejat.
0: I què ha sortit?
1: Hi ha sortit.
0: Una veu.
1: Una veu.
0: Sí, eh?
1: La
0: veure,
1: posem?
0: Sí, ho deixem en blanc, això, Conxi, que se senti bé la veu. A veure qui deu ser.
2: Bona tarda. Soc la mare de la Conxi Vecino i dono fe que no perd mai el Mario Kart. Us ho prometo. Que vagi bé. Bona tarda.
0: Vinga, bona tarda també a tu, a la mare de la Conxi, de la nostra estimada tècnica de so, 677 50 61 53, el telèfon de l'audiència del Nota de Veu i també de la família de la Conxi Vecino, que ens ha enviat una nota de veu per refutar, no?, que realment
1: sí, sí.
0: És així.
1: Doncs sí, sí, Conxi, sí. La deessa del Mario Kart.
0: A partir d'ara és aquest el seu nom.
1: Clar.
0: Vinga, seguim amb el programa, ets la campiona, ets la puta jefa, ets tu, ja està.
1: Anava a dir, ara li hem de donar el trofeu champiñón o alguna cosa d'aquestes que va al Mario Kart.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
4: Amb Fran Lluís Giró.
3: I Aina Ostrell.
4: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
0: Laia, què ha passat avui amb el tren?
1: Mira,
0: per què has arribat a aquesta
1: hora?
0: El
1: mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso hasta jo d'explicar-ho.
5: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: No, digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: Ah, és el primer.
1: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur
1: que no
5: pot...
1: T'ho juro, t'ho juro.
6: Bueno, vale.
5: Ara miraré el
1: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré.
1: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
13: L'OP, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
8: Aquesta veu m'encanta!
13: A mi m'encanteu vosaltres.
4: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
14: Amb tu podria estar.
3: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
14: Si vols vendre, què podem seguir fins que caigui
4: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
13: i Aina Ostrell.
0: I camí de 3 quarts de 6 de la tarda també amb la gran capitosta del Mario Kart a l'altra banda del vidre, la Conchi Vecino, la nostra tècnica de so, que avui s'està estrenant i a més ho està fent, vaja.
1: Sí, sí, com una campiona,
0: totalment,
1: amb les medalles posades.
0: Ho està fent amb molt d'honor, eh? S'està guanyant molt de respecte avui.
1: Jo quan li havia d'entrar per la porta amb tot de medalles penjant del coll he pensat, caram, la Conchi,
0: de què deu ser això?
1: Sí, de què deu ser campiona?
0: Doncs ja ho saps ara, del Mario Kart.
1: Fixa't.
0: Ella n'és la capitosta i la dominadora màxima, ens ho ha demostrat sa mare, que ens ha enviat una nota de veu en aquest telèfon, al 677 50 61 53, que també el podeu fer servir als que no sigueu família directa de la Conchi. Que quedi clar, ok? 677 50 61 53, Catalunya, aquest és el vostre telèfon, on tenim una crida maresmenca. Per demà passat, ens heu de dir què és el que us agrada més d'aquesta comarca que es diu el Maresme. Pot ser musical, pot ser culinari, pot ser fins i tot aquella cala que no coneix ningú i que voleu petar aquest estiu.

0: Jo, Aina, per exemple, podria enviar una nota de veu en aquest telèfon al 677 50 61 53 i dir, mira, el millor del Maresme. Musicalment, les germanes Farelo, perquè no és normal, és una exageració, que hi hagi tant de talent en una mateixa família, dues germanes, l'Alba i l'Irma, la Bat Guial i la Muixca, perpetrant, per exemple, cançons com el Sexe Sexy.
1: I també la Greta.
0: Imagina't, ni la comptava la Greta perquè no és a la cola.
1: Per no parlar de la resta de la família. Però família d'artistes, eh?
0: Quedem-nos amb les germanes.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, tema gastronòmic culinari, maduixes del Maresme.
1: Home, 100%.
0: Ara som temporada? Per favor.
1: M'encanten.
0: Mira, ahir em vaig fotre per postres unes maduixes del Maresme.
1: Amb nata o amb xocolata?
0: Amb nata.
1: Ets d'aquests, eh?
0: Sí, sóc més de maduixes amb nata a casa. Llavors, és veritat que tema celebració, quan hi ha com una fondue de xocolata, llavors corres amb la maduixa allà com si no hi hagués demà. Però a casa a mi em costa fer-me maduixes amb xocolata. Perquè al final la nata és... Saps? I ja tens allà la nata preparada. Bé, és molt fàcil.
1: Realment, ho he visualitzat, eh?
0: Oi que sí? A veure, tens les maduixes en
1: sí,
0: un bol?
1: Sí, què hi fas?
0: I llavors... Ja està, la nata. També va molt bé posar-hi moscatell. I llavors deixen anar molt com el seu gust, també.
1: Sí.
0: I com treuen com tota la polpa i tot el líquid mateix de la maduixa.
1: La magrana jo me la menjo així, també.
0: Ah, també.
1: Fixa't.
0: S'ha de controlar amb el moscatell, eh?
1: Sí.
0: Que si se te'n va la mà, llavors no, ja és una altra qüestió.
1: És molt dolcet.
0: I llavors et diria, tema platges i cales, no el toco especialment al Maresme, però, per exemple, Arenys, que a mi em queda molt a prop, és una platja com molt accessible, molt fàcil. Aparques, sense complicacions, i a nedar i a refrescar-te. Fàcil.
1: Si no, escolta'm, a Mataró mateix, que també dona per caminar, que això també a qui li agrada caminar per la platja ho té fàcil.
0: Teniu el telèfon 677 50 61 53. Ens envieu, sisplau, una nota de veu i ens dieu què és el que us agrada més del Maresme. I atenció, que això us agradarà. Si ens envieu nota de veu, podeu tenir un premi.
2: Yo.
3: Saca, tio.
2: Yo, Trapi. Salut.
3: Voy, eh?

0: Aina, una cosa, et podria canviar la resposta de la nota de veu que no t'he fet, però que si te l'hagués fet t'hagués dit les germanes Farelo?
1: A veure.
0: Ho vull canviar.
1: Què vols canviar?
0: I dir la DJ Trapella.
1: Ah, molt bé.
0: El que m'agrada més del Maresme musical és la DJ Trapella, que és de Premià, també és del Maresme. Les Farelo són de Vilassar, ja ho sabem. Doncs clarament la Trapella és la millor, és la DJ que talla el bacallà a l'escena, i és la DJ companya nostra aquí, perquè la tenim cada divendres a ICAT fent ràdio.
1: I saps què fa la Trapella la nit de Sant Joan?
0: Què fa?
1: Se'n va a l'Ítaca, al Festival Ítaca de l'Estartit.
0: Uau, que ben lligat això ara mateix.
1: La tia no falla, perquè jo he anat cada any a l'Ítaca de l'Estartit i cada any hi ha hagut la DJ Trapella.
0: No falleu cap de les dues.
1: No cap, sempre hi som. I, a més, aquest any va molt ben acompanyada, eh?
0: Qui hi ha a la nit de la Revetlla de Sant Joan a l'Ítaca?
1: Doncs hi ha alguns oients d'ICAT que es poden endur invitacions per assistir a aquesta nit de Revetlla a l'Ítaca de l'Estartit.
0: Qui hi ha al cartell?
1: Hi ha 31 Fam.
0: Sí?
1: Barri B.
0: Uau.
1: Cupido, Venus i la Trapella.
0: I llavors, això és el 23 de juny, evidentment, Revetlla de Sant Joan, a l'Estartit, a l'Ítaca, i tu envies una nota de veu aquesta setmana al Nota de Veu d'ICAT, i entres al sorteig d'entrades dobles. No és aquella cosa de, ostres, ara anem de comprar una altra. No, no, no, no, no. Tu i qui tu vulguis, per exemple, la mare de la Conchi,
1: sí?
0: És ja la primera nota de veu que participa en aquest sorteig. Clarament s'emporta la seva filla.
1: Que guai.
0: I se'n van allà i es queden a l'hotel jugant al Mario Kart i suden dels concerts.
1: Home, no,
0: no, no. Quan arribes a les 5 et poses a jugar.
1: Pensa que tot això comença a les 7 i val molt la pena perquè tots els grups que ja són boníssims i el fi de festa amb la Trapella és bestial.
0: Clar, no cal que facis plans per Sant Joan perquè la gent de l'Ítaca ja te'ls fa per tu.
1: A més, els concerts estan muntats arran de platges, que és molt guapo, l'Ítaca de l'Estartit. Si no hi heu anat mai, de debò que ho recomano.
0: Doncs envieu-nos notes de veu al 677 50 61 53 i ens dieu que voleu anar a l'Ítaca per la patilla de gratis
1: és que...
0: de Frank
1: Lluís Giró.
0: LOL.
2: Això és veritat, per Nadal sempre plot.
3: Vinga, López, digue'm un moment fort i que se n'assabenti tothom. El Nadal és una puta merda.
2: Això no es pot dir, això.

0: cap problema, m'entens? Molt millor. A mi el Nadal mai m'ha agradat.
1: iCat, nota de veu.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Jo no contesto.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.

Ei, gent, sóc en Gini, artista emergent català, de la llengua que em van ensenyar a estimar, i us vinc a presentar el meu últim single, Mai Mai. Una cançó que, com bé diu el títol, mai, mai volem deixar enrere aquell record, aquell estiu que ens ha donat tantes alegries, que ens ha donat persones que no volem que marxin mai, ja sigui l'amor, ja sigui la connexió, sigui el que sigui. Així que espero que l'escolteu i espero que us agradi. A disfrutar d'aquest estiu, que en català

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat d'aquest dilluns 15 de juny. Ara que en Gini ens deia això de gaudiu fort de l'estiu, pensava, clar, Aina, s'està parlant que és l'última setmana de Nota de Veu de primavera, tia.
1: Ostres, com pot ser que estiguem a la primavera encara?
0: És a dir, el cap de setmana que ve entrarem a l'estiu. Per tant, la setmana que ve serà el primer dilluns d'estiu, primer dimarts d'estiu. Ara és l'últim dilluns de primavera.
1: De fet, encara estem en aquell moment en què els dies s'allarguen, saps?
0: Uau.
1: Encara no hem fet la volta.
0: Clar, però la dada és que d'aquí una setmana ja s'estaran escurçant.
1: No, però això no ho pensem, eh?
0: No.
1: Això no ho hem de pensar.
0: Agafem-nos a la part positiva.
1: Ah, 100%.
0: Agafem-nos al Gaudi i en Llini, que ens presenta Mai Mai. Ell no es diu Llini, es diu Oriol Llinàs.
1: I és de Barcelona i aquesta cançó que sentim per mi és una clara candidata a cançó de l'estiu, sí o no?
0: La té allà a la pole ben situada perquè la cantem i la veiem molt. Trobo que fa molt de carpes, t'he de dir aquesta, eh?
1: Sí,
0: sí.
1: Tens raó.
0: Que tu estàs allà prenent alguna cosa i sona això d'en Llini.
2: Mai vaig deixar de creure l'amor.
0: Llavors hi ha algú que s'anima i balla, algú que s'apalanca, algú que juga al Mario Kart, sempre hi ha gent que ho fa a qualsevol hora del dia, no? Però està allà sonant a l'estiu molt fort.
1: I a més sona un dia d'aquests que ja no saps si és dilluns, si és dimarts, t'és igual quin dia sigui, t'és igual l'hora que sigui.
0: Quina sensació, eh?
1: En aquest moment és estiu de veritat.
0: Saps que estàs vivint
1: exacte,
0: a l'estiu.
1: 100%.
0: Quan no saps quin dia és l'endemà.
1: Doncs aquesta cançó busca transmetre aquella sensació única dels estius que es converteixen en records eterns, és a dir, nits llargues, platja, connexions reals i emocions viscudes al màxim.
0: Per cert, abans no me n'oblidi, no marxeu pas ara a les 6, que ve la segona hora del Nota de Veu Dicat, i com que som a punt d'entrar a l'estiu, avui taula per dos, l'Alba i la Laura, que són les nostres col·laboradores de cuina, ens porten, atenció, menjars per dur a la platja.
1: Carmanyoles, eh?
0: Sí, molt guapo això, perquè és difícil a vegades que m'emporto si vaig a passar un dia a la platja per menjar, doncs ens fan receptes guapes, ens donen consells bàsics, molt la pena, val això, val molt la pena, com si diguéssim és l'ordre de dir-ho, val molt la pena això que ens porten avui l'Alba i la Laura. Ara de sobte eren Yoda, Star Wars, desordenant les paraules.
1: És que també fa d'estiu, eh, recuperar pel·lis tipus Star Wars.
0: Ai, tant, per favor.
1: I d'altra banda et porto una cançó de les Montses, una cançó que es diu Premium. Ells són de Sant Vicenç dels Horts i les Montses estan desprenent amb aquesta cançó que està carregada d'ironia i de referències digitals en col·laboració amb la cantant Sandra Tangerina.
0: Mira, m'agrada que punxis una cançó de les Montses de Sant Vicenç dels Horts, que hi vaig passar amb bici el dissabte.
1: I què tal?
0: Vaig creuar Sant Vicenç. A veure, vaig veure el carril bici i poca cosa més, eh?
1: Vas veure el Junqueras?
0: No el vaig veure, no m'hi vaig aturar, no vaig demanar per ell tampoc, però vaja, em va fer gràcia una població on no havia estat mai, que la vaig creuar amb bici el dissabte, doncs són les Montses.

0: Hola, què tal? Soc el Martí de Les Montses i és un plaer per mi presentar-vos la nova cançó, el nou single de Les Montses, Premium, una cançó en què explorem noves sonoritats en què encara no hi havíem arribat amb Les Montses, com és el funk, una música més ballable, més divertida i també que va molt amb la relació amb la lletra, amb aquesta comparació entre la tecnologia i una relació, diríem, de dues persones. I a més, amb la inestimable col·laboració de la Sandra, de la veu de la Sandra, que li dona el toc que li faltava a la cançó. Esperem que us agradi.
1: Tu vas sense

0: Bona tarda, són les 6, segona hora del Nota de Veu d'ICAT. No ens hem pas mogut d'emissora. Som aquí amb la Conchi Vecino, a l'altra banda del vidre. Estem ready, Conchi, ho tenim a punt tot? Sí? Bona tarda, per cert. Bé, la primera hora de programa, guai, t'has trobat a gust? Fantàstica. Doncs aquí al nostre costat hi tenim l'Aina Ostrell, que s'està acabant de netejar les ulleres. Re, qüestió d'un segon, mai que li doni temps, que vagi així omplint els silencis, ja està a punt. Pot donar el seu cop d'ull icònic a l'actualitat de la tarda d'aquest dilluns.
1: A aquesta hora està citada al jutjat a Madrid la dona del president espanyol Begoña Gómez. El magistrat Juan Carlos Peinado li comunicarà que la vol jutjar amb un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències, entre altres delictes, i decidirà si li aplica mesures cautelars. D'altra banda, l'acord entre els Estats Units i l'Iran ha provocat una caiguda en picat del preu del petroli i ha disparat les borses. També ha superat el seu registre màxim l'IBEX 35, que s'ha revaloritzat un 1,4% i ha superat per primer cop la barrera dels 19.000 punts. I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment l'administració n'ha admès a tràmit 360.000 i d'aquestes algunes no acabaran sent validades. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant d'un retorn, fresc, perquè ha sigut notícia aquest migdia. L'any que ve tornarà a girar Gossos. Estava previst que fessin un concert únic aquest mes d'agost amb l'Ax en Busto, els Sons del Món de Roses, però finalment faran gira l'any que ve per celebrar els 20 anys de la seva cançó més mítica, o una d'elles, Corren. Ho han anunciat aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, i sabem que faran 12 concerts, encara no han explicat on, diuen que s'estan acabant de tancar coses, però sí que ens han donat alguna pista de com s'imaginen aquests concerts. Diuen que els hi agradaria fer un format intens d'una hora, una horeta i mitja, i a l'aire lliure. Per tant, això ens dona la fórmula de festivals, festivals d'estiu de Catalunya, a veure si l'any que ve hi trobarem el retorn de Gossos. Més enllà d'això, una altra efemèride, no 20 anys com Corren, sinó 50, és els que celebrarà aquesta temporada que ve el Teatre Lliure de Barcelona. Ho farà amb una programació que parlarà de llegats, també d'herències i l'esperança, i tot això vertebrarà les 32 produccions que passaran pel Lliure la temporada que ve. Uns 50 anys que se celebraran de moltes maneres, però que, per exemple, sobretot, serà amb dimecres d'aniversari, una particular celebració amb 4 muntatges únics que es podran veure 4 dimecres consecutius. Aquests muntatges són Arxius, amb Cesc Gelabert i dirigit per Marcos Morau, Recordant Octel, un concert dirigit per Josep Pons i Lluís Vidal, també La nit que vam aplaudir una esperança, dirigit per Carme Portacelli i Carles Fernández Giua, que commemorarà just el dia de l'aniversari del Teatre Lliure, i també Un home de teatre, dirigit per Lluís Omar i protagonitzat per Clara Aguilar. A més d'aquests 4 espectacles, tots seran dintre de l'escenografia de l'herència, l'obra de Matiu López, perquè tornarà al Teatre Lliure amb Carlos Cuevas, Albert Salazar i Marc Soler. Tot això, però, l'inici de les celebracions del 50 aniversari serà setembre. De fet, la celebració dels 50 anys durant aquesta temporada serà sobretot de setembre a desembre i començarà amb l'òpera Tres Rals, dirigit per Marta Pazos. I la primera obra de teatre serà Tot fent la vella Helena, del jove dramaturg Miquel Masfiol, que homenatjarà un dels grans èxits dels inicis del Lliure. La celebració dels 50 anys, per cert, acabarà amb música, amb un concert de la Ludwig Bang. Parlem ràpidament de cinema, perquè aquest cap de setmana ha estat el palmarès del festival FICCAT, que ha coronat amb el premi a millor llargmetratge la pel·lícula Els mals noms, de Marc Ortiz, una pel·lícula que explica la història d'un jove intersexual criat com a dona que lluita per ser reconegut com a home dins la societat espanyola de principis del segle XX. Tenit de Pep Garrido s'ha emportat la menció especial del jurat, mentre que el públic presencial ha reconegut la comèdia Burundanga de José Corbacho, i el premi a millor documental està per Indòmita Llum. I acabem amb un parell de punts d'agenda. musical per demà. El flamant festival Blau Marí de Barcelona porta a The Cardigans, potser ho sonen per Loveful, que es va popularitzar sobretot arran de la pel·lícula Romeu més Julieta, la de Claire Dance i Leonardo DiCaprio, o potser també ho sonen per una altra cançó icònica seva, My Favorite Game. Si els voleu veure, els trobareu a l'escenari del Port Vell a 9:45 del vespre. I un altre nom històric que passa per la capital catalana és un dels components dels Beastie Boys, Mike D. El concert serà en format íntim a la 2 de l'Apolo, on combinarà alguns dels seus himnes dels Beastie Boys, però també amb temes seus com Sweet Jab, que va treure fa res, cosa d'un mes. Començarà a les 8 del vespre. Això és pel que fa a les notícies culturals d'avui, d'aquests propers dies, però avui també us vull demanar una cançó, la d'Elefants d'Oques Grasses.

suposo que ja ho sabeu, ja ho vam explicar dijous. Oques Grasses s'ha acomiadat aquest cap de setmana de la seva terra d'Osona amb el Cabró Rock, un Cabró Rock que celebrava la 6a edició i que un servidor hi va ser-hi, un festival que un any més tornat a portar el bo i millor de l'escena musical catalana, més enllà d'Oques Grasses. Per mi, els MVPs de tot el festival van ser, per una banda, Joan Dausà, l'Aina aquí estarà contenta, que, per cert, veient el que vaig veure, ja us apunto que Papi posa-la al disc, serà la cançó d'aquest estiu. Però a banda del gran espectacle que va fer Joan Dausà, també vam tenir a La Fúmiga amb un vol espectacular de final de gira. Si podeu anar a algun festival més que passen per aquest estiu, us recomanem molt anar-hi. També hi vam tenir el retorn de La Gossa Sorda amb un concert molt, molt, molt enèrgic. I jo que vaig estar al de Cunit, us asseguro que es van fer molts més pogos en aquest Cabró Rock que a Cunit. També molt gran l'actuació dels altres estimats de l'Aina Ostrell, els Amics de les Arts. També molt bon concert dels Tiets, que per cert estem esperant nova cançó. No la van tocar aquest any al Cabró Rock com sí que van fer l'any passat. Per cert, moment sorpresa, King Africa, l'escenari del Cabró Rock de Vic, que va fer embogir a tothom a divendres al vespre. La matinada, ja entrada de dissabte a diumenge, també vam tenir el primer concert de la gira de Figaflaues, i atenció, perquè aquesta minigira que faran amb Big Band. Vam comptar fins a una vintena de músics sobre l'escenari i promet molt aquesta última arrencada de Figaflaues, però òbviament el gran hit d'aquest Cabró Rock va ser el comiat d'Oques Grasses, i nosaltres només volem veure elefants volar.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: L'INCAT.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Aïcat, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa. Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
7: Toco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. M'agrada.

0: punt per un quart de set, segona hora del Nota de Veu Dicat de seguida. No patiu, arriben la Laura i l'Alba de Taula per Dos. Seguiu-les a Instagram, a TikTok, a tot arreu on les trobeu. Avui ens porten carmanyoles per anar a la platja. Bàsicament, aquesta gent ens soluciona l'estiu.
1: 100%, perquè a més són les reines de fer receptes senzilles, aptes per tothom. Vull dir que jo crec que funcionarà molt i molt bé.
0: Una bona platja i una recepta de Taula per Dos i ho tens tot fet. No és el més estrany que hem fet avui, dilluns, punxar diumenge sense drama. Que saps a què em portava un diumenge sense drama?
1: A què?
0: A la fulla de serveis del Mario Kart de la Conchi Vecino. De dir, està impoluta.
1: Sí, sí, no, no.
0: Diumenge sense drames.
1: Perfecte.
0: Moltes víctimes, però cap real.
1: Víctimes de plàtans.
0: Clar, han quedat allà, al costat, apalancades del circuit, perquè me les he passat a totes per la pedra.
1: Tal qual.
0: És aquesta persona.
1: Sí, sí.
0: És com molt amable i afable de tracte, però llavors deu ser una killer.
1: Ui,
0: oi que sí?
1: No te la vulguis trobar a la carretera del Mario Kart,
0: A la Nintendo DS no la vulguis ni veure,
1: No.
0: Opció de partida en línia, t'apareix allà a l'avatar de la Conchi.
1: Deixa-la passar.
0: Fuig, exacte. Et poses a la dreta, quatre intermitents.
1: Exacte.
0: I salut. I aplaudeixes.
1: Sí, tal qual.
0: Va, punxem el diumenge sense drama dels Catarres perquè tenim ja gira de concerts d'aquesta gent pensant en la tardor, el que ha de venir el novembre i el desembre un cop tornem de l'estiu.
1: És que han anunciat una gira molt especial, una gira titulada Santíssima Trinitat, a més treta la setmana de la visita al Papa, vull dir que tot molt lligat.
0: I a més és que són tres, Santíssima Trinitat, la que formen l'Eric, en Jan i la Roser.
1: A més ells diuen que són ells tres i tu.
0: L'Esperit Sant. No? Clar.
1: Potser sí.
0: Tu series l'Esperit Sant.
1: Home, no està mal,
0: No, home.
1: Per un dia ser l'Esperit Sant.
0: Posats a triar un avatar, queda't amb aquest sempre.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Doncs són nou únics concerts en teatres en format trio, que aquest format, clar, des del 2011... que no el feien així,
0: Guai, en teatres,
1: Sí, sí, retorna als inicis.
0: Ve de gust,
1: Molt.
0: Sí, jo sóc a 3 dies de calor de ja voler que sigui el novembre.
1: 100%.
0: Perquè, clar, l'estiu és molt disfrutable i molt juganer, però uau, saps?
1: Si et sembla, faig una llegida ràpida de llocs on faran concerts, perquè així, si sentiu casa vostra o un poble a prop, doncs podeu comprar aquestes entrades. Passaran per Girona, per Esparreguera, per Vic, per Sant Cugat, per Reus, per Viladecans, per Granollers, per Manresa i per Guissona. Són 9 concerts que aniran des del 13 de novembre fins al 19 de desembre en aquesta gira de Santíssima Trinitat.
0: Molt bé, un back to the origins, un retorn als orígens i als inicis en tota regla que aniran en format trio als Catarres. Va, abans no arribin Taula per Dos, tenim temps per alguna cançó més, perquè veig que ja són a punt d'arribar a la porta de l'estudi, però els direm que s'esperin perquè tenim aquí també a la Giada.

0: Aquesta és la Giada. Ella mateixa ens presentava Baby Sola, que és el seu darrer single. I abans d'anar a la platja amb les Carmanyoles, tenim temps, ara sí, per una ultimíssima cançó. Aina, Last Call, per un artista del que tu ja fa temps que en parles a la redacció.
1: Home, ho va patar moltíssim amb aquesta cançó de Et Prometo, aquesta balada romàntica que tant vam posar per Sant Jordi. I l'Ivan Herzog ara té una nova cançó que es diu Des de Lluny.

0: L'Ivan Herzog des de lluny, i des de lluny també arriben l'Alba i la Laura, les veus ja, de taula per dos, que venen carregades de carmanyoles.
1: Perquè fem un tast.
0: Llavors, fem una cosa, ho preparem tot aquí a la cuina.
1: Vinga,
0: del Nota de Veu, val? De seguida ho tindrem a punt, però li hauria de demanar a la Conxi, sisplau, tira'ns quatre anuncis, i de seguida taula per dos.
2: De 5 a 7, AICAT, Nota de Veu.
3: Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo, forever. Vull estar també en cop a l'aire.
2: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu, AICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
4: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
0: Laia, què ha passat avui amb el tren?
1: Mira,
0: per què has arribat a aquesta hora?
1: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Si em canso hasta jo d'explicar-ho.
5: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: Ah, és el primer.
1: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur que
1: no
5: pot...
1: T'ho juro, t'ho juro.
6: Bueno, vale.
5: Ara miraré
1: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré.
1: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla't, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: Love.

0: Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
1: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: Dilluns al Nota de Veu rebem a Taula per Dos. Ja sabeu que són les nostres col·laboradores de cuina. Les heu de seguir a Instagram, a TikTok, allà on siguin, a tot arreu on les veieu, són l'Alba i la Laura, i ara fem allò que les saludem, i elles responen superbé, les dues a la vegada.
4: Bona tarda!
5: Com esteu?
3: Ho hauríeu de patentar, això, eh?
4: Sí, sí.
3: La salutació Taula per Dos.
4: Però hem de patentar com
5: l'entonació.
4: Sí, la sintonia, anava a dir. Sí.
3: La melodia.
4: La melodia,
6: això. És que claveu les notes, saps? No és per dir bona tarda.
3: Si igual patenteu això, llavors potser la penya us sampleja i us agafa i us hem de pagar pasta.
4: Ah, ens podem fer un remix, no?
3: Ah, sí.
5: Tia, ojo, eh?
3: Sortiu en un rap.
5: Bona tarda.
3: Bona tarda. I a partir d'aquí. Va, és última setmana d'escola.
6: Que fort, eh? Com pot ser?
3: De fet, a nosaltres ens en queden aquesta i dues més.
6: Però si ahir era Cap d'Any.
3: Ja. A mi em passa això, que per una banda ràpid, per l'altra poc a poc.
4: Saps? Sí, a mi molt ràpid.
5: A mi també.
6: Sí, molt ràpid, eh?
5: Sí.
6: A mi em passa que els dies passen lents, però les setmanes molt de pressa i els mesos encara més.
3: Els mesos volen.
6: Sí.
3: Això és veritat, sí, sí.
4: Jo encara penso que estic al 2022. De veritat, eh?
5: És l'any que ens vam conèixer.
4: Em vaig quedar atrapada.
3: Es calla.
4: Wow. No, però és com, no tinc la sensació que és 2026.
3: Perquè podria ser que és com que cada dia redescobreixes a la Laura.
4: Sí.
3: I llavors per això segueixes allà anclada al 22.
4: Clar, que ja em sorprèn.
3: Com que ja som en mode estiu.
6: No sé si em sorprens tu més, eh?
3: D'aquí una setmana entrem a l'estiu. És l'última setmana d'escola. I això vol dir que la setmana que ve m'imagino que ens posarem en plan revetlla.
6: Home, evidentment. Però cap de Sant Joan.
3: Sí, en farem, no?
4: I tant.
3: Sí, sí. Però com que també ens posem en moda, anem a la platja, i a vegades has d'emportar menjar a la platja, si t'hi vols estar moltes hores o el que sigui, us atreviríeu a recomanar menjar per la platja?
5: 100%.
4: Venim equipades.
5: Sí, exacte.
4: Venim amb molts tàpers a l'esquena ara mateix. Jo!

0: Està tot ready, sobretot si vas amb taula per dos, perquè anem a la platja amb elles, no amb els stay homes, no amb els tiets, amb taula per dos, amb l'Alba i amb la Laura, bàsicament perquè porten menjar. I això, Aina, més enllà de que ens caiguin molt bé, òbviament.
1: És absolut interès, estic veient. Sí, eh?
0: Però és que clar, aquestes dones van molt ben preparades per
1: això
0: la vida.
1: Això és veritat, sí,
0: porten
1: sí.
0: Porten menjar ideal per anar a la platja. De fet, ens han dit que ho han repartit amb menjar de carmanyola i menjar d'entrepà.
1: I la carmanyola de taula per dos no és la carmanyola que ens sento jo, eh?
0: No, és la teva,
1: és una carmanyola suprem.
0: No és aquella teva que m'agrada molt, la de 6 pots de cigrons i 4 tomàquets.
1: Duríssim. Wow. Aquesta és l'expressió més trista de la meva carmanyola possible.
2: Aquella carmanyola, aquella carmanyola és per donar-li els peixos. I tu, Aina, t'has...
3: Duríssim. Wow.
0: Buida aquesta carmanyola al mar, per favor.
1: T'imagines que vas amb tota la bona fe?
4: Superdolça, en plan...
1: Tu vas amb tota la bona fe, li dius, Alba, mira, que he posat ja, i diu, ah, vale, i agafa el tàper, se'n va fins al mar, i el tira al mar, saps?
0: I això són barres.
1: Sempre.
0: Tindrà unes boníssimes barres aquí, però vaja.
2: Una pasca. Si vols pasca, wow.
0: T'hi
2: poses això
0: al... Té un
2: flow. A l'am, això.
0: I per què canviem aquesta carmanyola de l'Aina? Va.
4: Ara... Avui us posem tres idees, això de carmanyola.
1: A veure, no les vull veure, les idees.
4: Però abans d'entrar en aquestes idees, portem també uns consells per... què hem de portar a la platja, què no, què oi, podem fer
0: bé,
4: en general.
0: Que bé, que necessari, sí. Moltes gràcies.
1: Una sopa de ceba a la platja no...
4: No entra, no gaire. Va, doncs
0: si
4: primer consell...
0: Si grans i tomàquet tampoc, pel que hem vist.
1: Però és fresquet.
4: Com a primer consell, que diríem és que hem d'evitar preparacions delicades, tipus maionesa, ous que no estic del tot ben cuits, cremes que també poden ser delicades, i no perquè... com, o sigui, no ens puguin venir de gust a la platja, perquè evidentment poden, però més que res perquè amb les altes temperatures doncs es poden fer malbé ràpidament. Llavors, si per exemple volem fer una salsa o una salsa, per exemple, doncs podem optar per alternatives com més estables, com per exemple fer una salsa a base de iogurt, que doncs això no li passa res, o un pesto, o fer una vinagreta casolana. Però això, evitar, doncs això, maioneses, formatges, depèn quins.
2: Exacte, i per contra, aliments més àcids com un escabeig, per exemple, musclos d'un escabeig o coses amb llaunes, també és pràctic de portar a la platja i ho obres allà i...
0: Clar, perquè ja està com en conserva.
2: Sí, exacte, escabetxos, cítrics, adobs, així, amb vinagre, tot el que sigui àcid, es conserva millor.
4: Sí. I després, si porteu amanides de tipus amb enciams o, bueno, amb alguna fulla, el que recomanem, en general, és que les salses, o sigui, la vinagreta, la afegim a última hora, és a dir, que ens la posem en una altra... no sé, en una ampolleta petita que tampoc ocupi molt espai, més que res perquè si no les fulles quedaran doncs molt humides i no serà el mateix. O si posem alguna cosa cruixent, tipus uns crostons de pa a l'amanida, doncs també tirar-los al final, o jo que sé, un pernil així cruixent, doncs tirar-ho un cop estiguem a la platja.
2: I finalment, jo crec que és el consell més important i més útil, és congelar una ampolla d'aigua el dia anterior.
1: Sí.
2: I així, quan te la portes a la platja, es va desfent amb la calor, però sempre tindràs aigua freda a mà.
1: Jo també el que faig és embolicar-les amb paper d'alumini.
2: Ah, també.
1: I es conserva més la fredor.
2: Sí.
4: Té sentit. Sí.
2: I també si portes una nevera, la pots utilitzar com a gel perquè la nevera es mantingui freda.
1: O una ampolla d'aquestes reciclables, o sigui, no sé com dir-ho, d'aquestes ampolles
2: d'alumini.
1: Com la meva de la ràdio, com una cantimplora. Sí,
2: cantimplora.
1: És que volia dir que és com...
0: Exacte.
1: Perquè és com termo,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: de fred,
0: saps? Boníssims consells, eh?
2: Sí.
0: Ens els apuntem tots.
2: Són tips que poden marcar una diferència.
0: Si jo el de l'amanida alguna vegada podria haver passat que no hagués seguit algun dels teus consells amb caràcter retroactiu i l'amanida es convertís en caldo.
1: És
2: que aquí clar,
0: amb l'oli, el vinagre
1: i el suquet aquell calent
2: no.
0: I sortien
2: bé.
0: Cargols horrible. Esborrem això de les nostres visions,
2: sisplau.
4: Va, doncs seguim les idees de carmanyola.
1: Vinga, som-hi.

0: xateta dels Figaflauas, que és fresqueta com la síndria, que és sucosa i que regalima i que ens porta a pensar en menjar, que sí, que ens podem emportar a la platja.
1: Exacte.
0: En format carmanyola, en format entrepà. No sé per on vols començar, Laura.
1: Comencem amb les carmanyoles, va. I la primera idea que us portem és una amanida de patata amb musclos en escabeig.
2: Oh, molt bé.
1: És molt fàcil, a més. És simplement bullir unes patates, deixar-les refredar i llavors nosaltres hi afegiríem, bueno, les tallaríem una mica així en trossos i afegiríem els musclos d'un escabeig amb una mica de l'escabeig que serviria de salsa i li posaríem també una mica de ceba d'aquesta lila morada talladeta fineta, una mica de pebrot al piquillo també talladet petit i unes olives, podem triar les que més ens agradin, un ou dur i una mica de julivert fresc.
0: Tinc una pregunta. Espera, tinc una pregunta. Podria ser que la carmanyola de platja, de taula per dos, sigui millor que qualsevol carmanyola nostra de tot l'any?
2: No, 100%.
0: Sí, perquè això que ha dit demà, és que ho té tot, està boníssim.
1: Tot,
0: té
1: tot,
0: proteïnes.
1: Sí.
0: De... Uau!
1: Saps? No, no.
0: I
1: a més, m'encanta.
0: Crec que t'entra molt a la platja.
1: Sí,
0: la patata
1: sí.
0: És com molt agraïda, també.
1: Sí.
0: Vull dir, es pot trencar,
1: fresqueta,
0: no li passa
1: gust.
0: Res.
1: Exacte, sí. Sí.
0: Sí,
1: la pots transportar fàcil.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Que guai.
3: Sí, i bé, de fet, és el que has dit, que a la platja ve de gust. Bueno, a mi, personalment, sí. Em venen molt de gust les amanides, coses fresquetes, per tant, els tres...
0: Sí, un entrecot a la pedra, no.
3: No, no.
0: Vens tu, l'entrecot a la pedra o a la sorra.
3: Exacte. No, les tres carmanyoles que portem ja veureu que són amanides.
1: Sí.
3: Aleshores, la segona és una amanida de gnocchis.
2: Ah, molt
0: vale.
2: Bé.
0: M'agraden molt els gnocchis.
3: Sí, i és molt senzill. O sigui, és simplement bullir els gnocchis, segons les indicacions del paquet, i a una paella agafem uns tomàquets cherry amb un raig d'oli, i amb un raig d'oli els cuim una mica, que queden com confitadets, no sé com dir-ho, com
1: sí, cuits. Que siguin ben
3: sí.
1: Sofregits.
3: I res, que simplement barrejar els gnocchis amb aquests tomàquets, una mica d'alfàbrega i parmesà. I ja ho tens.
1: Espectacular.
0: Uau, de veritat.
3: Vull dir,
0: m'encanta que això siguin carmanyoles batalleres
3: sí, no,
0: de platja.
3: No, no.
0: Perquè serien la millor carmanyola de qualsevol de les meves setmanes aquí a la ràdio.
2: Totalment.
3: Sí. No, i és així fresquet.
0: Mm-hmm.
3: Per la gent que li agrada més la pasta o plats més contundents,
1: exacte.
3: Doncs dona el
1: sí,
3: peu.
1: I sortim una mica de la típica amanida de pasta, que
0: clar,
1: també està molt bona, però exacte,
0: un clàssic
1: tonyina,
0: de la platja.
3: M'encanta.
1: Sí. Però bueno, per donar idees més diferents.
0: Sí, a mi em funciona molt a la platja espirals o farfeles, es diuen, aquestes
3: sí,
0: són com pajaritas.
3: Sí, sí, llaços.
0: Llaços de coloraines
1: sí,
0: van
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, també.
1: Mm, sí. Va, i la tercera és una amanida de quinoa, pollastre, feta i magrana.
0: Oh, per favor, però si això és menú degustació d'un restaurant.
2: Totalment.
0: Ho pots repetir?
1: Sí, quinoa, pollastre, feta i magrana. I de fet...
0: La gana m'està venint.
1: La idea, aquí, bueno, he dit així el títol, però nosaltres també hi posaríem, és a dir, la base seria de quinoa, també hi posaríem una mongeta verda d'aquesta, bueno, pot ser fina o de la que és més ampla, però nosaltres potser preferiríem la fina, que estigui ja bullida, uns daus de pollastre, el formatge fet esmicolat, olives negres
2: oh.
1: I els grans de la magrana. I això, re, amb una mica d'oli d'oliva i una mica de llimona, ja ho tenim.
2: Mm. Brutal.
0: Que guai. A més, saps què mola? Que si vas de la platja i tens previst com de fer dia i et portes la carmanyola per dinar, llavors aquell pressupost el pots posar a l'hora de sopar.
2: Sí, clar. O els gelats d'entremig.
0: Clar, és com dinem de carmanyola
1: total.
0: I ja soparem. Anem a fer unes tapes, unes pizzas o
1: sí,
0: el que
1: sí.
0: Sigui.
1: Mm.
3: 100%. Exacte. I re, si som més entrepans, més pràctics, que no...
0: Espera, anem als entrepans?
3: Sí.
0: M'estàs dient que anem als entrepans?
3: Sí,
0: de debò?
3: Anem.
0: És que en Nil Hernández té una sintonia pensada expressament pels entrepans.

0: la iaia amb l'Ernest Crusats al capdavant cantant la millor flor del balcó. Nosaltres tenim, Aina, el millor dinar de la platja.
1: Ai, sí, m'encanta.
0: Pot ser format carmanyola, ens n'han tirat tres estupendíssimes, però per si som més d'entrepà, deien l'Alba i la Laura, també tenen opcions.
2: Exacte, aquí tenim opcions per tots els gustos. Exacte, per tots els gustos.
0: Són fantàstiques.
2: Aleshores, per sortir del típic entrepà de truita o de tonyina que faríem així vegetal...
0: No, hem vingut aquí a jugar. A posar
2: Exacte, per favor.
0: Entrepada truita francesa, dit polsa cap amunt,
1: pels peixos aquest any sortiran,
0: no diguis són sus, digui taurons,
2: exacte. Sí. Re, doncs la primera idea és, no és un entrepà com a tal, és un wrap.
1: Ah, molt
2: i
1: bé.
2: Re, és simplement comprar aquestes tortetes, es diuen?
0: Sí, tortilles.
2: Tortilles.
1: És que jo crec que es diu tortilla perquè és com mexicà.
2: Sí, tortilla
1: mexicana.
0: Una tortilla patentada, no?
2: Sí.
0: Com la seva salutació.
2: Exacte.
0: Bona tarda.
2: I res, és molt senzill. És simplement posar uns canonges de... Bueno, els canonges es diuen. Salmó fumat, formatge fresc i el toc així especial que són trossos de préssec groc. Que li donaran el contrast aquest de dolç amb el salmó, li donen un toc molt bo. I li pots posar una mica de vinagre balsàmic, si vols, o oli i sal mateix, i res, ho enrotllem, paper de plata i cap a la platja.
0: Mira, aquest és guai perquè és molt còmode.
2: És que és molt còmode.
0: És, dir, és fàcil de menjar-te.
2: I té proteïna, hidrats, té tot verdureta. Sí, sí.
0: Més fàcil menjar-te aquest wrap que no intentar llegir a la platja.
2: Ja jo parlava amb un amic que jo llegia a la platja. O sigui, crec que està molt romantitzat.
0: Totalment.
2: Oi? És molt incòmode.
0: L'Aina és a la platja, no sé com ho fa. Jo vaig acabar urgències una vegada amb els braços inflats.
2: Com coi
0: aguantar el llibre.
1: I t'has espanxa avall i acabes amb el clatell.
2: Sí, clar. És veritat. És que si et poses boca amunt, has d'estar amb els braços estirats cap a dalt i com t'enlluerna el sol.
1: Clar. Jo em poso de costat.
2: Tapo el sol.
1: Jo deixo de costat.
2: Però llavors se m'adorma.
0: A més a més, normalment les lectures d'estiu són llibres gruixudots. No? Són d'aquests com pilars de la terra i te l'emportes i dius, és el llibre d'aquest estiu. I no són fàcils.
1: No. I no us passa a vosaltres que la vostra família baixeu a la platja una sola cadira i llavors és com que, si vols la cadira, has de córrer, saps?
0: Els jocs de la fam.
2: Sí, totalment. Jo no en tinc una. Però que anava a dir, jo si vull llegir, necessito cadira a la platja. Si no, m'ho deixo per més tard. I a la platja prenc el sol i ja està. Però sí.
0: Doncs ja tenim el primer entrepà, wrap, que ens ha fet l'Alba amb salmó, amb canonges, amb una mica de préssec, perquè s'ha posat juganera. Sí, tenia ganes de mesclar gustos.
2: Exacte.
3: El segon sí que el faríem amb pa d'entrepà de tota la vida. I res, posaríem una mica d'alvocat, així com xafadet, amb una mica de sal i pebre. I després, tomàquet sec, que si no...
1: Som fans.
0: Sí.
3: Vale. Però per dir de cas, si no, també podríem...
0: Som aquestes persones.
3: A nosaltres també ens agrada molt. També podríem, si no, posar unes rodanxes d'un bon tomàquet i ja està.
2: A més, a l'estiu, els tomàquets estan boníssims.
3: Sí, a més, com que hidrata i ve molt de gust a la platja. I res, després posaríem també una mica de rúcula, una mica de burrata, així com... Sí, ja ho atareu.
2: No, aquest entrepà està
3: molt
2: bo. Us ho juro, eh?
3: També hi posem una mica de pesto i, per últim, làmines de pernil salat, d'un pernil.
0: Uau.
1: Fixa't,
0: Està boníssim, això.
1: Sí. Espectacular.
3: No, és així com una entrepà a la italiana.
0: A mi ara per berenar m'entraria, també.
1: I si el pas d'olives, o t'hi poses unes llavors,
3: ja veus,
0: Pa d'olives.
3: O de nous, també li quedaria molt,
0: molt
3: bo.
0: Sí.
2: No, aquest entrepà és dels que més m'agraden a mi.
3: Sí.
2: I res, l'últim, ja per acabar, seria un entrepà César. És a dir, passem l'amanida a entrepà. Aleshores, seria simplement posar enciam, pollastre arrebossat, parmesà i, com dèiem abans, en comptes de posar maionesa i salses així delicades que tenen ou, podríem fer una salsa César amb iogurt, parmesà ratllat i aquí ja ens posem creatius. Nosaltres posaríem anxoves trossejades, també a la salsa.
1: Comprem.
0: Sí, se'n va.
2: Exacte, i llimona. I ja, amb això podem fer com una salsa i ho posem per sobre l'entrepà. A mi m'agrada molt la combinació d'anxova amb pollastre arrebossat. No sé, és com molt estrany, però a mi m'encanta. I ja us dic, li queda molt bé.
0: Uau.
1: Ja ho tenim,
0: ostres, tinc ganes d'anar a la platja només per menjar.
1: Per menjar. Perquè, de sense fet, banyadors, igual, si anem a menjar.
0: Podria fer a casa,
2: tinc
0: això.
2: Una proposta per vosaltres. A veure, nosaltres portem els tàpers i vosaltres la beguda.
1: Ah, mira, perfecte. Ah,
0: ostres,
2: sí, que m'agrada la platja.
1: I tant.
2: Que no hem parlat de... Bueno, òbviament, maridatge no ho farem.
1: Aigua, molta aigua.
2: Vull dir, no hem parlat de begudes per portar a la platja, tampoc. Però bueno, l'aigua.
1: Sí, sí, és aigua, que és el que més
0: aigua amb gas,
1: no? Sí.
0: No?
1: I si no, sí, tipus aquàrius, coses que tinguin
2: sí, algun refresc així.
0: Sí. I ja una si mica... vols pujar una miqueta...
2: Un vermut.
0: Clareta també entra
2: sí,
0: molt bé.
2: Sí, una clareta
0: sí?
2: entra bé.
0: Sí. Sí. Sí.
2: Doncs ja sabeu, nosaltres preparem el tàper.
0: Uau.
2: Ah.
0: Qualsevol de les coses que heu dit a cegues, i ja hi som, eh? Cap dins. Trieu la platja que vulgueu. És igual, vale. Sí, sí. Anem fins on faci falta a menjar-nos tot això que ens han preparat avui l'Alba i la Laura de Taula per Dos. Moltes gràcies, noies.
2: A vosaltres.
0: No l'heu fet a la mateixa
2: manera? No,
0: ai. Ho provem un altre cop? Moltes gràcies a Taula per Dos per tot això que ens ha cuinat avui per anar a la platja. Gràcies, Alba i Laura.
2: A vosaltres.
0: Segueixen sent les millors.
2: I tant.
0: Doncs la setmana que ve, coques?
2: Coques,
0: sí. I ens en quedarà una només.
2: Oh.
0: Però no, de
2: el
0: moment...
2: comiat.
0: Exacte.
2: Sí.
0: De moment tenim menjar per anar a la platja.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Hola, sóc el Sergi i demano Leo i la Jana de Gidenstar.

0: Dolors Ferran, que em fa tanta il·lusió que fem sonar les al·lèrgiques, perquè tinc la sensació que ha d'estar a punt de caure alguna cançó nova, tipus cançó de l'estiu, no ho sé.
1: Tipus tinc apuntat a la pauta del Nota de Veu del dijous, que estrenem en exclusiva el nou single d'Al·lèrgiques al Pol·len.
0: Això es podia dir, o és allò de més val demanar perdó que demanar permís?
1: 100% el que deies, però a més això ens ho hem currat nosaltres, depèn de tu i de mi, per tant, no podem dir els quatre vents.
0: I què és? Nova sonoritat? És les al·lèrgiques que sonaven a Xangai o Apocalipsis Now, o què?
1: Per què fas veure que no les has sentit?
0: És que no l'he sentit.
1: I tant que si te la vaig passar per WhatsApp.
0: Ai, estic molt nerviosa. Vull que arribi ja dijous i sentir-la i posar-la per tothom.
1: Doncs vinga, de moment el que fem és tancar el programa del dilluns. Fins demà, feu bondat.
2: Em dic Marina i m'agradaria demanar la cançó Mal de muntanya de Remei de Calafresca.

0: escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Benvinguts un dia més a Independents, però avui no és un dia com un altre. Fem la nostra tradicional entrevista prèvia al Festival Sónar, on hi anirem a fer programa en directe aquest Independents, com a mínim dijous. Hi haurà una programació també dedicat durant tots aquests dies. I avui, doncs, és un dia de tradició, perquè aquesta és una entrevista que fem cada any des de fa anys i dècades, però és un any també de novetats. Com molt de vosaltres sabreu, Sónar ha canviat aquest any, canviarà, i ha canviat de responsables. Avui, després d'una llarguíssima etapa que portarem sempre al cor, dirigida per Advance Music i per els companys Ricard Robles, Enric Palau, Sergio Caballero, doncs relleu. I avui ens acompanyen Miquel Trullol, responsable de comunicació de Sónar. Què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Ben tornat a casa, perquè tu havies treballat aquí. Explica'm-ho, això no que fa gràcia.
2: Sí, sí, és curiós. De fet, fa 18 anys, que ja fa anys, vaig fer dos períodes de pràctiques aquí a Catalunya Ràdio. Mm-hmm. Tu m'ho coneixes bé, perquè va ser a la secció de cultura. I bé, just després, al poc de marxar d'aquí, ja vaig entrar a Sónar. Per tant, ja són 16 anys aquí al festival. I un plaer tornar a ser aquí.
1: Que bé, sempre ens hem sentit molt pròxims a Sónar, amb la teva presència doncs encara més, diríem, I també ens acompanya el Cristian Soares, que és el responsable de la programació. Cristian, què tal, com estàs? Benvingut.
3: Hola, bona tarda, muy bien, gracias.
1: Avui farem una miqueta de tot. David, volem parlar d'alguns canvis logístics evidents en aquesta edició de Sónar i també repassar la programació. Pel que fa als canvis logístics d'entrada, i això no té res a veure amb que hagi canviat la direcció, perquè si hagués continuat la mateixa direcció s'hagués trobat amb el mateix problema, les obres a la Fira de Montjuïc, sí, que ha obligat a concentrar totes les activitats a la Fira 2 de l'Hospitalet, no només les nocturnes.
4: No, ara hi ha Sónar de dia, Sónar de nit, tot està allà junt, i el que molta gent de vegades es pregunta és podria entrar i sortir?
2: Sí, ho podràs fer. És a dir, teníem...
4: Home, entrar i sortir sí, ja saps que entres i surts, no? Però vull dir, mentre hi hagi activitat.
2: I tant, sí, sí, és una cosa de les moltes que hem tingut en compte, justament per això, no? El fet d'unificar dia i nit, i aquell impàs, no?, de molta gent que molta gent utilitzava quan sortia de Sónar de dia, abans d'anar a Sónar de nit, doncs per anar a casa, per anar a sopar, per anar a fer unes cerveses, el que sigui, seguim oferint la possibilitat a la gent perquè surti i torni a entrar al recinte de Fira Gran Via, i això doncs teníem clar que per nosaltres era innegociable i que la gent ho pogués fer, i així serà.
1: Anirem explicant alguns d'aquests detalls que trobareu tots a la secció de facts del Sónar, que ho expliquen això, però jo ho he anat a buscar per curiositat i pot sortir si és abans a les 11.
2: Correcte.
1: Ja estic informat d'aquest cas en concret.
4: També, en tot cas, per tota aquella gent que hi ha anat a les edicions anteriors, saber que no hi ha cashless.
2: Exacte, no hi ha cashless.
1: Ostres, és un canvi també important, eh?
2: Sí, sí, sí, també és una decisió que té a veure una mica amb l'experiència de l'usuari. Sabíem que això genera d'alguna manera, molèsties, podríem dir, no?, prèvies, i sobretot, no?, després del festival, a l'hora de recuperar els teus diners, inclús despeses de gestió. Ho hem volgut eliminar. Uh-huh. Podràs pagar amb targeta, amb efectiu, al festival, i recuperar, si ho fas amb efectiu, aniràs a un espai concret on et donaran una targeta perquè puguis anar a consumir a les barres i podràs recuperar els teus diners abans de sortir del festival.
1: Com que ja fa molts anys que seguim el Sónar, una altra cosa que ha anat variant és l'hora d'inici del festival. Jo recordo que començava a les 12 del migdia, després va passar a les 3. Aquest any comença tot a les 5, correcte?
2: Correcte, a les 5, els 3 dies, tant dijous com divendres i dissabte, i això crec que també té un sentit, no? Al final passaràs moltes hores al recinte.
1: Moltes hores, clar.
2: Al cap i a la fi, aquí hi ha molta gent que ens ha dit, bueno, ens esteu traient hores, no?, de Sónar de dia, però si fas el càlcul, et donen més hores, al final, de Sónar. És més Sónar que mai, en aquest sentit. Uh-huh. Més hores de música ininterrompuda que abans.
1: Val, la gent que sigui conscient d'això, que no es presentin a les... Bé, que vagin a les 3, si volen.
4: Volen anar a les 3, sí, però s'hauran d'esperar.
1: Efectivament.
4: En tot cas, també hi ha nous escenaris, no?
2: Sí, dijous en tindrem 4, dels quals seran 2 a l'aire lliure i 2 interiors, i divendres i dissabte en tindrem 6, 3 a l'aire lliure i 3 d'interiors. Els escenaris de Sónar de nit es mantenen, és a dir, seguirem amb Sónar Lab, amb Sónar Club, Sónar Car, i en aquest cas Sónar Pub, que es convertirà en Sónar Village, no? Tindràs des de les 5 de la tarda fins a les 7 del matí música sobre la gespa mítica del Sónar Village, però sumem uns espais que ens emportem de Sonar de Dia, que per nosaltres són icònics i que volíem portar en aquesta nova, en aquest nou format, que són el Sonar Hall, on tenim els shows. Després aquí segurament us en donarà més detalls, però els shows més icònics, no?, i aquests directes tan especials. I també portem el Sonar Park, que és un escenari que en els últims anys hem vist que fins s'ha convertit en la casa una mica de les audiències més joves i dels ritmes una mica més ràpids i aquests sons de club global, no?, d'arreu del món. I això tindrem també a Sonar ara sense interrupcions des de les 5 de la tarda fins a les 7 del matí també.

0: Doncs bé, la gent que es vagi planificant i mirant la pàgina web de Sona, que tot està molt ben explicat, perquè aquí hi havia un repte, que era unificar la nit i el dia en un mateix recinte, i bé, doncs hem trobat aquestes solucions.
1: Sí, hi ha també una novetat absoluta, que és aquest Sonar District.
2: Correcte. Això forma part de l'oferta que, no, que d'alguna manera treballem durant tota la setmana a Barcelona, no? És a dir, la Sonar Week, que és, d'alguna manera, volem rellançar aquest concepte i volem, no, que Barcelona es converteixi en aquesta capital de la música electrònica i de la cultura digital, no?, durant la setmana de Sonar, i en, bueno, extenem l'oferta de, bàsicament d'extrem a extrem de la ciutat. Sonar passarà a Fira Gran Via, com hem comentat, seguirem tenint l'Opsonar al Poble Espanyol, i enguany sumem al fòrum aquell cap de setmana on tindrem Sonar District, unes festes molt semblants a nivell proposta del que pots trobar a Opsonar, i una cosa que també podem mencionar, que és el Sonar Kids, que ens fa molta il·lusió recuperar.
1: Sí. Molta gent estarà contenta, sí. Perquè també el públic es va renovant i, escolta, hem de començar ja des de petits.
2: Hem de començar, no?, que els nanos comencin a mamar de la cultura de la música electrònica, i per nosaltres és un projecte que ens feia molta il·lusió recuperar.
0: I abans de començar a repassar la programació, hi havia dues coses que volia comentar. Una ja l'has tret tu, Miquel, el Sonar Kids. L'altra és el Sonar Més D, perquè també té el seu públic. I en aquest cas encara queda més diferenciat, no? I s'utilitza un espai que fins ara inèdit per Sonar, no? Que és Llotja de Mar.
2: Llotja de Mar, sí. Sí, al final també, i tot això també té a veure una mica amb... Sí, històricament, no? Quan ens vam traslladar del MACBA i del CCCB a Sonar de dia a Montjuïc...
0: Aquest va ser un gran canvi,
2: sí, sí, sí. És una mica, per nosaltres és una mica aquella referència, tot el que està passant enguany. Però en aquell moment el Sonar Més de va néixer, no?, com a tal, venia aquella evolució del Sonar Pro de dels 90... Doncs ara, amb aquest nou canvi, li volíem... Bueno, ha fet, fa una passa més, no? S'independitza del que és el festival Mare, i tindrà la seva pròpia seu, amb dos dies de programació específica, tot i que diguem que el mes de, ara explicarem, tindrà una presència com mai a les quatre parets, diguéssim, de Sonar.
0: Sí, clar, clar.
2: Però sí, la veritat, fa una passa més endavant, s'independitza, i bueno, amb tiquets també combinats, però també tiquets específics només de Sonar Mes D, i tot sempre, totes aquestes coses estan pensades perquè es pugui combinar amb l'oferta de Sonar.
0: Hi haurà coses diferents, hi haurà coses que seran més fàcils, perquè la mobilitat, no? Esclar, això està claríssim. Aquell moment de sortir del Sonar de dia, que ja no era tant de dia, que ja era bastant nit, i anar al Sonar de nit, jo recordo allà, que malgrat que feu tots els esforços posant autobusos i que funcionen extraordinàriament bé, doncs bé, hi ha un moment, no?, de caos, de taxis, de no sé què.
2: Sí.
0: Tot això ens ho estalviem, diríem.
2: Això ens ho estalviem. I dintre, no?, dintre de tot això, el que aconseguim és... Tu abans, i tu coneixes bé el festival, havies de decidir, no?, què faig. Me'n vaig abans d'acabar l'últim show de Sonar de dia per poder arribar al headline show de la nit, que normalment era, no?, el primer slot a l'escenari principal. I d'aquesta manera podràs combinar-ho. És a dir, podràs moure't en 5 minuts del Village, en aquest cas, anar-te'n a veure The Prodigy, per exemple, o Skepta, però si vols pots tornar a acabar de... bueno, bàsicament perquè no hi haurà un últim show al Village, no? Vull dir que podràs moure't sense problemes, i en aquest sentit eliminem aquest dubte que et generava de dir què faig, em quedo el dia fins al final, me'n vaig de la nit, això ho hem eliminat.
1: Sí, que hi haurà autobusos.
2: Hi haurà autobusos, sobretot pensats per la tornada, i això també era una cosa que per nosaltres era clau, no? No tant divendres i dissabte, perquè al final funcionarà de la mateixa manera que fins ara, amb autobusos que et portaran o et tornaran a la zona de Plaça Espanya, però sobretot el dijous, perquè la novetat en quant a horaris és que dijous...
0: Ostres, clar, no hi ha metro, tampoc.
2: Ampliem fins a les 3 de la matinada. Ja no tanquem a les 12, tu abans estaves a Barcelona, no hi havia nit, no? No hi havia Sonar de nit, i ara teníem molt clar que almenys els usuaris, els assistents de Sonar, havien de poder tornar d'alguna manera a Barcelona, i ens hem assegurat que fins a les 3 i una mica més hi hauran aquests autobusos que tornaran a Plaça Espanya.
0: Està bé, perquè jo crec que això, que la gent que organitza festivals ho ha de tenir en compte. El festival s'acaba quan l'assistent arriba a casa.
2: Exactament.
0: Jo crec que s'ha de cuidar fins a aquest punt. No, no només quan ja surt del recinte, és en plan, aquí et quedes, no? Ja et buscaràs la vida, no?
2: Sí, nosaltres tornarem a Barcelona i sabem que estàs allà, i després ja, bueno, l'operativa de transport públic de Barcelona, ja cadascú es buscarà la vida, però sí, almenys tornar-te al centre de la ciutat.
0: Molt bé, això també és important.

0: De seguida passarem a dissabte, que se'ns acaba el temps, però de divendres no volia passar pàgina, diríem, sense citar dos noms, Kellys, no? Perquè des de feia 12 anys que no feia música. Per tant, és una artista renascuda, en certa manera, i que reneix a Sonar.
1: Sí, a ver, lo de Kellys era algo que tenía que pasar en algún momento. Entonces fue una conversación el año pasado en Londres con el agente. No es que hubiera un plan para que Kellys estuviera girando, es que Kellys tenía que actuar en Sonar en algún momento.
0: Claro.
1: Y lo que para mí supone Kellys y para el resto del equipo es una artista que converge el pop con el R&B, con la electrónica, una de las voces que hemos ido encontrándonos en diferentes momentos de nuestra vida con diferentes perspectivas. Creo que es un retrato muy claro de lo que es Sonar y que engloba diferentes comunidades. Va a ser un momentazo del Village el viernes.
0: Y en aquest Village, el directo de Substract.
1: Sí, en este caso presentando show nuevo, nueva producción, muchas ganas. Sí,
0: sí. Sí. Bé, jo hi ha moltes coses més que he apuntat a divendres, com Ronnie i moltes altres coses, però potser...
2: Anem a dissabte i, escolta, de dissabte hi ha un nom que sobresurt. Noms molt importants, però n'hi havia com una mena de deute, no?, en Prodigy.
3: Bueno, una mica el que deia el Cristian amb Kellys, però sí, encara més, no? Vull dir, és a dir, no? Mai havien estat a Sonar i és allò de dir, havia de passar.
1: Sí, tenia que passar. Prodigy, además, pràcticament empieza en su carrera, creo que es un año antes de Sonar, o dos años antes de Sonar. Es una conversación que se ha ido teniendo. Tenía que passar y estamos súper contentos de poder presentar el directo.
0: A la programació hi ha el japonès de dissabte, Takuya Nakamura, que comentava abans el Cristian. Fem una parada a Tuchel per explicar no sé exactament què, no? És molt misteriosos aquesta gent, no?
1: Siguen siendo igual de misteriosos que hace 3 o 4 años. Yo pensaba que la cosa se iba a diluir un poco, pero es que resulta que igual me estoy saltando a cosas, pero es que la semana siguiente a Sonar nos vamos a Tokio nuestra relación japonesa va mucho más allá. Sonar vuelve a Tokio, vamos a hacer el hosting del escenario musical de un festival nuevo que se llama New Festival, y Sonar más D también toma parte de la curación del contenido digital.
3: És un projecte a 3 anys, és a dir, estarem al 27 i al 28 i connecta molt amb el que deia, és a dir, la relació de Sonar amb el Japó, i després de 12 anys que vam estar acabant, vam fer Sonar durant 5 o 6 anys a Tòquio, però també a Osaka, doncs vam treure, no, vam, no, portar molt del talent i Sonar, jo crec que es va transformar també, no, amb el que vam aprendre i amb el que vam veure allà, doncs, bueno, també hi ha molta relació, no, amb que en aquest line-up hi hagi tanta connexió amb el Japó.
1: Y bueno, y contaba todo esto porque es que Tuchel está en las dos ediciones y en ninguna de las dos sabemos qué va a hacer. Pero tenemos unas ganas. O sea, tiene muy buena pinta, pero sí, son bastante enigmáticos. Y si hablamos de enigmáticos, no hay que perderse a Icemorph esa misma noche en el lab. Porque es algo que se le parece, pero que es otra cosa.
3: Y que tampoco sabemos qué será.
1: Y que tampoco sabemos qué será, y va a ser increíble. O sea, a mí musicalmente es de las cosas que ahora mismo me excitan más. Está muy relacionado con Life from Earth, este colectivo de DJ Gigola, Ronnie, donde sale Miss Bashful también, son todas artistas que este año están en el festival. Pero Icemorph cogen ese ecosistema y lo llevan a un sitio que se parece mucho al de Tuchel, a como que están creando un personaje.
3: Sí.
1: Y me parece muy interesante, tanto a nivel performativo como a nivel musical.
0: Altres noms que he apuntat. Colleen Cosmo Murphy.
1: Increïble.
3: I tant.
0: Perquè és una artista, això m'ha sobtat, que és nord-americana, però que se l'associa amb el Balearic.
3: Sí,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: De fet, viu allà, no? Ella o no?
0: Viu allà, no? Jo pensava que hi ha alguna connexió...
1: Està entre Ibiza, Londres... Està en Europa i vive entre Ibiza i Londres. Però sí, una de les representantes, de les grandes representantes del Balearic, i va estar haciendo un show que lo ha llamado Cosmodélica, en el que hace un poco una retrospectiva del género. Es el segundo slot del Village. Para nosotros también era muy importante tener estos momentos más de un tempo, más de ensoñación, más de recordar lo que es ese Village que tenemos en la cabeza, pero que ahí lo vamos a tener también igual.
0: Fa gràcia veure com els gèneres van fluctuant, però cap desapareix, Vull dir que tots estan allà, Vull dir, jo volia, com a mínim, fer una petita menció Who Met Who, no? Perquè aquest trio danès ja ha actuat en diverses ocasions, 2004, 2014, i ja és una relació estable. Aquest és un dels directes d'aquella nit, juntament amb Mode Selector, no? Podem esperar aquí directes contundents.
3: Grans amics de la casa, tots.
0: Sí, ¿no?
1: Sí, grandes amigos de la casa, y en este caso con Who Met Who también estamos trabajando con ellos en una adaptación del nuevo directo. O sea, lo que hemos podido ver hasta ahora, se presentaremos una cosita nueva en Sonar.
0: Que bé, doncs hem conegut artistes que ja coneixíem i altres que ens, el Cristian ens ha fet anotar.
2: I molts que ens hem deixat pel camí, perquè no els podem dir tots, però vaja, això ha sigut com un tastet, eh? I els que vulguin saber-ho més, doncs, escolta, que es passin per allà, no un, sinó tots els dies.
0: Doncs res, nosaltres contentíssims de formar part un any més de la família Sonar, perquè des de la segona edició que hi assistim...
3: Sempre ho sou, ho sou. Ho sou.
0: I ja podeu anar canviant de seu i de direcció i del que sigui, que us anirem...
3: Allò on anem, us arrossegarem.
0: Aquí no vosaltres. Moltes gràcies, Miquel i Cristian, i ens veiem per Sonar.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Salut.

0: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La secta del ball. Així ens diuen, així ens coneixem. Miqui Puig, els plats et diu hola. Arrenca un nou dia a la pista de fusta de ball. Roden plats i bola de mirall. I això ja va. Un nou ball de tarda. Cada dia a les 8. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana. I sempre que ho desitges a Trescat Cultura. L'emissió de ball, la vella discoteca. El recés, el lloc on t'ha gaudit de música bonica, destinada a cap peus i malucs. Això oferim, això us donem. Baixes les escales, apartes la cortina de feltre vermell. I el ball és bonic. Avui, dalt de l'escenari, una dona amb una flor al cabell. Una peça inèdita d'Eli Regina. Corsario. Gravacions perdudes que el seu amic Paulinho da Costa torna a ficar les màquines modernes i en regala per nosaltres.

ciao Marcello Boscoli, il fill della regina, che dirige gli arrangiamenti d'una gravazione della televisione che sa mare va deixar per la posterità. Sa mare li va dir fa 50 anys enrere que Paulinho da Costa era el millor percussionista del món. Ells l'invitat en aquesta peça inèdita on la veu d'Eli Regina gravada amb un Shure 58 és restaurada digitalment i tocant els músics com si fos aquella nit, com si fos aquell directe. Arriba aquest cor Casario, una deessa de la música popular brasileña, i era una música nortenya. És Julieta Venegas i Ruzzi. Del seu darrer disco arriba Amigas.

cul, dieta Venegas. El nou discos diu Nortenya. Busca el so de les seves arrels, el pop de tota la vida, i invita Rutzi, jove xilena, artista, que segur ha crescut escoltant la música de Julieta. La pista comença amb un ball, a contramaló, bonic, ple de coses, amb bellesa. The Sincere's

la nova sala de músics de Los Angeles té un dissincers, un revivalistes del son, el fan enèrgic i alhora bonic. L'àlbum es diu Love Stories. I això és Titi Anou.

0: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Sou les tardes de ball a la pista de fusta. Jamba Groove, Bia Loba, Tim Larea i The Caveman com ho feia Turing. I aquest ritme, aquests bongos.

December Groove. Els berlinesos inviten a Tim Lyre and the Caveman en aquesta peça africanista, Promaire Soul. Tradicions, guitarres, baixos, tot el que faci olor a soul ens serveix per començar aquesta tarda. Joaquín Yones és el cantant dels Sincers que acabem d'escoltar, però en el seu disc solitari es marca aquest Bolsita, que és un mambo o una mica més i sense cantar, només com a productor.

ja ens agradava el lima negre, però en aquesta bica carera canària abracen la cúmbia i posen el seu desparpajo i ja ho tens a ballar. Lima negre, bica carera canària.

feta a Barcelona. Es diu Paula Peso. Aquest perfum és la peça que dansa i titula el seu EP Tot l'aire de l'R&B i de les músiques contramaluc. Soul clàssic fet ara mateix, Brother Wallace.

0: poderosíssim Lovett Moo, de Brother Wallace, la seva presència de més imponent i el seu soul d'herència dels 50 i 60 té un punt contemporani que fa que sigui imprescindible. You Are The Man, peça d'Electric Love, intensitat, electricitat i soul. A la pista volem això.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Malcolm Strachan invita Tanja d'Ese. Aquesta peça irresistible d'aires brasilers i piano.

en Malcolm Strachan. Va créixer tocant jazz, anant a veure el Leeds United i ballant als clubs. Per això té aquest punt de jazzman, però l'hora de clubber. Tanja d'essa i posa la veu. I ell fa els arranjaments i la trompeta. Quest for love. Jazz per ballar. Jazz ballable. I ara tu imagina't que et deixen els arxius d'una discogràfica increïble com MPS. Imagina't que et dius de fa que tota la vida ho ha remenat això del jazz i que et tries el Continental de Shearing, d'en George Shearing, per fer-ne una versió. El resultat...

then Harold, then with you. Well, I learned to talk my cockney, but I thought about the wolves. And the sound of Wolverhampton, it's Scotland. Et pinta que serà molt gran, perquè tornen els Dexys Midnight Runners. Kevin Rowland ha anat signant durant aquests anys només amb Dexys. Torna amb Dexys Midnight Runners, amb el nom que ho va deixar-ho. Recupera aquesta My Life in England, que ja l'havia gravat, però li torna a donar brio. I sabeu qui hi ha darrere la producció? El gran David Holmes. Té pinta que Love serà una altra gran pàgina escrita per en Kevin, per en Rowland, un dels herois personals de casa. La vida a Anglaterra d'en Kevin i coses que descobrim cada tarda. Agafeu-vos els matxos. Es diuen Galaxians i això es diu Fantasy.

com The Leeds també, es diuen Galaxian, i el seu àlbum increïble Feeling Motion. Fantasy ens ha flipat tant que tornarà, segur. Els The Leeds han recuperat una cantanta de l'escena de la seva ciutat anomenada Becky Young, i ella ha donat nou brio a una formació que porta uns quants anys, recreant aquell so dels 80 del soul britànic, el boogie, l'okay, soul.

sota l'àlies de Barrio B, el productor de Dublín, Barrio Brian. Un dublinès posant-hi un piano house a una base afro, amb unes veus increïbles, cortesia de Matt Fashy i Basil Isaac. Això sí que és afro, no quan ens veneu afrobeat de tercera categoria. I això segur que tots ho vau ballar. Els anys 90, una recreació d'un clàssic. Tots vam ballar d'alguna manera o altra aquesta peça d'influència brasileira. Ara es diu Celebration. I Supermini i Frankie Romano la tornen a fer.

0: Érem a 1997 i uns alemans anomenat Bellini van manxembrar dos peces d'Arto Moreira per crear Samba de Janeiro. Es va ballar per activa i per passiva. La vam arribar a avorrir, però Déu meu, és irresistible, funciona i ens fa posar tots les piles amb ganes de ballar a l'aire lliure. Ara són Supermin i Frank Romano i la tornen a treure. Ando Tomás en fan l'extended mix i la pista de fusta te la serveix perquè la ballis. Samba de Janeiro, sí, d'altri no. Som a la recta final d'una nova tarda de ball a la pista de fusta. La música és important, sempre és important.
1: Then you can find me. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Més ritmes llatins. Això es diu Mas. És el projecte de Bixarri.

irresistible, es diu Mas. Bixarri tecladíssim, que ha de buscar un sampler que l'ha de fer servir. Un cantant llatí que ens hi ha de posar. El cirereta, em dic Miqui Puig, em coneixeu pels plats. Cada tarda vinc a la discoteca Dicat a fer-vos ballar. I us dic que sigueu feliços i balleu, perquè demà hi tornarà a haver-hi pista de fusta, i on hi ha pista i alegria. Marxem amb la música de Feminiani, un altre que s'ha inspirat en Ibiza i amb el Mediterrani, amb el seu Acércate a mi. Sigueu feliços, balleu, la pista us estima.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no
1: pot...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert. Amb Lluís Gavaldà.
4: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a la música italiana d'ara, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets i xiquetes, que sembla que s'hagi acabat amb Eros Ramazzotti i Laura Pausini, tu. Quin mal que fa la dictadura anglosaxona, sobretot per poder escoltar escenes amb tanta vida i tanta activitat com és la del pop italià. I és que el pop italià és un gènere híbrid difícil de replicar en qualsevol altre país. Veu de la cançó melòdica, però també veu del pop i de l'indi. Només cal entrar en una botiga de discos al país transalpí i adonar-te'n que tens una enveja saníssima. La seva producció és immensa i plena de qualitat. Un país que s'estima la música feta amb la seva llengua, com aquí, vaja.

Tutto lo spazio, els True Collected, juntament amb la Alice, i aquesta cançó del seu disc Il Grande Fulmine, publicat el 2023. No ens digueu que no és especial, això. Bueno, estava a punt de ficar una altra que m'encanta, la més coneguda, que es diu Música de Merda, però he decidit no ser dolent i quedar-me amb aquesta. Una altra de les propostes més interessants del pop actual italià és aquest projecte que es diu I Cani, els gossets, però no tenen res a veure res amb els gossets nostres, eh? Amb els germans Ferrer i companyia. No, no, és el projecte d'un productor que es diu Niccolò Contessa, que es va donar a conèixer el 2010 amb una cançó dedicada al Wes Anderson. El que passa és que el Contessa va preferir mantenir-se en l'anonimat i en lloc de difondre fotografies on es veiés el seu rostre, va promocionar la seva música amb polaroids de diverses races de gossos. Bueno, com a mínim és original.

Colpo di Tosse, una de les cançons darrerament publicades per Icani, o el que és el mateix, el Nicolò Contessa, que ara passa al relleu a una d'aquestes cançons que em fa adonar que estic enamorat de la manera que tenen aquests tios, els italians, de fer melodies que se t'enganxen al cor. És l'Andrea Laszlo de Simone, cantant torinès, que té molta requesta a França, on ha arribat a guanyar fins i tot el Premi César a la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Le Regne Animal, i que en aquest LP que va treure l'any passat una longuíssima ombra, després d'una parada llarga, ens va regalar aquest La Notte.

Meravellós, tio. Com m'agrada aquest tio. La nota, igual que m'agrada la Daniela Pes, original del nord de Sardenya, i que després de graduar-se en cant jazzístic va decidir musicar els poemes d'en Gabino Pes, un dels grans de la cultura sarda. El resultat és una carrera impecable, com demostra aquest Carme.

què, nen? Com canta la Daniela, eh? Una autèntica diva de la nova cançó italiana. I és que avui al Cel Obert estem de festa perquè volem compartir música d'un país que malauradament tenim oblidat, sobretot si ho comparem amb la dècada dels 60 i dels 70, on les propostes italianes arribaven aquí amb una facilitat insultant. Un altre dels grans de l'escena italiana actual en el món del pop és en Colapesce, o que és el mateix Lorenzo Orciullo, que juntament amb Antonio Di Martino van adoptar aquest nom de guerra el 2010, inspirat sobre un mite local d'un pescador sicilià que aguanta Sicília amb els seus braços perquè no s'enfonsi.

0: Splash, Colapesce amb Andy Martino, en aquesta peça del Lux Eterna Beach del 2023. Què, val la pena o no? Clar, home, ja us ho dic, jo sé pasteu que si Franco Battiato, Zucchero, si el que surt d'allà i és conegut a fora és només la punta de l'iceberg d'una escena extraordinària i, a més, moderna. I si no, escolta la Julia May.
1: Troppo troppo romantica, la gente romantica muore male, impiegata alle poste o peggio, tipo sposata con un militare, oppure evitata.

0: Passione per la non rivoluzione.
1: La Giulia May aquí acompanyada de l'Anna Castilla en aquest Un tu suidari d'un disc que té un títol que m'encanta. Jo de la música no en ho capito niente. Jo de la música no entenc res. Ja som dos, Júlia, ja som dos. Va, anem ara amb una de les meves últimes obsessions. Reconec que vaig descobrir aquesta cantant amb un concurs d'aquests que no m'agraden gens, de saps, del Factor X. Aquests en què hi ha quatre jurats que decideixen de manera cruel qui pot passar i qui no pot passar les eliminatòries apretant un botó o girant-se el seient, no sé. A mi em fot molta mandra aquesta història de jutjar musicalment una persona només per 30 segons davant d'una càmera amb tota la gent i tots els nervis que deus tenir. Però un dia en una història d'Instagram vaig veure a l'Angèlica cantant una cançó que es diu La Notte i em vaig enamorar. O sigui, em vaig enamorar de la seva veu, aquesta manera tan trencada de cantar i amb tant sentiment.

Matone, una de les cançons del disc de debut de l'Angelica Bobé, publicat aquest mateix 2026, que es diu Tana, i que és un compendi de pop comercial d'altíssima categoria. I si no em creieu, mira, em poso un altre, perquè com que m'agrada tant, això es diu Mi Ritroverai.

0: El militrobarai de l'Angèlica Bové, una dona rebel i amb sensibilitat a flor de pell que ha triomfat com la majoria dels artistes al Festival de San Remo, que, per si no ho sabeu, és el termòmetre de la salut musical i l'aparador principal de les novetats. Va, fem una petita pausa, però no patiu, que tinc encara més perles, eh? I a més en italià, tio, què més vols?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant el pop transalpí i anem ara amb Eduardo Derme, més conegut com Calcuta, que en aquesta peça ens explica totes les coses que encara li falten per fer.

0: cosa mi manqui a Fare, Calcuta, del disc Mainstream del 2016, en aquest celobert que vol intentar fer un tastet del que s'està fent a la música italiana a dia d'avui. Per exemple, aquí tenim el Lucio Corsi, original de la Toscana, i que va ser un nen prodigi fins al punt que el van enviar cap a Milán, just acabat l'institut, per començar a estudiar música. Les seves influències són el glam rock i la cançó italiana. De fet, és curiós perquè ell explica que un dels seus ídols és el Peter Gabriel, que fins això és normal, però de l'època de Genesis, que té bastant més de mèrit i mostra la seva estimació pel rock progressiu. Això es diu Tu sei il mattino.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

El Lucho Corsi i tu sei Il Matino en un cel obert que no només es queda amb artistes en solitari, també hi ha grups, com per exemple els Baustelle, formats l'any 1996 a Montepulciano. Nen, Montepulciano, un vi que tenen... Oh, oh. Segur que n'heu provat si m'ha tot a la Toscana, però si no, ho heu de fer. Va, és igual, deixem el vi i quedem-nos amb aquesta, que és una de les formacions més influents i originals de la música contemporània italiana. De fet, potser són dels més veterans que escoltarem avui, perquè porten gairebé 3 dècades de carrera, però això no treu que encara estiguin en forma com en aquest darrer disc, el Galáctico, on hi ha aquest L'arte di lasciar andare.

M'encanta, tio, Baustele, l'arte de deixar andare, l'art de deixar marxar la gent, que tant en tant ho hem de fer. Collons, que som més possessius. Mira qui arriba ara, la Jaya Banfi, que acaba de debutar amb un disc que es diu La Macaia, el qual ha rebut tot tipus de premis i mostra una cantautora absolutament destinada a l'èxit. Escolteu aquest Piazza Centrale.

Piazza Centrale, Gaia Banfi, en un cel obert en clau italiana que hi ha encara la recta final, però que encara té temps per posar, per exemple, el Giorgio Poi, nascut a Novara i que va passar la seva infància entre Lucca i Roma. Això sí, amb 20 anys se'n va anar cap a la capital britànica, es va graduar en guitarra jazz i va fundar un grup que es deia Baido in Messico, amb el qual va tocar per Europa i pels Estats Units. Com que aquest home és un cul de mal seient, entre el 2013 i el 2017 se'n va anar a viure a Berlín, iniciant la seva carrera en solitari, on barreja coses tan aparentment antitètiques com Animal Collective, Lucio Battisti o el Marc DeMarco.

Jockey de Gambe, George Poi, del disc Shege, publicat tot just l'any passat. Hòstia, i que no he ficat el Franco 126. A veure, el nom dona una mica de mal rotllo, ja ho entenc, però no. En realitat és un nom artístic d'en Federico Bertolini, que es va fer famós el 2017 com a part d'un duo que es deia Carl Brave plus Franco 126. Amarat d'influències de l'R&B, aquest és el seu futuri possibili.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126, futuri possibili. En un cel obert que ha volgut repassar l'escena italiana actual i que, com sempre ens passa, s'ha hagut de deixar un munt de cançons al calaix. Però vaja, s'ha d'acomiadar i ho fa amb el pop electrònic de Faccia Nuvola i el seu Portarmi a Ballare in Primavera, que és una cosa que hauries de fer algun dia amb mi, tenint en compte que porto fent programes tota la temporada. Treu-me a ballar, home. Si no, li diré a Albert Cots, control i muntatge, que té un joc de malucs increïble, a la Núria Serrano, que quan balla tanca els ulls perquè no l'emprenyin i que a més fa la documentació. Ah, i aquí també sóc jo, Lluís Gavaldà, pel que vulgueu demanar. Ciao, arrivederci.

0: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes iCat.
2: Hola, hola, què tal, com esteu?
3: Nosaltres contentes, perquè d'aquí molt poc és el Dia de la Música, el 21 de juny, i ja sabeu que qualsevol cosa relacionada amb la cultura i la festa, aquí ens fa molta il·lusió.
2: És així. Doncs vinga, va, punxem un bon tema musical per parlar d'arts escèniques una estoneta.

0: Rèplica, la teva cita teatral dels dilluns al vespre.
1: I com sempre, comencem el programa desgranant una història. La d'avui es tracta d'una tragicomèdia apocalíptica i que possiblement podria funcionar a la perfecció com a caricatura de la societat actual.
2: Tot parteix d'una incertesa que ho envaeix tot. Només sabem que allò que deixa d'anomenar-se deixa d'existir, però aleshores potser tot allò que diem acaba convertint-se en veritat.
1: Parlem de la darrera obra de Jordi Oriol, L'Ultimàtum, que seria una mica com aquella mentida que repeteixes tantes vegades que te l'acabes creient.
2: Amb una interpretació perfecta de Joan Carreras, Mia Esteva, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú, que aquests dies pugen a l'escenari del Teatre Goya.
1: I L'Ultimàtum evidencia dues maneres d'enfrontar-se al món. Per una banda, la ciència, i per l'altra, el llenguatge i els seus significats més literals.
2: I per això avui tenim el plaer de poder parlar durant una estona amb el seu autor i director, en Jordi Oriol, i una de les intèrprets de l'obra, la Carme Milán. Benvingudes i moltes gràcies per ser aquí.
3: Gràcies.
4: Hola, què tal? Gràcies.
1: A veure, de quina manera comença tot això?
3: Sí.
1: Com entres a dintre aquest univers, Jordi?
3: Hi entro bàsicament perquè m'agrada molt la física quàntica, o sigui, m'agrada. La veritat és que és una cosa molt complicada que ni els científics saben explicar,
2: yeah.
3: Però a mi m'interessava i a més ara fa 100 anys, entre el 1925 i 1927 es van crear les bases de la física quàntica.
1: Val.
3: És a dir, ara fa just 100 anys d'això i va ser un canvi radical, va haver una crisi molt forta en el món de la física i és com una mena de sisme en el qual totes les lleis que s'havien que es creien universals anteriorment, que eren les lleis de Newton, per exemple, les de causa-efecte, etc., resulta que no són vàlides.
1: Mm.
3: Llavors, són vàlides en el món macro, és a dir, els errors són molt petits en aquest món on vivim i nosaltres pensem que poden seguir sent vàlides, però no ho són realment perquè tenen defectes, perquè quan van obrir l'àtom es van adonar de que les coses no eren així. És a dir, sempre partim de les coses des del petit, si les coses funcionen en petit, després en gran poden funcionar i van adonar-se que dintre l'àtom hi havia altres partícules i aquestes partícules se n'adonaven que no funcionaven les lleis de Newton o les lleis clàssiques, no? I llavors això va significar doncs, una revolució que molts dels científics van pensar ens hem equivocat, hi ha d'haver una solució. Einstein va morir pensant que trobaria la teoria que unificaria les dues físiques, la clàssica i la moderna, i es va adonar que no era així. I una de les coses que diu la física quàntica és que tot és incert i que tot és subjectiu i no és objectiu com pensava la física clàssica, d'intentar pensar en una física que pogués explicar-se tota ella sola i explicar tot l'univers, no?
1: Val.
3: I llavors això... bàsicament el que vaig veure és que realment nosaltres, és molt difícil d'explicar això, però en canvi nosaltres fent teatre ho hem fet sempre, sí. I els espectadors de teatre ho saben jugar-hi, diguéssim, en aquesta sí. Convenció que és el teatre, que és per mi quàntic, perquè quan un intèrpret està fent un personatge, estem veient el personatge, però a la vegada l'intèrpret, no? Al mateix temps. O quan veiem només l'intèrpret, deixem de veure l'actor o l'actriu, o al revés, no? I quan es fa mal, diem qui s'ha fet mal, l'actriu o aquella, o és el personatge,
1: sí.
3: No? I aquí tenim aquest dubte, i això és el que explica la quàntica, les coses poden ser i no ser al mateix temps, no? Allò
1: sí.
3: Del gat de Schrödinger mític, sí. Que està viu i mort al mateix temps, que és una cosa que ens peta el cap, si ho pensem literalment, però és així, realment, que està viu i mort al mateix temps i només quan el mirem està viu o mort, no? I això és el que fa l'espectador quan observa, si veu el personatge detecta una cosa, si veu l'actor doncs està en un altre lloc, no? I això ha passat des de fa 2.500 anys, almenys que sapiguem que es fa teatre i per tant estem avesats a veure aquesta quàntica d'una manera quotidiana que és en el teatre, i en canvi quan ho pensem en la física quàntica no ho acabem d'entendre, no?
2: Totalment,
1: sí.
2: La relació és meravellosa.
1: Sí, sí. La física quàntica de fet ha donat peu a moltes creacions, no? Que fa com volar la imaginació aquesta possibilitat de tants mons.
2: M'ha fet pensar en...
3: Total.
2: Hi ha una obra de Nick Payne, que és Constel·lacions,
3: sí.
2: Que parla de la teoria de les cordes i de, bueno, les múltiples realitats,
3: sí.
2: i d'això, que les coses no són només d'una manera, no? I ja fa temps que...
3: Sí, totalment.
2: Ho sabem, això, i també va molt vinculat això, al teatre, que és nostre.
3: Jo crec que, o sigui, el que succeeix és que l'ésser humà, diguéssim, pot crear, pot imaginar, que és una cosa que no fan el resta d'animals, de crear metàfores i de veure dos coses al mateix temps, no? I això és una cosa meravellosa que el teatre hi ha estat sempre i que Aristòtil ho explicava, o sigui, metàfora, de fet, aquest nom i aquest concepte apareix amb Aristòtil al segle V abans de Crist i ens ve a explicar això, com som capaços de veure a una persona i a la vegada en l'escenari, no? I a la vegada pensar, és Antígona, i això ens crea una catarsi, no? Perquè sabem que no ho és, però ho és. És i no és al mateix temps.
1: Sí, sí. També ens interessa, Carme, saber quina va ser la teva primera reacció al llegir aquesta història.
4: Clar, el tema és tant que el Jordi, quan em va trucar, em va proposar de participar en aquest espectacle i era una obra que ja tenia de base una tesi superpotent com aquesta, en contraposició amb la lingüística, no? També, que parla una mica de lo contrari, no? De com limitem el món perquè li posem nom a les coses, però també d'una manera subjectiva, no? Cadascú percebent-ho des dels seus ulls, el seu filtre. El tema està que, clar, com hi havia tantes capes i tantes maneres de vehicular la història, era un text que encara no estava acabat.
2: Val.
4: I quan ens vam plantar a sala d'assaig...
2: Primera lectura.
4: Allò era superestimulant perquè deies, vale, això arrenca d'una manera super suggerent, però no sabem cap on anirà.
2: Clar.
4: I això va ser una cosa molt guai, perquè normalment tu et trobes un text i dius, vale, ostres, el meu arc de personatge, no? Començo aquí, acabo aquí, però hi havia tantes possibles realitats que va ser una cosa molt xula, no?, d'anar-ho descobrint a mesura que anàvem avançant en els assajos.
2: Clar, o sigui, clar. Creus que com a intèrpret t'ha demanat un altre tipus d'abordament a l'obra, al text, al personatge? Bueno, els personatges.
4: Sí, o més possibilitats de joc, també. Al final també estem fent un exercici de joc i d'ambigüitat, de coses que li passen a l'actriu, però també al personatge, al mateix temps. Vosaltres que heu vist l'espectacle sabeu de què estic parlant. I és xulo, també, com posar-se en aquesta tessitura de dir... Hi ha coses que les fixo, les defineixo, però no sabem si són del tot com han de ser.
1: Clar. Val. O sigui, tu, Jordi, vas començar a escriure, però no la vas acabar del tot.
3: Ja acostumo a fer això, també, eh?
1: Vale.
3: M'agrada molt que s'acabi amb quan tinc, o sigui, amb l'equip. Per mi, faig teatre, bàsicament, perquè si no escriuria novel·les, però no sé fer.
1: No.
3: Jo escric per una gent i realment em passa això, que em donen molt el resta de l'equip. No només els intèrprets, que també, sinó també qui fa l'escenografia, qui fa el vestuari, qui fa els llums, qui fa...
1: Sí, ara en parlarem.
3: El moviment.
1: Sí.
3: Clar, tot això m'influencia i m'agrada que realment la gent opini i agafar idees i que es vagi modificant i vagi anant cap a un teatre total, que no sigui jo imposo una cosa i obligo a que tots es posin al meu terreny, sinó que anem tots junts, no? I llavors explico una mica les meves idees del que tinc al cap i a partir d'aquí divaguem durant els assajos perquè les coses doncs vagin... Anem una mica junts cap al final.
2: És fructífera la divagació.
3: A mi sempre, esclar, sí, sempre m'ha agradat molt, sobretot per mi el procés d'assajos és allà on m'ho passo millor, més que l'escriptura em fa patir una mica, és a dir, quan escric he de tenir una obra acabada, quan demanen allò per encàrrec una obra, estic sol a casa i llavors em fustigo a mi mateix, no? Em flagelo, perquè no sóc exigent a mi mateix i també no vull repetir-me, no vull fer coses que ja he fet abans i llavors quan em veig repetint un patró o no? Trobem-me, estic parlant del mateix, llavors no m'agrado. I en canvi, quan estic amb gent, que tothom pot dir la seva i a més, vull dir, és un lloc molt heterogeni en el sentit que cadascú mira des del seu punt de vista, també, doncs això em fa, és molt més ric i em fa veure coses que potser jo descartaria, de coses que jo havia escrit per dir, això és molt tonto, però de sobte algú altre li gira la truita, no? I em fa veure que no, això està explicant alguna cosa que no t'havies adonat que estaves explicant, no? I llavors, llavors m'enamoro de coses que potser descartaria en l'escriptori, diguéssim, de casa.
2: Yeah. Clar, tu, Jordi, també et coneixem molt pels teus jocs de paraules, per aquest art de
1: lingüístic que també entra dintre.
2: De jugar amb la mètrica i llavors aquí a l'inici hi ha aquest diàleg, aquest literalment gairebé partit de tennis, no? Que com a espectadores ens fa mirar de banda i banda l'escenari, que és molt xulo això, que contraposa aquesta aquestes dues maneres d'entendre el món.
3: Sí, jo sí, per una banda, sí, són, jo sí que vaig voler contraposar-les, però a la vegada també jo crec que tenen moltes coses en comú.
2: Sí.
3: Així com us explicava que el teatre és quàntic, per mi, no? També el llenguatge, que és un invent fet l'home, diguéssim, per poder-se comunicar, però podríem explicar que realment també hi ha o sigui, de fet, hi ha teories com la relativitat lingüística, que ens recorda la relativitat d'Einstein,
2: sí.
3: que realment el que explica és com el llenguatge ens construeix d'alguna manera, no? I llavors jo m'adonava que en la situació, en el moment en què estem, que és el tema principal potser de l'obra, que és aquesta incertesa en la que vivim, sabem destriar la realitat de la ficció amb la intel·ligència artificial generativa que ens crea vídeos i fotos de coses que no sabem si han existit o no han existit, però són hiperreals, llavors no sabem si creure'ns o no creure'ns, no? I ens fa una mica escèptics. Jo m'adonava que realment hem perdut la fe als grans pilars de la humanitat occidental, almenys, o de la societat occidental, que és que en el seu moment era la religió, que vam perdre la fe. Ara, mira, està...
4: Sí, ara sembla que la tenim a la Sagrada Família.
3: Sí, exacte. Però, i també la fe a la democràcia, darrerament és molt fort, no? Amb el Trump, el Netanyahu, el Putin, que estan patant tots els tractats, que ja no sabem si les coses que havíem pensat que eren, que havien de ser, no, que havíem de regir-nos, diguéssim, com a societat democràtica, ja, vale, pot passar qualsevol cosa d'un dia per l'altre, però també amb les pandèmies, amb els apagons, amb els, no, que les coses d'un dia per l'altre poden canviar, sí. I a la vegada la fe a la ciència, que realment nosaltres, jo crec que ens hem fet el relat del passat i el futur, el present i el futur, en termes científics, és a dir, pensem que el nostre passat, si tirem enrere, arribarem a un Big Bang que ja tothom pot dir com si realment, no, sí, tot va començar així, no? Però ens hem cregut un relat, sí. Que no vol dir que no sigui ni veritat ni mentida, perquè no ho sabem del cert, però ens hem cregut, no? I també veiem aquesta mena de relat apocalíptic d'on anem a parar, no? Aquesta destrucció que estem fent a la Terra i com la humanitat està destruint aquest món, no? Ens estem fent en termes científics i, en canvi, ara, segurament per temes de tota la quàntica, també estem perdent aquesta fe a la ciència, perquè no sabem què és cert i què és mentida i cap on ens porta tot, no? I si aquesta intel·ligència artificial realment ens farà bé o ens farà mal, no? I llavors volia parlar d'aquesta incertesa i m'adonava que el llenguatge també, per molt que sigui una cosa que ens faci comunicar com ara i ens puguem fer entendre com ara mateix, també està, hi ha un caos, hi ha un desordre que és meravellós i és preciós i és necessari i és el que ens fa crear jocs de paraules o justament les metàfores, que és el que fa el teatre, bàsicament, no? I que ens trasllada una realitat en un altre lloc, no? I ens pot fer imaginar i anar molt més enllà. Abans els ordinadors el que feien és respondre't, si tu li preguntaves em pots passar el micròfon, et diria sí, puc, però no te'l passaria, diguéssim, no? O sigui, la resposta seria literal, no? O em deixes passar? Diria sí, però no et deixaria passar, no? I en canvi, diguéssim que ara el que està succeint amb els nous ordinadors i les noves intel·ligències artificials és que sí que pot respondre sí que pot entendre el llenguatge no d'una manera literal, sinó d'una manera també errònia o poc definida, no? Em passes la sal és una pregunta, està formulada, em passes la sal, diria sí o em pots passar la sal, perdó, em pots passar la sal, diria sí o no, però no és el que volem, és que ens la passin, no?
4: Sí,
3: i llavors això només es pot entendre si entenem també la metàfora, l'error o frases mal formulades, no literals, sinó que volen dir altres coses.
4: Sí, i aquest interpel·lar també a l'altre amb aquestes preguntes que, de fet, a l'obra aposteu en molts moments per aquest llenguatge metateatral que fa que tu com a públic també et sentis part de la història. Què creieu que aporta aquest recurs a l'obra?
5: Bueno, al final també jo crec que ho juga molt l'espai, no? Que veiem unes parets d'un frontó, no? On no reboten pilotes, però reboten idees, reboten imatges, reboten preguntes, sí. I aleshores al final també el públic té aquesta, no? Pot encarnar aquest espectador d'un partit i pot també encarnar ser el públic d'una audiència popular on estan a punt de comunicar que esclata una nova pandèmia de la incertesa. Vull dir que el públic també pot convertir-se en un sisè personatge que està vivint amb nosaltres també tots aquests dubtes, tota aquesta ambigüitat i tot aquest compte enrere cap a una cosa que no sabem què és, no? Què passarà.
4: Mm-hmm. Exacte. De fet, en algun moment també ens convertim en estudiants
2: I també aquesta veritat absoluta dels professors amb la pissarra i el guix, que de fet també funcionen molt bé aquestes pissarres com a element d'escenografia, que també n'hem de parlar. Aquests espais i els decorats que van evolucionant, i que també ens consta que tot això va a càrrec de la Sílvia Delagnó i el Max Glenzel. Com es va acabar d'aterrar totes aquestes idees que en un principi, tu Jordi, suposo que havies posat una mica sobre paper, o com va anar?
3: Sí, la veritat és que quan jo els vaig explicar el projecte, i abans de tenir res d'escrit, però com a idea, que veia aquest diàleg entre una lingüista i un físic quàntic, que són un parella en aquesta història, sí que veia molt clarament dos pissarres, com a mínim, diguéssim, veia aquests dos personatges que també eren professors, perquè m'agradava pensar en que, a banda d'explicar la història, també poguéssim explicar parts de coses de lingüística i coses de física quàntica, no? Però llavors vaig pensar en aquesta idea de pissarres, i això, quan els vaig explicar al Max i a la Sílvia, els va agradar moltíssim, la idea de poder escriure la paraula, no només dir-la, sinó que la veiéssim escrita, no?
2: Sí.
3: I això és una cosa que a mi em fascina molt, perquè realment quan escoltem una paraula ja aporta la paraula mateixa, encara que, per exemple, és que sempre utilitzo aquest exemple perquè és molt fàcil de reconèixer, no? Molt col·loquial, però és molt diferent dir caca que dir tifa, no? O sí, dir merda, no? I en canvi volen dir el mateix. Una tifa no deixa de ser una merda, però és molt diferent dir tifa, no?
2: És molt estrany,
3: És diferent.
2: És més elegant.
3: És més elegant, no? O és més...
2: Sí.
3: No? És una
2: delicat.
3: Altra cosa.
2: És com delicat. Intentar fer delicat una cosa que no ho és.
3: Exactament.
2: Sí. I té fins i tot una sonoritat que m'agrada,
3: Sí.
2: Més maca.
3: Jo m'adonava que dono a vegades classes d'escriptura i realment el que els faig veure als alumnes que realment és molt diferent dir una cosa o una altra, i per tant la tria de les paraules és molt important, no? I realment si parles amb més is, si fas un personatge que parli amb més is que amb més as, per exemple, el fa més fi, no? Si diu tinc pits ínfims, és molt diferent que
2: totalment
3: que dir, mira les meves tetes, no? I això realment és que ens fa entendre que realment la paraula, o sí, la tria de la paraula, diguéssim, fa que una cosa vulgui dir aquella cosa o una altra, no? Però a més a més també amb l'escriptura, si veiem una paraula escrita i ens entra pels ulls, les pròpies lletres, diguéssim, també ens fan entendre les coses d'una manera o d'una altra. Són molt clares, no?
2: Totalment.
3: I allà, realment, a part d'explicar-ho, també hi és constantment. De fet, es veu d'alguna manera el guió de l'obra mentre anem avançant. Anem veient els títols de les escenes escrits, encara que no es diguin, però llavors ja ens fan entendre, vale, estem aquí o estem allà, anem per aquí, o anem, ha avançat, ara estem en una altra escena. I això jo crec que és molt... Bueno, a mi tenia moltes ganes de jugar-hi, de pensar perquè la gent anés veient el guió en escena. També apareix d'alguna manera el guió en escena, la idea del text en escena, i això fa que realment la gent tingui constantment la noció de que això és una obra de teatre escrita i feta per ara aquí en nosaltres, no? Que l'han assajat prèviament, però que l'estem veient en directe.
2: Clar, ser conscients d'aquesta doble realitat que comentàvem. I tu, Carme, com has viscut aquest procés? Havies treballat així alguna vegada?
5: No, i de fet, una cosa que estàveu parlant abans, que em sembla superbonic i és la primera vegada que ho visc amb un director, és aquesta vulnerabilitat amb la que treballa el Jordi. Cada cop arriba un dia, no?, i diu... No,

0: són persones super juganeres i super divertides i sempre aposten molt per anar a lo mas, no? No a quedar-se en una cosa petita, sinó a anar a lo macro, i és molt xulo. Jo estic, vamos, molt passoteta. És com anar a jugar al pati amb els teus amics, aquesta obra.
1: Uau, això és fantàstic.
0: Sí.
1: I llavors després també hi ha, és a dir, aquest tema principal, que anem escoltant al llarg de tota l'obra.
2: Sí, és del Carles Pedragosa.
1: Val. Que també ens fa, a mi em va crear com aquesta sensació com d'estar immers en un experiment. No sé, tu, Bet, quina sensació vas tenir?
3: Sí, t'ajuda a entrar una mica en aquest context apocalíptic, com d'un imaginari, no?
1: Hi ha com una cosa de tensió, de molt vinculat a aquesta incertesa també, de dir no sé què passarà, no? Que aquest ambient sonor, aquesta atmosfera també com que ho reforça, trobo.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que sempre ens agrada jugar, normalment, amb el Carles és també de la companyia Indigest, i normalment ell firma els, diguéssim, la música de l'espectacle, l'autoria de la música, i sempre ens agrada ajudar com molt en paral·lel amb el Carles, des de l'autoria textual i l'autoria musical, i anar junts, i a la vegada també normalment música en directe, els músics o els actors intèrprets que toquen la música i que fan no només la música sinó el disseny de so, és a dir, si sona un telèfon, doncs el fa algú amb un xilofó allà, no? Però en aquest cas sí que és veritat que jo volia fer un espectacle bastant fragolístic, que vol dir que van canviant-se de personatges i de vestuari constantment els actors, i per tant sabia que no tenien temps de fer les transicions ells mateixos perquè estarien canviant-se, etc. No? Aquí sí que realment era molt necessari que hi hagués música enllaunada, tot i que també toquen música en directe, sí, i canten, i etc. Però hi ha molta part del so, i aquest tema que et refereixes és un tema que li vaig demanar des de molt al principi. Tenia com aquesta imatge d'aquest tipus de música, sí, que et fa estar
1: alerta
2: i en joc, i que la cosa no s'atura, i que tot fos una mena de banda sonora des de l'inici fins al final, que tinguessis aquesta sensació que l'obra és una sola escena, diguéssim, gairebé, no? Tot i que han passat mil coses pel mig, però que no s'ha aturat des de l'inici fins al final, no? I la música crec que dona aquesta sensació, o sigui, a banda de que hi ha tota una sèrie de... la música crea espais, diguéssim, en aquesta obra, i espais i l'atrezzo, etc, que molt sovint no el veus, però en canvi el sents, i llavors te l'imagines, no? D'alguna manera.
1: Clar, a les peces d'Indigest és un... té un valor, un paper molt important, no? La música, trobo que...
2: Molt, molt, sí, sí, sí. Sí, per mi tot és... està en el mateix terreny, eh? El text és música, la música és text, ho explica, també l'espai ho explica, parla, és dramatúrgia, tot és dramatúrgia, i m'agrada que tot estigui en el mateix lloc i que totes les disciplines estiguin igualades en aquest sentit.
3: Clar.
2: Que no hi hagi, que no sigui, no, aquest espectacle que és una obra de text, i després han fet... han pensat, vale, quina escenografia farem, sí, sobre aquesta obra de text, no? No, és que tot ha estat pensat a la vegada mentre es anava construint.
1: Clar, i tot té una capa narrativa, no?
2: Sí.
1: I no revelarem un dels grans moments d'aquesta peça, però sí que direm que hi ha un moment musical bastant important, bastant graciós, on tu, Carme, doncs tens un paper important.
3: Sí, quin hype, de sobte.
1: Sí, sí, bueno, és que
3: a mi em va encantar.
1: Relacionat amb Edip Rey, ja està, no direm més.
3: Sí.
1: Com ho veu treballar això? Com ho veu gestionar? Com us hi heu trobat?
0: Mira, aquesta composició també és original del Carles Pedragosa.
1: Val.
0: I ell tenia molt clar que volia jugar, no?, a fer una miqueta homenatge i a la vegada paròdia, no?, d'aquests grans musicals pomposos, no?,
1: sí,
0: com un Sondheim o un Maricel, no?, alguna cosa així, però a la vegada jugant aquesta cosa també periodística de, no sé, els guions de South Park, no?, per exemple, de Book of Mormon o Rocky Horror Picture Show, que de cop t'enfrontes a coses molt gores, però amb una música divertida, sí, i que al públic li arriba, no?, que és com... Sí. I va ser xulo perquè el Carles ja m'anava dient que ell no cantava, que ell no cantava, però de cop i volta la partitura és ambiciosa, és xula, vull dir que hi ha segones veus i tenim,
3: sí,
0: allà uns cors.
3: Que et diuen que has anat a veure un musical i tu pots creure.
0: Sí, i aleshores van així, van anar de proposta del Carles i d'anar-ho recollint i d'anar trobant aquest color xulo de, val, estem fent un musical, però no és un musical a l'ús, però estem parlant d'un mite molt famós, que és el mite de Deep Rey, no? I al final es converteix, doncs, en això, en una cosa que et recorda a, però és algo novedós i

0: i nou, sí. I la gent se sorprèn molt quan arriba aquell moment.
1: Totalment, perquè sí. Tu com a intèrpret has format en teatre musical.
0: Jo vaig fer teatre musical a l'Institut del Teatre, vale. Sí. Vale. I he fet alguns musicals també.
1: Uh-huh. També et veiem esbetlana de tant en tant, pot
0: sí,
1: ser?
0: També.
1: Sí, també. Com a sí. Cos de ball?
0: Sí, com a corista i ballarina, sí, sí. A mi m'agrada tocar tots els pals perquè sempre és xulo, els directors després poden aprofitar no, les disciplines que saps fer i aleshores que l'obra tingui moltes capes i moltes sorpreses, com en aquest cas, Èdip Rei el musical.
1: Clar, és exigent, diries, aquesta peça a nivell físic, a nivell tècnic?
0: A nivell tècnic sí, perquè té una partitura molt fina i s'ha d'estar molt concentrat i hi ha coses que, bé, com juguem aquesta cosa de l'atzar i l'error, la Matrix ha de funcionar molt bé. Si no funciona bé la Matrix, aleshores no podem donar-li aquest contrast després. Yeah, clar. Per tant, sí, és complicada però és divertida. Jo m'ho passo molt bé.
2: I constantment anem veient aquest concepte que ja hem comentat de la incertesa i jo us volia preguntar com la gestioneu vosaltres ara, en aquest context de l'actualitat on tenim molts mitjans per saber-ho tot.
3: Justament, jo també darrerament he viscut temps d'incertesa i m'ha fet entendre que realment que no podem estar per davant i que l'hem d'abraçar d'alguna manera, que no hi ha altra alternativa, diguéssim, si vols viure-ho tot amb filosofia. Jo crec que sí, que cal abraçar-la, i a més també jo m'adonava també fent l'obra i pensant-ho, i això que explicava la Carme de quan entràvem en debat de dir, val, què estem parlant, no? I què estem tocant, quins temes estem tocant cap a on apunta la cosa i si cal realment remarcar més una cosa que una altra. Jo m'adonava que la idea del misteri, la idea de les coses que no s'acaben de saber, no? Que no podem arribar a saber, que és allò que ens crea tant pànic, i de fet comença l'obra explicant la lingüista que hem creat el llenguatge per por a les coses que ens fan por i que no sabem com anomenar-les, els hi posem nom i llavors ja d'alguna manera aquesta por s'esvaeix, no? I darrerament és veritat que ens trobem en un món que no sabem què pot passar, què passarà, no? I aquesta cosa de no saber ens crea pànic, però és veritat que en el fons, si te pares a pensar si ho saps tot, quan ho saps tot ja acaba desapareixent el misteri, mai més en dit, o sigui, ja no ho saps. Que...
2: No hi hauria obres com aquestes, si ho sabessin
3: segurament,
2: tot, eh?
3: Segurament, però a més també l'amor mateix funciona així. Aquí parlo, o sigui, hi ha uns personatges principals que són una parella que ja es van separar fa un temps per culpa de la incertesa, per culpa de no saber què li va passar a la seva filla que feia fa uns anys, però es va perdre el misteri. Jo crec que la idea és que si tu estàs, si estàs enamorat, diguéssim, d'algú, mentre mantens el misteri que hi ha alguna cosa que desconeixes de l'altra persona, no? I que pots conèixer-la millor i que pots descobrir coses noves cada dia. Clar. I aquesta idea de no saber-ho tot és el que et fa mantenir el cuc de voler saber més, no? I si, sí, quan ja ho saps tot, desapareix el misteri. I llavors, per tant, tota certesa, diguéssim, ens crea aquesta manca de vida o de joie de vivre, no?
2: Sí.
3: Jo crec,
2: sí,
3: que és això, que vull dir, per tant, la incertesa és necessària. No?
2: Sí, totalment.
1: Torna a estar com molt vinculat a això de l'experiència teatral, no? Anem al teatre i no sabem què passarà. No,
2: exacte.
1: Dir, i això és molt atractiu.
3: No sé. Sí, sí, no saber-ho tot, exacte.
0: Sí, sí, o sigui, ho has explicat. Jo per resumir-ho diria que jo tinc una part molt controladora, jo sóc bastant control freak, sí, però sempre m'agrada deixar un percentatge a la vida perquè em sorprengui, no? per donar espai a aquest misteri, no? Quan, ara potser dic una frase que és molt Mr. Wonderful, però quan aprens a viure en la incertesa hi ha una infinitat de possibilitats que poden aparèixer.
2: Clar.
0: I crec que això és xulo com anar-s'ho recordant, perquè ens passa això, que volem controlar-ho tot i no podem.
2: Ja. Totalment. Ja. Doncs jo crec que no podrem acabar amb una millor conclusió que aquesta.
1: Sí, sí, sí.
2: I ara, abans que marxeu, us farem escoltar una cançó que van recomanar els convidats de la setmana passada de la companyia La Brava, perquè fem una cadena de recomanacions musicals. I vosaltres escolteu la que ens van recomanar i de mentrestant aneu pensant quina ens recomanareu vosaltres.

0: Què tal com us sona aquest Sara perquè ti amo?
1: M'encanta.
0: L'havíeu sentit, oi?
2: Sí, sí.
1: M'encanta la música italiana a mi,
0: sí?
1: Moltíssim. Sí.
0: Ah, molt bé, molt bé. I vosaltres què recomaneu?
2: Mira, ja ens ha... Bueno, el mateix,
1: és que ens ha vingut al cap una cançó que anàvem taral·lejant mentre assajàvem, que és Eva Maria, Se fue.
0: Molt bé.
1: Buscando el sol en la playa.
2: Pues, bàsicament perquè també hi ha la idea de desaparició i és...
0: Aquí pot entrar tantes temàtiques amb això.
2: Total, total.
0: I això, els assajos, anàveu cantant això, eh?
2: Bueno, sí, perquè de fet la Carme fa un personatge que es diu Maria, una actriu, no? Però que interpreta un altre personatge que es diu Eva. I llavors hi havia aquesta confusió de que és l'Eva, és la Maria i llavors...
0: Eva Maria.
2: Eva Maria. Estava molt bé.
0: Molt bé.
1: Està molt bé.
0: Molt bé. Doncs Jordi i Carme, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Per
1: a vosaltres.
0: I a vosaltres, oients, friendly reminder que podeu anar a veure l'Ultimàtum al Teatre Goya fins al 5 de juliol.

0: I ara, amb aquesta cançó de Bruixes, d'en Bernat, us anunciem que d'aquí molt poc tindrà lloc la 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebra anualment al poble de Sant Martí de Tous, a l'Anoia, del 2 al 5 de juliol.
1: Fa il·lusió, això. A Rèplica us en parlem perquè aquest poble es converteix en un espai que acull espectacles de teatre, dansa, música i narració a diferents localitzacions, ja siguin places, carrers o teatres.
0: Ara la Maria Herbas, la codirectora del festival, ens explica en què consisteix exactament, què hi podrem trobar, una mica 5 cèntims.
2: Podreu veure un reguitzell de propostes que tenen el seu punt de partida en la cultura popular, en les llegendes i en la memòria col·lectiva. El festival no només exhibeix espectacles, sinó que també impulsa la creació professional. Moltes propostes neixen aquí, a Tous, amb l'acompanyament del festival, i és fantàstic quan veiem que aquestes propostes són programades arreu del territori. Això ens agrada molt. El festival és exhibició d'espectacles professionals, és impuls a la creació contemporània i és també comunitat. Aquí és on els veïns i veïnes de Tous fan molt especial el festival i l'omplen de sentit. Aquí podem destacar, doncs, la Pagada de Misteri, que és un espectacle comunitari impressionant, representat per artistes, actors i actrius del poble, veïns i veïnes que esdevenen actors i actrius del poble. I tot plegat fa del Festival de Llegendes de Catalunya una cita cultural, doncs, imperdible, arrelada a un poble petit, un poble preciós, un poble de 1.200 habitants, ple de vida, ple de cultura i ple de comunitat.
1: Quina il·lusió veure totes aquestes llegendes portades a l'escena i al cos dels intèrprets.
0: Sí, a més connecta com amb algú com molt ancestral, però també molt naïf, com no? A mi em connecta amb la meva nena interior, amb
1: sí,
0: aquest concepte.
1: Sí, totalment, aquest món més fantasiós, però a la vegada que tothom té dins.
0: Sí.
1: I, de fet, ara us portem una definició, perquè, segons el diccionari, una llegenda és una narració popular d'esdeveniments sovint, amb un fons real, però desenrotllat i transformat per la tradició. I aquí sabem que l'essència del teatre és l'acte d'explicar històries, és aquesta transmissió intergeneracional al mite com a material escènic més ancestral, que diguem.
0: Va molt lligat, vull dir, el teatre amb el fet aquest oral, no? L'acte oral, la llegenda...
1: Sí, aquesta transmissió.
0: Mm-hmm. I el que també és molt interessant d'aquest festival és que qüestiona, doncs, la vigència d'aquests relats, no? Quin paper ocupen en la nostra actualitat, perquè també és important revisar-ho, trobo, no? Vull dir, veure si hem de cancel·lar
1: sí.
0: alguns elements...
1: Ja sí, sabem sí, de tant en tant s'ha d'anar veient com envelleixen aquestes llegendes, que algunes s'han de mirar des de la perspectiva i el context que pertoca. I el que segurament us pregunteu és què hi ha programat en aquest Festival de Llegendes de Catalunya? Doncs trobem moltes propostes interessants, com per exemple la de la Coloma Bertran, que du el títol d'Arrel Alada. I que, de fet, si ho posa junt, doncs és aquest Arrelada.
0: Joc de paraules.
1: Sí, els hi agrada molt, a l'hora de fer títols, fer
0: sí,
1: jocs de paraules.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs el presentarà el 4 de juliol a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous.
3: És sobretot un projecte de creació a partir de materials tradicionals, a partir de materials de gèneres, de música i ball tradicional català i dels països catalans. I és també un projecte que parteix i s'inspira molt en la figura dels antics sonadors, d'aquests músics que solitaris, que anaven de poble en poble, sobretot en zones rurals, ballar la gent, explicant històries, cantant cançons, com ara el Flabiolaire Rubiretes o en Paret Blanc de Beget, que tocava el violí. Per tant, Arrel Alada conté com dues forces que aparentment sembla que s'oposen, però que en realitat es complementen i es necessiten. Les arrels són enteses com allò que ens connecta amb la terra, que ens sosté, és aquesta memòria, no?, de tot allò que som, d'on venim. I per una altra banda tenim les ales, no?, aquestes ales que ens impulsen a crear, que ens conviden a explorar, a transformar-nos i a imaginar nous camins. Aquest projecte fa molt de temps que s'està gestant, fa més de 2 anys. Hi ha hagut una recerca molt profunda entorn dels antics sonadors i dels gèneres d'arrel catalana. Lo prengué i cap al
0: I amb aquest tema també que sona ara de la Magalí Saré, us fem saber que ella farà un concert dins el marc d'aquest festival el dia 2 de juliol a les 9 del vespre, entre altres concerts d'altres artistes que també hi ha programades.
1: Sí, pinta molt bé. I per seguir també despertant-vos aquesta curiositat d'aquest festival de llegendes, us esmentem alguns títols més dels diferents espectacles que hi ha a la cartellera d'aquesta edició. El primer és La Penitenta, del col·lectiu Paraules de Foc, que parla a través del circ sobre el cos, el dol, la memòria.
0: Després tenim una altra opció, que és Mala Herba Sempre Creix, de la companyia Pagans, que és una experiència immersiva per a infants i adolescents als espais naturals urbans per reflexionar de tot allò que creix als marges.
1: I també tenim En Pitu Sense Por, de la companyia Microtrup, que és un espectacle de 40 minutets de teatre visual amb titelles sobre un noi que fa tot un viatge per descobrir què és la seva por quina.
0: Més propostes. Hora Baixa, de la companyia Radicela, que ens porta una peça de dansa que reivindica els espais de trobada i les festes populars com a llocs de convivència.
1: I seguim amb Teatri Nu, de la companyia Teatre Nu, que ens presenta un personatge que viatja amb el seu petit teatre ambulant pels pobles per explicar tot tipus d'història, com es feia abans.
0: Com us dèiem, això només són algunes de les peces que es podran veure durant la primera setmana de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, així que us animem a fer una ullada al web del Festival de Llegendes de Catalunya a www.llegendes.cat.
4: Amb la Matilde son última caminar, quan la pluja minva o afluixa la calda.
1: I ara no anem cap a cap teatre, perquè ja fa uns dies que toca fer parada al Museu d'Història de Barcelona, allà al Born, perquè us volem parlar d'una exposició que porta el títol de Barcelona, Ciutat i Teatre.
0: Perquè aquí a Rèplica sovint relacionem la història amb el teatre, però no sé si alguna vegada us havíeu parat a pensar en com poden arribar a canviar els edificis d'una ciutat en funció de les arts escèniques que s'hi fan.
1: Sí, és interessant, i és que un dels organitzadors d'aquesta exposició marcada dins la capitalitat mundial de l'arquitectura és la Antoni Ramon Graells, tot un expert del modernisme i l'arquitectura teatral de casa nostra, i el que significa que en aquesta mostra hi podrem veure des de mapes, plànols, dibuixos, cartells, fins a molts altres materials de diferents èpoques i que expliquen la relació entre la ciutat i els seus escenaris.
0: Sí, és que impressiona veure com han evolucionat molts espais des del 1597 fins ara. Sobretot les grans avingudes de Barcelona com el Passeig de Gràcia, la Rambla de Paral·lel, que al llarg de la història doncs, han funcionat com a grans eixos teatrals, artístics, culturals, ben plens de vida escènica.
1: Sí, sí, i esperem que molts d'ells encara els hi quedin molts anys, de
0: sí,
1: seguir sent eixos teatrals.
0: Sí, el Paral·lel s'hauria de recuperar. Abans sí. era una altra cosa, no té res a veure.
1: Ja, ara tornem a tenir una mica el Molino,
0: sí,
1: a veure si...
0: Sí, intentant.
1: Sí, a poc a poc. Perquè al final també d'aquest recorregut de l'exposició que us parlem hi trobem dues pantalles que reprodueixen diferents fotografies d'aquests teatres, estil la col·locació de la primera pedra al TNC o la reforma del Palau de l'Agricultura abans que es convertís en la seu del Teatre Lliure, és a dir, fets històrics del nostre país.
5: Soc l'Ivan Alcázar, conjuntament amb l'Antoni Ramon, soc comissari de l'exposició Barcelona, Ciutat i Teatre, una exposició que podeu veure al Born i que ha estat dissenyada per Joan Álvarez García Luján. La gestació d'aquesta exposició ha estat força llarga. Podem considerar que el seu punt de partida original va ser la Quadriennal d'Escenografia i Arquitectura Teatral de Praga, l'any 2007. És aleshores quan va néixer l'Observatori de Teatres amb Risc, Observatori d'Espais Escènics, amb una línia de recerca sobre la relació de teatre amb la ciutat. Al llarg dels anys, amb aquest observatori, hem aprofitat projectes de recerca i encàrrecs per construir la cartografia teatral que ara puntua el discurs de l'exposició. Qui visita l'exposició pot fer un passeig per l'espai i el temps, un recorregut des del segle XVI fins a l'actualitat, veient teatrins, pintures, plànols, dibuixos, vídeos, que li parlaran d'una relació sorprenent i bastant desconeguda, la de la ciutat de Barcelona i els seus teatres.
0: De fet, l'Ivan Alcázar Serrat, el segon comissari de la mostra, també explicava com moltes vegades som incapaços de separar una escena d'un teatre i una disposició d'una sala, perquè l'espai també forma part de la nostra experiència i del nostre record.
1: I us hem de dir que el primer teatre que va haver-hi a Barcelona era el final de la Rambla, el teatre principal, que també podeu recuperar una efemèride que en van fer al respecte, i aquest era l'antic teatre de la Santa Creu, que es va inaugurar el 1597 i va obrir amb l'objectiu d'acollir diferents diferents tipus de comèdies per finançar l'Hospital de la Santa Creu i, per tant, abans del Liceu, aquí i així començaven a representar òperes.
0: Coses com aquesta podeu descobrir en aquesta exposició, així que si us interessa fer un repàs de la història teatral de Barcelona i acabar de descobrir de quina manera els teatres han influït en l'urbanisme barceloní, no ho dubteu i aneu a fer un cop d'ull abans del 30 d'agost al Museu d'Història de Barcelona.
1: Sí, perquè tingueu en compte que bona part de la història d'una ciutat també s'escriu a dins dels seus teatres.

0: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
1: I ara una mica de gastronomia vinculada a la cultura, perquè abans que hem parlat del Festival de Llegendes de Catalunya de Sant Martí de Tous, haureu de saber on prendre alguna cosa o fer un mos, no? Anirem amb una primera opció, que és l'Ateneu de Tous, que està allà al centre del poble. De fet, és que és un poble tan petit que només hi ha un parell de bars, i aquest és l'Ateneu de Tous, que és un bar-restaurant on trobar menjar casolà de qualitat i, sobretot, important, molt econòmic. Els migdies fan menús, el qual és ideal per quan aneu al festival a passar-hi el dia, i a la seva carta tenen molta varietat de plats, però els que destaquem són, per exemple, els canelons de rossí amb beixamel de ceps, el secret ibèric a la brasa amb patates al caliu, el carpaccio de tomàquet, la sípia a la planxa, però per quan anem amb més pressa també hi ha tot tipus d'entrepans. I després a les postres, per exemple, hi ha pastís de formatge casolà que té moltíssima fama, o si no també, un bàsic, classiquíssim, la crema catalana, que sempre ve de gust, i atenció, és un lloc valoradíssim per fer un bon esmorzar de forquilla, que ja sabem que torna a tenir fama aquest concepte, així que aquest és el lloc ideal. Té una bona terrassa perfecta pels vespres calorosos del juliol, però també té un interior prou acollidor pels qui sigueu de l'equip de l'aire condicionat. En definitiva, l'Ateneu de Tous és un lloc d'aquells que quan hi vas a Sant Martí de Tous, te l'apuntes bé perquè hi voldràs tornar.

0: I també dins del mateix terme municipal de Sant Martí de Tous, però a 5 minuts en cotxe o mitja horeta caminant del propi poble, tenim el restaurant L'Auqueria, que de fet el local d'aquest restaurant era una casa pairal d'un indiano, que és com coneixem aquests catalans que van fer fortuna a Amèrica i després van tornar, i per tant, posteriorment, aquest local es va rehabilitar i es va convertir en el restaurant d'ara, com passa amb la majoria de restaurants rurals de l'Anoia, que són aquestes masies tradicionals, que s'allunyen d'aquesta arquitectura una mica diferent de la típica masia catalana. La gràcia d'aquest lloc és que no és una masia típica, està situada davant d'un embassament de Tous, envoltada de natura, amb jardins, un laberint de boix, animals de granja, camps i també diversos espais, doncs, exteriors. Tenim productes de cuina catalana tradicional, carns a la brasa ben valorades, quan és època també s'hi fan calçotades, és un bon lloc, cargols a la cassola, embotits i entrants, i evidentment postres casolanes, tot producte de proximitat, que és el que ens interessa i el que marca la bona qualitat. Per tant, el restaurant L'Auqueria és ideal per fer-hi parades si esteu per la zona d'Igualada, Sant Martí de Tous, aprofitant aquest fantàstic festival de llegendes de Catalunya. I ja feu el pack complet.
1: Estàs escoltant Rèplica, tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

I arribem a aquell moment del programa en què obrim la nostra agenda teatral de la setmana i anem amb una proposta de dansa que tenim al Teatre Eòlia, La mecànica de l'infortuni, de les creadores Clementine i Lizard, que és una peça de dansa-teatre que és una cerca dins la foscor per trobar la ironia, l'humor, alternatives pels moments que es compliquen. Elles ens conviden a reflexionar sobre l'imaginari com a motor creatiu per ensortir-nos, tot i el que pot arribar a costar viure. La francesa Clementine Telesfort i el català Lizard Tranis porten creant i investigant des de 2019 com allò quotidià fa sorgir una part poètica que hi ha al subconscient, sempre a través d'uns estats corporals que els permeten compondre imatges, personatges i històries. Teniu una oportunitat de descobrir el seu treball del 19 al 21 de juny al Teatre Eòlia.

0: I una altra proposta de dansa que arriba a Barcelona, concretament a la Sala Atrium, és Ritmes Melòdics. Això és un duet format per la ballarina de claqué Laia Molins i el pianista Jofre Fiter, i entre aquestes dues persones s'establiran una conversa que anirà creant una narrativa a través d'intercanvis, harmonies i ritmes que ens abocaran diferents atmosferes perquè ens puguem submergir en un viatge sonor i també melòdic. La Laia i el Jofre descriuen així la seva peça.
1: Doncs Ritmes Melòdics, crec que és un diàleg entre la nostra manera d'expressar-nos, no? Que és la dansa, jo per un cantó, i el Jofre amb el piano, i és aquest diàleg com entre els dos conversem, fem una conversa a través de la nostra manera d'expressar-nos.
2: Bé,
1: no?
2: És un tipus de concert on cada vegada ens deixem anar més, simplement escoltem, mirem què està fent l'altra persona. És un concert basat 100% en la interacció.
0: Doncs podeu anar a gaudir d'aquests Ritmes Melòdics el 16, 17 i 18 de juny a la Sala Atrium. Thank you.

I a Granollers, aquesta setmana tenim una proposta de circ a l'aire lliure anomenada Handle with Care. Això és un espectacle de la companyia Diana Gadish que parla sobre la fragilitat de l'ésser humà i la necessitat de cuidar-nos entre nosaltres. L'element principal d'aquesta peça és molt simple, caixes de cartró i papers blancs. Però tot i la seva senzillesa, el llenguatge visual de la peça és tan potent que acabarà transformant l'espai i permetrà a l'actriu ser visible en alguns moments i invisible en d'altres. A l'actriu, la Diana Gadish, la veurem en un codi de clown barrejat amb dansa i teatre físic, interactuant amb el públic de manera que les espectadores també acabem formant part d'aquest espectacle. Aquí no hi ha text i és apte per totes les edats. Apunteu bé a l'agenda Handle with Care al Centre Cívic Nord de Granollers divendres 19 de juny a les 8 del vespre.

0: I ara més circ. Això que sentim ara rep el nom de les noces de Tituró de la companyia La Tet. Seran a Gironella per oferir-nos una combinació d'acrobàcies, pallassos, equilibris i molt d'humor des d'una mirada crítica sobre el matrimoni i també els rols de gènere. I es fan preguntes com: necessitem a l'altre per ser veritablement feliços? I com podeu intuir, s'inspira de manera lliure en les noces de Fígaro. L'espectacle és apte per tots els públics, així que podeu passar pel parc de la Font d'Albans de Gironella el diumenge 21 de juny a les 7 de la tarda per veure les noces de Tituró.
1: I el Teatre Acadèmia està d'estrena aquesta setmana perquè la Carlota Subirós ha dirigit un text que la dramaturga Lluïsa Cuniller va escriure el 2019, La Ruta. Això és una peça que parla sobre tres personatges masculins que es troben en moments una mica grisos i poc concisos de la seva vida, el que vindria a ser una crisi vital, vaja. Un ha rebut una amenaça de mort, un altre coneix, que no coneix de res, el segueix a tot arreu, i hi ha un tercer que pateix perquè la seva dona embarassada no torni mai més. Quin panorama, un paisatge bastant incert. I el motiu que hi hagi aquest text a l'escenari del Teatre Acadèmia és ben clar. La companyia La Ruta 40, formada per Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla, celebra els seus 15 anys de trajectòria i els podrem veure a l'Acadèmia fins al 5 de juliol.

0: I tanquem l'agenda d'aquesta setmana a Poble Sec, a la sala Dau al Sec, on la intèrpret Marc Carassa presentarà una peça de teatre físic titulada Mal d'Arxiu. Es tracta d'una història que parla dels records, la infància, el pas del temps i la por a l'oblit. Allò que el filòsof francès Jacques Derrida ja conceptualitzava com el mal d'arxiu, i la Mar ens ho explica així.
1: La meva obra de teatre Mal d'Arxiu és fruit del TFG de l'Institut del Teatre, que és el meu treball final de grau d'interpretació, i bé, ha sigut una creació col·lectiva perquè he tingut la sort de comptar amb un equip molt gran i molt xulo durant aquest procés creatiu. L'obra tracta de la nostra relació amb el pas del temps i amb els records. És un viatge que comença amb aquesta relació bonica de la nostàlgia i del nostre passat i la nostra infància, però com això es pot arribar a enfosquir si ens hi relacionem de manera tòxica i nociva, que seria en el moment en què el record vol ocupar el lloc de la vida, el lloc del present. I és un viatge progressiu sobre aquesta relació amb els records, que seria una mica el concepte de Mal d'Arxiu de Jacques Derrida, que és el títol.
0: Doncs si teniu ganes de posar-vos nostàlgiques, heu de saber que això passarà el cap de setmana del 26 de juny, divendres, dissabte o diumenge 28 de juny al Dau al Sec.
2: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: Bet, no sé per què aquesta cançó és com que em posa així sensible.
1: Sí, és nostàlgica, també. Sí. La Mar Pujol ho fa molt bé.
0: Uf, et posa com en un lloc que dius, ai, que ploro.
1: Sí.
0: Es diu Per viure.
1: I sembla un poema, també, com el relat.
0: Sí. Okay. És la Mar Pujol amb la Júlia Collado, crec, també.
1: Mira, us fem molt bones seleccions, en aquesta última seccioneta final del programa.
0: Sí. I res, aquí arribem a la meitat del mes de juny amb moltes propostes encara, a la cartellera.
1: Exacte, tenim feina encara. Però com ja sabeu, cada setmana la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Xavi Llauradó al control tècnic tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions cada dilluns aquí a iCat.
0: O si no, sempre que vulgueu ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora a la plataforma 3Cat. Ànims amb la setmana.
1: Adéu.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Delicatessen en sintonia d'ICAT FM, aquest programa que ens dediquem aquí cada dia a fer un recull de cançons d'aquelles que ens semblen que són diferents al que sona habitualment a tots els llocs, diguéssim. No és que ens agradin a contracorrent, ens agraden les coses bones i potser ens hauríem de plantejar que a vegades la corrent no porta coses tan bones. Hem conversat amb l'Anchop. L'Anchop van publicant cançons, ja veieu que amb una tonalitat molt orgànica, amb una cosa fins i tot com molt deixada, però amb una essència realment tremenda. Avui, de fet, us porto moltes coses noves, entre les que a l'aparador hi posarem el nou treball d'una cantant que és nord-americana però d'ascendència japonesa, que es fa dir Mitski, i ja veureu que us agradarà. I totes les coses bones i noves que us porto també us agradaran. De fet, l'Amchop acaben de publicar dos cançons noves. La primera és aquesta que heu sentit ara, que es deia Estela, i la segona és aquesta que es diu Weekend.

0: Doncs així també haguessin anat bé per la, no sé com li diuen això, la santificació o alguna cosa així de la torre de la Sagrada Família. Està bé, el cant coral, a mi diguéssim que m'agrada, però que també de tant en tant posaria alguna coseta, no com el que vam fer a Madrid, que es van passar de voltes, però vaja, que posaria alguna coseta així més actual. A més, aquesta cançó que tenia tant de cor, Weekend, de Lambchop, una banda sempre, sempre, sempre extraordinària. Avui tinc moltes coses noves, i algunes coses són d'aquí. Per exemple, hi ha nou single de l'Adriano Galante, músic que resideix a la ciutat de Barcelona des de fa molt de temps i que, tot i que va deixant anar coses a contagotes, però la veritat és que sempre valen molt la pena. En aquesta ocasió acompanyat de Warren Walker amb una cançó que es diu Què dijiste y no dijiste.
1: Sal corriendo.

Nova cançó per Adriano Valente. Hi ha molts músics que des de la ciutat de Barcelona, en aquest cas, però segurament a Girona, a Tarragona, a Lleida, a qualsevol racó de país, estan fent coses extraordinàries i no són artistes excessivament coneguts. Adriano Valente havia militat en una banda que es deia en Seaward, i aquí el teniu al costat de Warren Walker. Warren Walker és un músic nord-americà que és el que hi posa aquests saxos, també sintetitzadors, algun teclat que acompanyen a l'habitual posada en escena d'Adriano Galante, que és amb veu i guitarra. ¿Qué dijiste y no dijiste? Les diu aquesta cançó. Anem a seguir explorant, no sé si dir-ne losers, perquè seria lleig, no? Però gent, evidentment, que no són dels que omplen el Palau Sant Jordi ni l'Estadi Olímpic durant 5 dies seguits. Aquí tenim una parella de luxe, Nico Roig i Joan Colomo, els dos junts.

acords. Milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

s'han aplegat dues ànimes lliures en la qüestió creativa, com són Nico Roig i Joan Coloma. A més han fet un videoclip molt divertit. No recomano sempre els videoclips, perquè tampoc no sempre els veig, però a vegades sí que els reprodueixo i quan valen la pena us ho dic, i aquest val la pena. Doncs jo crec que s'han acabat trobant, diguéssim, per aquesta manera, a vegades molt similar de pensar en el món de la música, molt juganera, i alhora també creativament crec que són gent molt sensible. Nico Roig i Joan Colom, un single de moment que es diu Ets un Colom. I també tenim noves cançons, ja en forma de disc, perquè s'ha publicat el disc complet, de Joan Miquel Oliver.

0: hagi damunt un món esmicolat, que vingui gent distret i relaxat.
1: El disc es diu Roisos i la veritat és que és un disc, és molt orgànic, és un disc com molt, molt visceral, en el que no hi ha artificis, no hi ha cap cosa afegida més enllà de, del que dona de si el trio que conforma aquesta nova posada en escena de Joan Miquel Oliver. Roisos, la gent repartida a les bandes, ja sabeu, els Antònia Font, tenim el Pau de Bon, que ha fet un disc amb poesia i que es diu De Bon canta suau, perquè el poeta diria que es diu Pep Suau, ara el nom no m'ho feu dir, però es diu Suau de cognom. Joan Miquel Oliver fent també disc en solitari, amb una carrera que ja és extensa. Els Manel també comencen a fer, ja comencen a sortir coses de cada un dels seus membres per separat, també un dia ens hi posarem. Però ara, de moment, una de les meravelles que s'han publicat també aquí, artistes catalans que estan fent coses magnífiques, també amb contagotes. Sembla ser que l'àlbum en principi està previst perquè surti de cara a l'any vinent, 2027, però de moment, si van publicant singles, jo ja estic content. Estic parlant de les noves cançons d'en Víctor Partido.

Spark, i en vam sentir un altre també el dia de la festa que vam fer a la sala Upload de Barcelona. La gent de Great Canyon, que celebraven el seu desè aniversari, va sortir Víctor Partido a fer dues peces a damunt de l'escenari, i l'altra cançó també era una meravella. O sigui que estiguem alerta, nosaltres ho farem, per tant vosaltres no cal, ja si escolteu el programa ja en teniu prou, doncs estarem alerta de totes les coses noves que surtin. I també hi ha nou single amb dues cançons també noves publicades, de Joan as a Police Woman.

Doncs sempre juganera, també, i en aquest cas no es mostra tan rockera com l'havíem vist algunes altres vegades a Joanes a Police Woman, amb un bagatge extraordinari. Joanes a Police Woman va ser... ha fet moltes coses al llarg de la seva vida. Va ser corista, per exemple, en aquelles gires tan meravelloses que recordem del 1-1 i 1-2 del senyor Rufus Wainwright. Ha fet una carrera extraordinària. L'últim àlbum de la Joanes a Police Woman és un disc que recull una mica les seves primeres cançons que estaven enregistrades en forma de maqueta i que els hi va donar com una segona oportunitat. Però ara torna ja amb cançons noves, de moment amb un single que té dues peces. La primera d'elles es diu The Right. I anem a obrir la persiana de la parada del programa. No sé si és que estic molt xerraire o és que avui el temps em passa molt de pressa. Avui tenim en Mitski a l'aparador, una cantant nord-americana d'ascendència japonesa que ha fet un disc delicadíssim.

Artista sorpresiva, perquè tan aviat et comença una cançó com aquesta, això es deia In a Lake, amb uns camins que et porten una mica així com pel country, l'americana, però de cop i volta entra amb instrumentacions d'orquestra clàssica, com se te'n pot anar cap a terrenys del punk. La veritat és que és un artista sorprenent, i a mi aquest àlbum es diu Nothing's About to Happen to Me, em sembla un disc molt recomanable, vaja. Per això l'hem posat avui a l'aparador del programa. Es fa dir Mitsuki, però el seu nom és Mitsuki Miyawaki. O sigui que l'origen japonès, diguéssim aquí, que és que no es pot amagar. I insisteixo que és un artista molt jove, a la qual ja l'han premiat en diverses ocasions, per aquesta, jo crec que habilitat que té a l'hora de ficar-se en fregats completament diferents i dins d'una mateixa peça que hi passin mil coses.

Doncs ja veieu que aquí es mostrava com algú més relaxada amb aquesta cançó que és de Sharon's o Bull. Ella és Mitski, insisteixo, si voleu buscar l'àlbum sota aquest títol que es diu Nothing About To Happen To Me, i en el que hi trobareu doncs aquesta manera imprevisible moltes vegades, que és allò que ens agrada tant, que no saps què passarà després d'una cançó o fins i tot dins d'una mateixa cançó, que pot començar d'una manera i acabar d'una altra. Where is my phone? A mi això em passa sovint. On està el meu telèfon? Mitski, l'última de les tres cançons avui del nostre disc a l'aparador del programa.

Doncs així de bé sona. Mitski, ja veieu que fins i tot pot passar de la delicadesa cap a coses que sonen fins i tot al final distorsionades. Estic veient avui que el temps se m'està tirant al damunt i tenia com a mínim 3 discos que volia estrenar, que encara acabaran passant per l'aparador, però de moment encara no ho han fet. Un d'ells és el nou àlbum d'Off Montreal.

Doncs una banda d'aquelles que sonen rockeres, sense massa més, jo diria, pretensió que això, amb aquest format de trio i, a més, doncs, donant, acostumen a donar molta guerra. Tenen un nou àlbum, els Of Montreal, i el disc, l'acaben de publicar fa ben poquet, es diu Atherm, algo així com Athermit. Ells són d'Athens, de la mateixa ciutat que el Rem, que els B-52, ciutat universitària estadounidenca, en la que, doncs, normalment quan hi ha estudiants acaben havent-hi bandes. Com a mínim, això acostuma a passar a alguns llocs. I d'aquí n'han sortit moltes, Of Montreal és una d'elles. I atenta a la companyia perquè tenim nou àlbum de Dead Calf of Cutie. A mi aquest àlbum m'ha agradat molt.

0: Té una sonoritat que em sembla magnífica. Ja no només per la veu del cantant dels Dead Cup of Cutie, que és el Ben Gibbard, sinó també perquè em sonen molt bé les bateries, les guitarres. És com si hi hagués... No he averiguat què ha fet la producció d'aquest àlbum, però és com si la producció realment, més que produir artísticament, hi hagi hagut aquí algú fent enginyeria de so realment amb un resultat extraordinari. El disc es diu I Build You a Tower, nou àlbum de Dead Cup of Cutie. I si vull que m'entrin més coses... Mireu, fins i tot aixeco el volum abans de que us presenti, perquè també hi ha nou àlbum de Modest Mouse.
1: When waking up and heading for the door, heading for the door.

Tres estils molt diferents, però que tenen certes similituds, per dir-ho d'alguna manera. De tres bandes que es dediquen a això que genèricament s'anomena com a l'indie rock, és una de les etiquetes que menys m'agrada, ja us ho dic ara. Però que són tres bandes que acaben, a més de publicar This Now, Of Montreal, Dead Cat for Curie i els Modest Mouse. I per acabar, doncs, un àlbum que hem tenit a l'aparador del programa la setmana passada i que és una meravella i que vull seguir insistint, que és el nou treball d'Iron and Wine, amb el que avui anirem desfilant cap al final d'aquest Delicatessen. Dir-vos que aquesta setmana tornarem a fer algun especial, algun caurà sobre el Sonar, que arriba el Sonar al cap de setmana, i tot i que no som un programa especialitzat ni de bon tros amb el tema de la música electrònica, però vaja, que sí que alguna cosa farem dedicada, evidentment, al Sonar. Doncs anem acabant amb una de les cançons que inclou aquest nou treball d'Iron and Wine, que es diu Grace Notes. Grace Notes es diu aquesta cançó amb la que avui posem al punt final. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat, i sigueu exigents amb la bona música.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Go Green. Done deal.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: Mira, el mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Si em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
0: no. T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.